0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Yo, Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish remix.
1: Trap style.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat. Davant del temple ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable. Un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culmina i tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una 60ena d'espectacles d'artistes consolidats, però també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugura el certamen. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Com sempre, doncs, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des d'ahir al vespre tenim una avaria, la AP7 a l'altura de Banyeres del Penedès, que talla a hores d'ara també un carril de circulació en sentit sud, que a hores d'ara deixa un quilòmetre de lentitud en direcció Tarragona. També pel que fa a les retencions habituals, a hores d'ara ja tenim força intensitat, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Per altra banda, tenim retencions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara, la ronda litoral deixa retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta i la ronda de dalt des de la Trinitat fins a Horta. També tenim retencions arreu del Vallès, concretament a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, però també al punt de Montornès en direcció Tarragona. Retencions a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, d'un quilòmetre també en direcció Barcelona. Pel que fa a la C58, retencions ja des de Sant Quirze, com és habitual, però també pel Llobregat, on hi ha una entrada complicada amb intensitat a la circulació per la A2 i la B23, amb 4,5 km de retencions intermitents des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dijous amb força núvols encara enganxats a les comarques de Barcelona i sud de Girona. De fet, núvols que a les últimes hores i encara en aquests moments deixen algun ruixat, però cada vegada més aïllat, bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes pluges han d'anar marxant, les clarianes molt més nombroses a les comarques de Ponent, del Pirineu i de Tarragona, amb una mica més de vent i amb una temperatura que sí que ha descendit, ha baixat. L'ambient és força fresquet respecte ahir al matí. En canvi, la tarda acabarà escalfant una mica mica més que la del dimecres. Ja tornarem a arribar als 30-32 graus a l'Ebre i també a Ponent, i aquesta tarda amb l'obertura de moltes clarianes. El cel serà molt diferent que no pas a hores d'ara, ja diem, en aquestes comarques barcelonines, sobretot, on tenim el cel més carregat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, l'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
4: Amb el cor agraït, lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
5: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
6: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Dios quiere que haya pobres y ricos. ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
1: El Papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
7: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai, i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
8: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
7: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
1: Un dels actes del dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i a tot l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses com la Montse.
9: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
1: Obrim ara Crònica Política explicant-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el papa Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la vida del diàleg, per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
10: A la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
11: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
12: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
10: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
13: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
12: Nosotros estamos, como gobierno, trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular, que por cierto pide sus votos para hacer una moción de censura, que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
10: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Palacídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per analitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
14: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia han centrat altres proves de les proves que s'han fet aquest dimecres. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabades. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Gairebé un quart de vuit del matí, l'Ajuntament de Santa Maria de Merlès, al Berguedà, demanarà la declaració d'emergència per la devastació provocada per la riuada de fa tot just una setmana. Tots els ponts i passeres, excepte un, han quedat malmesos o han desaparegut, com el pont de la Molina. Ara, centenars d'arbres caiguts, roques, sorra i vegetació s'acumulen a la llera de la Riera a l'espera dels ajuts per poder-ho netejar. Ens ho explica l'Héctor Aranda, de Televisió del Berguedà.
15: En molts punts, l'aigua va saltar per sobre de la carretera, descalçant-la i arrossegant tota mena de material. El resultat és la destrucció total o parcial d'11 ponts i passeres. Així, aquest és l'estat del pont de Montclús, partit per la meitat, descalçat en els pilars i amb desenes d'arbres que van bloquejar el pas de l'aigua pels ulls, provocant una presa i augmentant la pressió del riu. El pont medieval de Sant Martí de Merlès també ha patit les conseqüències de la riuada, quedant descalçat del pilar dret de la banda de Santa Maria, on l'aigua va passar per damunt de l'arc central de més de 4 metres d'alçada. L'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa, s'ha reunit avui amb la resta de municipis de la comunitat de la Riera de Merlès per declarar zona d'emergència tota la llera del riu.
16: Són ponts necessaris de pas habitual dels veïns del municipi. Per més que tinguin altres vies d'accés, ens trobem ara aviat amb la campanya d'estiu que han de passar maquinària grossa, que per alguns d'aquests passos no poden passar. Llavors necessitem poder reconstruir aquests ponts com abans millor.
15: I la neteja no és un tema menor. La Riera de Merlès és un dels espais més visitats a l'estiu per banyistes d'arreu. La riuada ha canviat la morfologia de la riera. S'han desplaçat roques de grans dimensions, s'han creat nous cursos fluvials i l'enorme quantitat de brancada que ha quedat submergida han convertit la Riera de Merlès en una trampa per als banyistes. Per això l'alcaldessa ha anunciat que demanaran prohibir el bany fins que no s'hagi netejat tota la riera.
1: Unes fortes precipitacions que també van afectar de ple l'accés al torrent de la Cabana, a Camp de Bànol, que ha quedat gairebé impracticable, just a les portes de la temporada d'estiu, quan hi ha més afluència de banyistes. El consistori ja està treballant en la redacció d'un informe per valorar el cost de totes les afectacions. Va morir fa 2 anys i denuncien que la causa judicial no ha avançat. Familiars i amics d'en Marc, el jove de Begur, que va morir treballant el maig del 2024, s'han concentrat als jutjats de la Bisbal d'Empordà per demanar que la justícia actuï. Més informació amb Joan Parareda, de TV Costa Brava.
17: Familiars i amics del jove que va morir fixant bolles a Begur s'han concentrat per denunciar que en 2 anys la causa no ha avançat. Asseguren que l'informe de treball és demolidor. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. A més, ho feia sol i en apnea.
18: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de 2 años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club, ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
19: Por lo menos fa declaracions en els responsables de l'empresa on treballava el meu fill, com a mínim. Ens estan desapareguts, no han donat la cara, no sabem res, està tot aturat.
17: Els fets van succeir el maig del 2024, quan el jove es va fugar mentre fixava les bolles del Club Nàutic Sarriera. Denuncien que Inspecció de Treball ja tenia coneixement que el jove havia fet aquella tasca l'any anterior. La defensa assegura que hi ha missatges on la direcció del club els felicitava per fer la feina. El següent pas, si res canvia després d'aquests 2 anys, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
1: I la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur, si hi ha vacants. L'ús del transport públic continua creixent a l'àrea metropolitana de Barcelona i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'X30, que aquest dimecres ha estrenat recorregut per tenir més capacitat i absorbir l'augment de passatgers. Més detalls amb Andrea Martínez, d'ETV.
20: La línia X30 allargarà el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorporarà autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels 2 municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària, ho explica l'alcaldessa de Sant Feliu i l'alcalde de Sant Just.
21: Sobretot ens quedarà com a bus llançadera, que és una
2: diferents necessitats que hi ha hagut durant el llarg dels anys.
21: Permetrem arribar fins a la plaça de Pere Dot a Sant Feliu i millorar la connexió tant amb el cap de Sant Feliu i també amb l'estació de tren de Renfe.
20: La freqüència de pas es mantindrà cada 15 minuts els dies feiners.
1: Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies, fins al 19 de juliol, en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als 700 de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria a la Fonteta. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Fall, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada. And what I accept for tomorrow...

0: marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre contra l'Olympiacos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. Avui comença la final Fort Masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vigbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals, el vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic, Fran Fernández, diu que arriben en un bon moment.
1: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
0: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol del 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. Xisco Campos és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona. El club grana, que ja perfila la propera temporada, també ha presentat Tomeu Nadal com a director esportiu, que més enllà de l'ascens situa l'objectiu en recuperar la identitat. Ens amplia la informació des de TAC12, en Jordi Pazos.
2: L'exporter i ara director esportiu ha optat per llegir el seu full de ruta d'arrencada. Humilitat, esforç, presa de decisions i tenir clar què vol ser el Nàstic.
3: Vinc a treballar, escoltar, aprendre decisions i a construir un projecte amb una idea molt clara. Que el Nàstic torni a ser un equip competitiu, amb identitat i ambiciós. Crec que l'objectiu inicial, i ja li he dit al Xisco, ha de ser guanyar el primer partit de Lliga. A partir d'aquí, pues, a veure l'equip fins on pot anar, òbviament, si poden quedar entre els sis primers, millor.
2: Quan Tomeu Nadal defensava la samarreta del Nàstic, els resultats eren molt millors, però hi havia molta menys gent a la grada.
3: Els equips que tenen més èxit normalment són de la mà de l'afició. Jo crec que és importantíssim que l'afició estigui amb nosaltres, que estigui amb l'equip, i a partir d'allà pues, aconseguir els objectius.
2: És la primera experiència a primera fila de Tomeu als despatxos i després de formar part de la Secretaria Tècnica del Castelló, on va assumir galons al filial.
0: Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten en la fira. Ens ho expliquen des de Tàrrega Televisió.
4: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
5: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
4: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'exposicions. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
0: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai a la innovació i al compromís social. Ens en dona els detalls el David Navarro.
6: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
7: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa,

0: és col·laboració.
1: A tot plegat que l'afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
2: La

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat davant del temple que ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. De seguida analitzarem la simbologia d'aquesta visita del papa, des de les seves paraules, els seus gestos i posada en escena. Ho farem en conversa amb Marina Fernández, directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 11 de juny. Lleó XIV tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval, de Barcelona, ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic, amb un total de 48 seleccions. És l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I la 46a edició de Fira Targa comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. I per tancar la portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa al temps, el dia comença encara amb força núvols, enganxats a les comarques de Barcelona i al sud de Girona. Uns núvols que poden deixar algun ruixat, encara, al llarg del matí. Això provocarà que en aquestes primeres hores del dia l'ambient sigui més fresc que en jornades anteriors. De cara a la tarda, però, s'espera un lleuger augment de temperatures amb moltes clarianes generalitzades arreu del territori i amb el termòmetre tocant els 30-32 graus a l'Ebre i a Ponent.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Acaba la visita del papa a Barcelona i també a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, acomiadaran aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també que Salvador Illa faci balanç de la visita del papa un cop acabi l'acte de comiat.
2: Sí, Helena, és així. En primer lloc, estem a l'espera des de la terminal corporativa de l'aeroport del Prat a l'arribada del papa, que s'espera per d'aquí uns minuts, perquè el seu vol hauria de sortir d'aquí una hora aproximadament, a les 8:30 del matí, i sí, un cop el papa ja estigui en el seu destí, ja estigui volant cap a Gran Canària, on continuarà el seu viatge oficial a Espanya, el president Illa, després d'aquesta cerimònia de comiat, farà balanç de la visita del papa a Barcelona. Barcelona i Catalunya. Això sí, hem d'esperar a que el vol del Papa hagi enlairat i estigui ja en destí a Gran Canària. Aquesta és la situació en aquests moments. Som a l'espera a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona de l'arribada de Lleó 14, que posa punt i final a dos dies de visita a Barcelona i Catalunya, una agenda atapeïda que l'ha fet visitar dos dels punts singulars de la cultura espiritual, patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
1: Doncs mantenim viva aquesta connexió, Anna, perquè ens puguis anar explicant al llarg d'aquest informatiu què passa aquí a l'aeroport fins que marxi el Papa Lleó XIV. Gràcies per aquesta última hora. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra, després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí. L'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
3: De cor agraït lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
4: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: Abans d'aquest acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i, de forma més personal, ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
5: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Dios quiere que haya pobres y ricos. ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
1: El Papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho explica en Marc Dalmau.
6: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
7: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
6: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
1: I un altre dels actes d'aquest dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1, a Sant Esteve Sarrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i també a l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses, com la Montse.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
1: El papa Lleó XIV ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Per analitzar què ha comunicat realment amb els gestos, amb la veu i amb la imatge, ens acompanya ara Marina Fernández. Ella és directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Hola, bon dia.
1: Lleó XIV no és un papa, ens diuen que acostumi a improvisar, però aquí ho ha fet. El balcó de Montserrat, les salutacions espontànies, l'ús del català després de la polèmica. Aquests gestos què indiquen del moment que viu i del lideratge que vol transmetre?
9: Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es la evolución de un papa que casi casi podemos decir está en prácticas, porque lleva nada más que un año en el cargo. Empezó mucho más jerárquico, mucho más serio, mucho más matemático, si queremos expresarlo así, que es lo que es, un papa matemático. Pero durante estos días que está en nuestro país y durante la visita a Barcelona le hemos visto dejarse llevar mucho más, le hemos visto emocionado en muchas ocasiones, le hemos visto cercano y le hemos visto muchos gestos espontáneos.
1: Els seus discursos han girat al voltant de la pau, de desarmar l'agressivitat, fugir també de la polarització, va dir els polítics al Congrés, però més enllà de les paraules, què ha comunicat amb el to, el ritme, la gestualitat i fins i tot la manera d'adreçar-se a la gent?
9: Pues vuelvo a utilizar la palabra espontaneidad y le vamos a añadir también cercanía. El Papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del Papa y me consta que en el Vaticano están muy satisfechos con la imagen que se está transmitiendo de su santidad durante este viaje.
1: Quin papa hem vist aquests dos dies, especialment a Catalunya, per acotar una mica? Em refereixo a la imatge que ha projectat a través de la vestimenta, la sobrietat, la manera d'escoltar i la seva presència pública. En què s'allunya el papa Lleó XIV de Joan Pau II, de Benet XVI o fins i tot del papa Francesc?
9: Sí, yo creo que la mayor diferencia la podemos establecer con el papa Francisco, porque Francisco fue una revolución comunicativa en el Vaticano. Utilizaron procedimientos que no habíamos visto hasta ese momento. Incluso pudimos apreciar un cambio en la etiqueta papal, en la ropa que utilizaba el Papa. León vuelve a vestirse de papa, más en la tradición de Juan Pablo II o de Benedicto. Ha modificado algunos de esos cambios que quiso introducir Francisco, pero eso no quiere decir que sea un papa alejado, un papa retirado tras los muros del Vaticano, que no está pendiente de la actualidad. Todo lo contrario, la agenda del Papa, esa visita, por ejemplo, ayer a la cárcel en Barcelona, nos habla de un Papa que es muy consciente de los problemas sociales, aunque lleve la mufeta roja.
1: Vostè ara ens parlava, en aquest cas concret, de la visita a Can Brians, però hi ha algun altre moment concret, una pausa, un gest, un canvi de to, que li sembli especialment significatiu?
9: Yo creo que es muy importante cuando, aunque parece una anécdota que se queda ahí en lo divertido, en lo anecdótico, ¿verdad? Pero cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un Papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: Marina Fernández, doncs gràcies per ajudar-nos també una mica a interpretar allò que a vegades no veiem a simple vista. Bon dia i gràcies.
9: Un placer, gràcies per invitar-me.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Són 7:45, abordem ara la crònica política per explicar-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el Papa Lleó XIV demanés precisament des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
10: A la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
11: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
12: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
10: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
13: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
12: Nosotros estamos, como gobierno, trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular, que por cierto pide sus votos para hacer una moción de censura, que lo que hace es bloquear el uso d'aquestes llengües en les institucions comunitàries.
10: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
14: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabats. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà públic fins al proper 23 de juny. Molt pendents i amb l'ull posat a l'aeroport del Prat, amb aquest comiat el Papa Lleó XIV, que ha de marxar de Catalunya, de Barcelona, d'aquí uns instants. De moment, en aquest aeroport ja hi ha arribat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el ministre de Transports, Jordi Hereu. Quan això vagi succeint, quan això vagi avançant, us ho anirem explicant. De moment, també us diem ara que en l'àmbit laboral la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur si hi ha vacants. Minuts per les 8. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol, que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut, que va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Afal, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
15: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
1: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiacos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vingbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals al vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
16: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
1: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol de 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. I el Barça d'en Bol viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions al Lanxess Arena. Els blaugranes s'enfrontaran dissabte en semifinals a l'Alborg danès i en cas de victòria disputarien la final amb el guanyador del partit entre el Magdeburg i el Füchse Berlin. Després d'haver guanyat totes les competicions disputades aquesta temporada, l'equip vol posar la cirereta. L'entrenador Carlos Ortega veu el vestidor carregat de motivació.
17: Aquest jugador té molt fam i han arribat jugadors joves que tenen molt fam també i el guanyar és addictiu, és addictiu. Quan guanyes vol continuar guanyant, no? A vegades és impossible, però encara ens mantenim en aquesta nube.
1: I amb la cultura arribarem a les 8 en punt. Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten a la fira. Ens ho expliquen els companys de Tàrrega Televisió.
18: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
19: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
18: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'exposicions. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
1: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Ens en dona més detalls el David Navarro.
20: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
21: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
20: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
2: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir en els pròxims minuts cap a les Canàries. L'avió que l'ha de traslladar en la següent fase del seu viatge apostòlic a Espanya ja està preparat per rebre'l a l'aeroport del Prat, on anirem tot seguit en directe. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, són ja presents en aquesta comitiva institucional per acomiadar Lleó XIV. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música davant de la Sagrada Família ha servit per tancar l'acte central de la visita de Lleó XIV amb la benedicció de la Torre de Jesús. Tot plegat coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culmina d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I de la cultura destaquem que la 46a edició de la Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. 3 minuts els que passen de les 8, hora punta. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
2: Bon dia, Helena. Es pot dir que en tornada de tensions habituals, en plena hora punta, en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Avui sí que en general tenim força volum de trànsit. És cert, sense grans incidències, però no és ben cert que va especialment carregada la ronda litoral de Barcelona. En sentit Llobregat hi ha retencions entre Sant Adrià i la zona de Ciutat Vella, i en sentit contrari també aturades entre Zona Franca i la Barceloneta. Per tant, és cert, com et deia, que la ronda litoral especialment carregada amb retencions destacades en tots dos sentits de la marxa. També destaca una jornada més l'autovia A2 carregada en diversos trams, zona de Pallejà, Sant Vicent dels Horts, més endavant Sant Joan d'Espí, Cornellà. Per tant, l'autovia A2 ha recuperat les aturades habituals en sentit Barcelona. I a l'extrem nord, la C58 segurament és l'autopista aquesta hora més carregada també, tant d'entrada com de sortida de la capital catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Comença el cel carregat a molts indrets, però acabarà blau, eh?
3: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, ja es comencen a obrir clarianes també on teníem més núvols fa poca estona. Núvols que, com no, han plorat. Han deixat anar pluja en alguns indrets. On més hi ha plogut, tampoc gaire, s'ha de dir, ha estat el Vallès Occidental, en algunes viles del Vallès Occidental o també, per exemple, el Barcelonès. Tot això va esqueixant, però els núvols encara aquest matí seran una mica més freqüents i més presents, sobretot a les comarques metropolitanes i del sud de Girona, aproximadament des del Fluvià i el Ter cap al sud. En canvi, Gran part de les comarques de Tarragona, de Lleida, del Pirineu, l'Alt Empordà, ja tenen moltes clarianes, però hi fa una mica més de vent. Per tant, més sensació de frescor. La matinada i el matí estan sent una mica més freds que no pas ahir al matí. En canvi, la tarda d'avui acabarà sent molt amable, molt agradable, molt oberta, molt tèbia, molt suau, més càlida que ahir fins i tot. Tornarem a fregar els 30-31 graus a l'ombra, a les comarques de Ponent i les de l'Ebre. I aquesta tarda ja amb aquest cel blau, on veiem aquests núvols foscos a hores d'ara, per exemple, a Girona i Barcelona. Per tant, la cosa anirà netejant amb el pas de les hores. Helena, ho anirem seguint a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs a les 8:05 entrem en matèria un cop tancada la portada. Acaba avui la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria Jordi Hereu, entre altres personalitats, acomiaden aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també, però, que Salvador Illa faci balanç de la visita del Papa un cop acabi l'acte de comiat i el Papa ja voli, com dèiem, cap a Gran Canària.
4: Sí, Helena, bon dia. El sèquit de religiosos que acompanyen el Papa ja són dins l'avió i a pista esperen el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, per acomiadar el Papa Lleó XIV, que arriba aquí en uns minuts a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona. En aquests moments ja arriba la comitiva, entre ells el cotxe que transporta el Papa Lleó XIV, que acaba avui aquests dos dies de visita a Barcelona i Catalunya. L'avió del Papa ha de sortir d'aquí uns minuts, a partir de les 8:25. Un avió que el transportarà, el traslladarà fins a Gran Canària, des d'on continuarà el seu viatge oficial a Espanya. Ha estat una agenda atapeïda, la de Lleó XIV, que ha visitat els dos punts singulars de la cultura patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada Família, també l'abadia de Montserrat. Després del seu pas per Madrid, ara continuarà el seu viatge oficial a Espanya des de Gran Canària. Helena, en aquests moments hem vist com ha arribat a la comitiva del Papa. Lleó XIV sortirà d'aquí uns minuts des de l'aeroport de Barcelona i en destí a Gran Canària. Acaben dos dies de visita tant a Barcelona com a Catalunya.
1: Doncs sí, Anna, mentre començaves ja a explicar-nos aquest comiat, darrere teu ja venien totes els vehicles que solen acompanyar el Papa abans de la seva entrada. Doncs segurament policies i també, evidentment, els seus guardaespatlles. Doncs gràcies, Anna, estem atents a aquest comiat, en aquest punt on estàs tu, que estàs a fora. Intentem, doncs, nosaltres... entrarem ja amb les nostres càmeres, amb les càmeres que ens ofereixin aquesta imatge, ara sí, en directe ho veiem, com ja totes aquestes autoritats, aquests policies, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, cotxes oficials de guardaespatlles que acompanyen el Papa Lleó XIV, doncs això, just a la pista de l'aeroport, on ja estarà el seu, on posarà ja el seu punt final aquest viatge oficial a Catalunya, a Barcelona, on a peu de pista, ho vèiem fa uns instants, també ja l'estan esperant, doncs, totes les autoritats, a peu de pista amb la catifa vermella ja desplegada. Doncs hem vist el president de la Generalitat, en Salvador Illa, també hem vist el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, hi havia també l'alcalde de Barcelona, com no, en Jaume Collboni, hem vist el president del Parlament, en Josep Rull, i també la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, així com altres membres de representants de forces i cossos de seguretat. En aquests moments el Papa baixa ja, li han obert la porta del vehicle, d'aquest vehicle oficial que ha fet servir en moltes ocasions durant la seva estada aquí. Està saludant en aquests moments el president de la Generalitat, intercanviant unes paraules, segurament, doncs, valorant una mica aquesta estada, l'agraïment a Lleó 14 aquí a Catalunya, que hagi volgut venir a Catalunya, que hagi volgut fer també aquest esforç considerable, tot i la polèmica d'entrada, de parlar en català. En aquests moments, doncs, passa d'alguna manera revista el papa Lleó XIV a les diferents autoritats en aquesta catifa vermella que van trepitjant, custodiada doncs per diferents joves militars que fan d'alguna manera doncs això, la custòdia al papa, acompanyant-lo en aquest passeig cap a l'avió on el portarà a Gran Canària. Aquest papa Lleó XIV que continua aquest viatge on la immigració a la illa de Gran Canària, a les illes doncs, de Gran Canària en general, serà el punt neuràlgic de la seva agenda, la immigració en concret. És el colofó final d'aquesta visita a Espanya. Alguns experts hi veuen un cert paral·lelisme amb el que va fer el papa Francesc, recordem-ho, que va visitar Lampedusa, dues de les grans portes d'entrada de la immigració a Europa. En aquests moments ha saludat l'arquebisbe de Barcelona, en Joan Josep Omella, altres persones doncs, de l'Església, altres bisbes, arquebisbes, que també doncs, li han volgut donar el seu comiat, també forces i cossos de seguretat, en aquest cas el cap de Mossos d'Esquadra, diferents personalitats, insistim, de les forces i cossos de seguretat de Catalunya, d'Espanya. Dir-vos, doncs, això, que Gran Canària s'espera que el papa presideixi una missa multitudinària, diuen, davant del mar, aquest mar que és via d'arribada i que ha estat també sovint, massa sovint, frontera i cementiri. El gest és clar, el papa vol situar, quan arribi, està clar, a Gran Canària, el focus en el drama migratori del sud d'Europa. En aquests moments el papa saluda a la presidenta de la Diputació de Barcelona, a Lluïsa Moret, i ara ho fa a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Una visita que ahir tenia doncs, el seu colofó final amb aquesta benedicció de la Torre de Jesús, coronant aquesta Sagrada Família, que va acabar amb un espectacle que tothom ha lluat, un espectacle visual impressionant, amb jocs de llums, drons, dibuixant el rostre d'Antoni Gaudí, i que això va ser acabat, va acabar amb un impressionant castell de focs artificials. Ha saludat també en aquests moments el president del Parlament, en Josep Rull, abans ho feia amb el delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, ara ho fa el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, en representació del govern d'Espanya, intercanviant també unes paraules, agraint, insistim, aquesta visita, que entenem que ha estat satisfactòria i del qual en sentirem les paraules i la valoració d'aquí uns instants de Salvador Illa, que quan el papa ja estigui dalt de l'avió i marxi rumb a Canàries, doncs segurament que això en farà un balanç, l'escoltarem atentament i us ho emetrem en directe. Darrers instants, doncs, de Joan de Lleó XIV, de Lleó XIV, del papa Lleó XIV, aquí, a Barcelona, a l'aeroport del Prat, amb les últimes salutacions, els últims comiats, d'una visita que ha estat històrica, perquè feia 15 anys que un papa no visitava l'estat espanyol, tampoc a Catalunya, recordem-ho que va ser Benet XVI qui va venir la darrera vegada amb una missa de consagració de la Sagrada Família. Pujant ja l'escalinata de l'avió en Lleó XIV, quina mania em dir-li Joan Pau II, és Lleó XIV, que s'acomiada, ara sí, està ja a punt d'entrar a l'avió, saludant la tripulació també que el portarà cap a Canàries, ara sí que ja és a dintre de l'avió, un avió que és de la companyia Iberia, però que té l'anagrama, l'escut del Vaticà. Sol ser així, diuen que quan està en un territori en concret, qui cobreix aquests viatges solen ser les companyies locals, les companyies del país. Acaba de pujar ara tota la seva comitiva. Evidentment, el papa Lleó XIV no viatja sol, té una llarga comitiva i, per tant, és evident que totes aquestes persones també ara estan pujant a l'avió. últims, doncs, últims passos ja, últims escenaris d'aquest viatge que també va ser un bany de masses, recordem-ho, un bany de masses al matí a Montserrat amb la presència de 8.000 fidels, on Lleó XIV es va encomanar a la Moreneta en una imatge icònica del pontífex, una imatge que també segurament passarà a la història, al cambril de la Verge, i des d'on va agrair als catalans aquesta capacitat integradora. Un quart de nou, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara ho apuntàvem, ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya, que en uns minuts, com us estem explicant, marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra, després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí. L'acte va concloure amb un espectacle de llum i música, i tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
5: Recor agraït lloem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
6: Amb aquestes paraules, el papa Lleó XIV ha venit i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal, i ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
7: ¿Le gusta el fútbol? De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
1: El papa Lleó XIV, també us ho comentàvem, ha visitat el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
8: Uns 8.000 fidels han rebut el papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai, i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
5: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas l'esperança i la pau.
8: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
1: El papa Lleó XIV que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el papa Francesc. Fernández assegura que amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
9: El papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del papa. Cuando el papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: Nou minuts, els que falten per arribar a 8:45, més enllà del viatge i de la visita de Lleó XIV, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà, una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
10: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o

0: Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els convidats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. I el Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir errat per Han al final ja va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà, de nou a València, abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana Youssouf Afol assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria ben encaminada.
1: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
0: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiakos grec per 12 a 14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la Final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vigbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals al vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
2: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
0: La 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. De 10 a 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts. La Ludwig Band, Els Pets, Marc Pujol o Salvador Sobral són alguns dels artistes que actuaran a la nova temporada de l'Auditori de Girona, que ha presentat les 48 propostes artístiques ja tancades, tot i que al setembre se n'anunciaran de noves. No faltaran les propostes familiars, com l'actuació del grup El Pot Petit.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Papa és a punt de sortir rumb a les Canàries des de l'aeroport del Prat després de tancar la seva visita de 2 dies a Catalunya. Lleó XIV ha posat, doncs, el seu punt i final, ha estat rebut a peu de pista per personalitats institucionals i eclesiàstiques com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella. El pontífex continua així el seu viatge apostòlic, en què és previst que reforci el seu missatge social vinculat a la situació de col·lectius com els migrants i les persones més desvalgudes. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música davant de la Sagrada Família ha servit per tancar l'acte central de la visita de Lleó XIV amb la benedicció de la Torre de Jesús, tot plegat coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Lleó XIV culmina d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els més desafavorits. Analitzarem tot aquest fons social en conversa tot seguit al plató del Notícies en Xarxa amb Cristina García, secretària general de Càritas Diocesana de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Doncs comprovarem en directe com van els nervis d'aquest últim dia d'exàmens en connexió amb una de les seus on comencen en breus minuts les proves a Reus. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, acaba la visita del Papa a Barcelona i Catalunya i Lleó XIV ja és a punt de volar cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa és a punt de comparèixer per valorar la visita, n'estem molt pendents, mentre s'ultimen els preparatius abans que l'avió s'enlairi. A l'aeroport de Barcelona, on hi tenim ja el Marc Núñez i l'Anna Ruiz, que ho estan vetllant. Bon dia, Anna. Quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix?
2: Bon dia, Helena. L'avió que ha de traslladar el Papa Lleó XIV cap a Gran Canària per continuar allà el seu viatge oficial a Espanya roda ja per la pista des d'aquí, des de l'aeroport de Barcelona, a punt d'enlairar-se cap a Gran Canària. Les autoritats i càrrecs institucionals que han estat aquí a l'aeroport del Prat per acomiadar el Papa després de 2 dies de visita a Barcelona i Catalunya van abandonant aquesta terminal corporativa del Prat. Ja ha sortit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ho ha fet la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, i estem a l'espera que el president Salvador Illa comparegui també aquí a la terminal corporativa del Prat per fer balanç, una lectura, una interpretació política i institucional d'aquests 2 dies de visita del Papa tant a Barcelona com a Catalunya. Recordem que durant aquests 2 dies un tapait programa de visites litúrgic, cultural, polític i institucional han traslladat el Papa a 2 dels punts singulars de la cultura patrimonial, artística, espiritual de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Així que, Helena, a l'espera que l'avió que trasllada el Papa des de Barcelona fins a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya s'enlairi d'aquí uns minuts des de l'aeroport del Prat, perquè aquest avió ja està rodant per la pista. Insistim, les autoritats i càrrecs institucionals s'han anat abandonant la terminal corporativa on ens trobem en aquests moments i som a l'espera que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui davant els mitjans de comunicació en una breu compareixença per poder fer balanç, una interpretació política i institucional de la visita del Papa.
1: Doncs ràpidament ens traslladem cap a aquesta mateixa seu on estàs tu, però a l'interior, perquè en aquests mateixos moments ha de comparèixer ja en Salvador Illa per fer això, el que dèiem, un balanç d'aquesta visita. L'escoltem en directe.
3: I li he agraït la visita, li he agraït la seva construcció, la seva sensibilitat, l'edat de la palabra, i li he agraït també els missatges que aquests dies ens ha estat en la societat catalana i en la societat espanyola i també en tot el món. En la línia, aquests missatges, aquests missatges,
1: doncs la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya, que, com dèiem, en uns minuts ja està volant, de fet, marxa cap a les Canàries, en uns minuts s'enlaira l'avió, suposem que aquesta hora ja està enlairant-se i marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre que converteix la Basílica en l'església catòlica més alta del món era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa, doncs, de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple Antoni Gaudí, l'acte va concloure amb un espectacle de llum i música espectacular. Tot plegat ens ho repassa en Lluís Mata.
4: De cor agraït, lloem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
5: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: El papa Lleó XIV que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, d'improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el papa Francesc. Fernández assegura que amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
6: El papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de su gesto, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del papa. Cuando el papa hace por dos veces ese gesto de Six Seven, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: Doncs tornem a recuperar la compareixença de Salvador Illa, president de la Generalitat, que sembla que ara el so és molt millor. L'escoltem.
7: Serena, però també m'ho acabarem molt explícit a missatges en relació a què significa ser tolerant amb el diferent, amb el divers, la necessitat d'acollir, la necessitat de pensar en els més vulnerables, d'estar al costat de la gent que passa per moments de dificultat, de tenir sempre dret a una segona oportunitat. Crec que són missatges, almenys amb els que jo m'hi sento molt identificat, no? Pues acabo de despedir al Papa León XIV. Le he deseado un feliz viaje, le he deseado una feliz estancia en esta última etapa de su viaje a España, en este caso en las Islas Canarias, y le he agradecido la visita que ha tenido estos días aquí en Cataluña. Le he agradecido su comprensión y sensibilidad hacia la realidad catalana, y también le he agradecido los mensajes que desde aquí ha lanzado no solo a la sociedad catalana, sino al mundo, ¿no? Al conjunto de la ciudadanía mundial, ¿no? Creo que los mensajes que ha lanzado nos reafirman en ser Cataluña una sociedad tolerante, abierta, que valora la diversidad, que acoge, que trabaja en favor de la justicia social, ¿no? Y creo que también han sido unos mensajes muy inspiradores, ¿no? En el sentido de reafirmarnos en esta ambición colectiva que tenemos como catalanes, ¿no? Ayer desde la Sagrada Familia, desde Cataluña, desde Barcelona, se iluminó el mundo, y creo que eso también nos permite dimensionar en su justa medida el papel de Cataluña, ¿no? Cataluña vuelve a contar tanto en Europa como internacionalmente. Insisto, todavía nos emocionan las imágenes de ayer noche, cómo desde Barcelona y desde Cataluña se iluminó con mensajes de esperanza, ¿no?, al conjunto del mundo, ¿no? Tanto una elaboración muy positiva de este viaje. Muy agradecidos al Papa León XIV por el tiempo que nos ha dedicado.
1: Doncs una primera valoració, ja ho sentíeu en directe, del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, a Catalunya, durant aquests dos dies. Temps hi haurà, segurament, per valorar-ho amb més calma, amb més deteniment, amb més profunditat, però d'entrada ja sabem una mica quin és el balanç que en feia el president de la Generalitat. I és que ahir a la tarda el papa Lleó XIV va voler escoltar també de molt a prop la realitat social del Raval. A la parròquia de Sant Agustí es va reunir amb més de 90 entitats que treballen cada dia amb persones en situació de vulnerabilitat. I tres d'aquestes entitats entitats, entre elles Càritas Diocesana de Barcelona, van intervenir directament per explicar-li quina feina fan. La veu de Càritas en aquesta trobada va ser la de la seva secretària general, la Cristina García, que avui ens acompanya a l'estudi. I amb ella aprofitarem també per comentar, si tenim temps, una mica la memòria anual que l'organisme social de l'Església va presentar dijous de la setmana passada. Cristina García, bon dia i gràcies per acompanyar-nos, per ser amb nosaltres.
8: Molt bon dia.
1: Disculpa una mica aquest entrebanc, perquè els directes ja saps que a vegades són els que ens condicionen, eh? Com va anar la reunió amb el Papa? Podries tu també fer un balanç, una mica com feia ara el Salvador Illa? El vam veure especialment distès, afable, fent broma. Tu que hi eres, com el vas veure i què us va transmetre de prop?
8: Doncs la veritat va ser una trobada molt emocionant i molt propera. L'havíem preparat amb moltíssima il·lusió, no? Una oportunitat de, doncs, que les entitats socials de la diòcesi de Barcelona puguem poder disposar d'aquest espai amb el Papa, doncs ens feia una il·lusió tremenda. I vam trobar un Papa doncs, molt proper, molt interessat en el que fem, i també ens va felicitar per la nostra tasca i ens va encoratjar a continuar treballant, doncs perquè ja l'hem sentit diverses vegades durant aquests dies, la importància de la dignitat humana, de posar la persona al centre, de no posposar la caritat, no? I és un missatge que ens va traslladar.
1: Què vas veure que li preocupa molt? Perquè un dels titulars que hem fet és, sobretot a la gent gran, no? Va ressaltar molt, va posar molt el punt, si més no els periodistes és el que hem destacat també de les moltes coses, però una d'elles és això, no deixar al marge la gent gran, no? Encara que no siguin els nostres avis, deia, la gent gran no pot quedar sola, no? És una de les coses que a vosaltres com a Càritas us preocupa, però que ell, que ell també va posar molt l'accent en aquest extrem. Què us va demostrar, què us va dir, què és el que vas veure que bé li preocupa realment?
8: Sí, arrel de la carta que li va llegir el nen, el Renzo, clar, ell li preguntava també sobre la soledat de la gent gran, no? I ell ens va transmetre la importància d'acompanyar la gent gran, de no deixar-los sols. Al final va dir que els avis, no? Tot sovint es fan càrrec dels nets quan els pares treballen i després quan ells es fan grans, doncs la importància també de retornar-los aquest temps, aquesta dedicació, aquest amor que ells sempre ens donen als més joves, no? I va ser molt, molt, molt emocionant la part de les preguntes que li feia el nen al Papa i com ell, de forma molt natural, li va anar responent, també va baixar a saludar-lo personalment. Va ser un moment molt entranyable.
1: Una experiència, doncs, positiva per vosaltres també, testimonial. Sí. Quan llegim la memòria de Càritas, i ara entrem ja una mica en matèria amb aquesta memòria que vau presentar la setmana passada, la fotografia és molt dura, Cristina. Deixa clar que avui tenir feina no garanteix estabilitat i que l'habitatge s'està menjant el poder adquisitiu de moltes famílies. Quina és la realitat que més us ha colpit d'aquest 2025 que ja hem deixat enrere?
8: Sí, durant aquest 2025 hem acompanyat més de 63.000 persones a la diòcesi de Barcelona. Ens preocupen molts àmbits, però estem veient que cada cop més hi ha una pobresa més relacional, de manca de vincles, de manca de xarxa, quan a Càritas constatem la importància de la comunitat. No? Ahir el Papa ho va dir, va parlar del treball en equip, no? quan responia el Kenzo al Renzo amb el tema del futbol, no? Que deia que li va preguntar si li agradava el futbol, i ell va dir que va ressaltar, parlant del futbol, la importància del treball en equip. No? I nosaltres ho veiem a Càritas, no? La importància de quan les persones se senten escoltades, recuperen molt més fàcilment la confiança i la capacitat de projectar el futur. Llavors ja hem vist això, no? Que degut a molts aspectes que, com doncs, l'aïllament també social que provoquen les tecnologies portades a un extrem, no? I altres aspectes doncs, que hi ha cada cop més aïllament social quan hauria de ser el contrari. També ens preocupa molt el tema de l'habitatge, no? El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne.
1: I són 3 de cada 4
8: 3
1: famílies,
8: de cada 4, sí. I per això també la roda de premsa vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
1: En quin punt està aquesta llei? Perquè aquesta és una de les preguntes que li volia fer. El sensellarisme està desbordat, segons unes dades d'Insocat. 18.000 persones estan en aquesta situació a Catalunya. És un 80% més que ara fa 10 anys. Com està? Està encallada encara al Parlament? Em deies que aquest any, aquest 2026, espereu que es pugui aprovar aquesta llei?
8: Sí. Penseu que nosaltres, en els darrers anys, les persones que tenem en sense llar s'han duplicat en els darrers 2 anys. Per tant, és un tema que ens preocupa molt, i si estan callades, estan fent diferents...
1: Què s'estan fent?
8: Sí, s'estan fent diferents tràmits, però no acaba d'en sortir-se'n, la veritat.
1: I per què no? Ho teniu clar, per què no?
8: Doncs perquè, bueno, creiem que falta aquest consens polític, com amb els grans temes de país, no? Que cal un consens polític i una voluntat política, doncs, per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat sobre la taula, no? I en aquests moments creiem que no és una prioritat del govern.
1: Del govern, o hi ha algun altre partit polític que estigui posant pals a les rodes?
8: Concretament... és en general és dels partits, els parlaments, que hauria de tirar endavant i no ens estem en sortint.
1: És a dir, que de moment això no sembla una prioritat per al govern o pel país de Catalunya. Càritas, ens ho deies, ha acompanyat fins ara més de 3.000 persones en el procés de regularització. Tu ens parlaves de l'acompanyament en general, jo ara parlo de la regularització, però només la meitat, segons heu posat a la memòria, han pogut formalitzar la sol·licitud. Quines barreres reals s'estan trobant aquestes persones, aquestes 3.000 que han iniciat aquest procés de regularització? Insisteixo, només 1.500 han pogut presentar de forma correcta la sol·licitud. Quines són les traves principals amb què es troben?
8: Doncs algunes, per exemple, no disposen els antecedents penals, no? Que aquests que els han de demanar als seus països d'origen, doncs estan costant en arribar aquests papers, no? I també, doncs, altres tràmits de documentació que cal requerir, que estan requerint, que no estan arribant.
1: Hi ha dues coses, Cristina, d'aquest tema, d'aquest procés de regularització, que a mi m'han cridat especialment l'atenció. Una, que moltes famílies s'estan endeutant per poder-se regularitzar, i després, un altre tema que també m'agradaria que em comentessis, és la invisibilitat dels infants en aquests processos. Què vol dir que els infants estan quedant fora del radar administratiu? A veure si podem respondre aquestes dues qüestions.
8: Sí, el tema dels infants, no? Realment és molt important poder regularitzar els infants, perquè és el futur, no? de la nostra societat, no? I és molt important que tot el nucli familiar pugui tirar endavant aquest procés de regularització. Val? I l'altra pregunta, perdona?
1: Sí, l'altra pregunta era l'endeutament de moltes famílies que per poder regularitzar...
8: Clar, nosaltres ens vam donar compte que quan començàvem el procés de regularització, doncs aquestes moltes persones, ja per l'angoixa de no poder tirar endavant de no arribar a temps a regularitzar, ja s'havien endeutat per poder poder garantir aquesta regularització, no? I llavors els trucàvem des de Càritas, persones que nosaltres atenem, per dir-los, no? Doncs per ajudar-los en aquest procés, i ja s'havien compromès econòmicament amb
1: altres, gestoria,
8: amb gestoria, algun... sí. I realment, sap greu, perquè algunes persones han fet un endeutament molt important per poder-ho tirar endavant.
1: Doncs, Cristina García, no tenim més temps avui, t'agraïm moltíssim la teva presència aquí, que ens hagis fet, si més no, 5 cèntims d'alguna d'aquestes coses que tant us preocupen i que tant treballeu, i des de fa tants anys, perquè Càritas, evidentment, teniu molt temps de feina i molts anys que fa que la feu. Gràcies, doncs, per estar amb nosaltres avui.
8: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. Per saber com es presenta aquesta darrera jornada d'exàmens, ens desplacem ara fins a Reus, a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili, i tenim a la Clara Marchiegui i el Jordi Olària, companys de Canal Reus. Jordi, bon dia. Quin ambient respiren els estudiants en aquest darrer dia de la selectivitat? No sé si hi ha gaires nervis o ja estan més tranquils.
9: Bon dia, companys. Jo crec que podríem parlar de nervis a la baixa. Com dèieu, és la tercera jornada d'aquestes proves d'accés a la universitat per a uns 45.800 estudiants d'arreu de Catalunya, 4.500 dels quals al camp de Tarragona, en instituts i campus universitaris com aquest campus Vallissens de la URB on som ara. Si examinen, com dèiem, des de dimarts, acabaran avui aquells exàmens en total 35 matèries diferents en funció de les que escollin i del batxillerat que hagin estudiat en el cas de que ho hagin fet. També hi ha alumnes de mòduls. Tot plegat, com dèiem, ja han superat dos dies, s'enfronten al tercer amb nervis a la baixa en un any en què hi ha hagut rècord d'inscrits, d'alumnes inscrits arreu de Catalunya, i en què la novetat principal ha sigut l'ús de detectors de dispositius electrònics de manera aleatòria a tots els centres on s'han fet proves d'accés a la universitat. Ho explicava, de fet, un dels presidents de tribunal d'aquest campus, el Vallissens de la URB, volíem dir, que les proves han anat bé i que, a més, tot i que hi havia aquests detectors, no han hagut de fer-se servir gaire.
10: Ha anat molt bé, com sempre, sempre hi ha nervis, algun estudiant que s'equivoca d'aula, de tribunal, però tot es pot solucionar. I sí, hem tingut alguna errada en algun examen, però també ho hem solucionat ràpid. Han estat molt, vull dir, curosos els estudiants. És a dir, no hem detectat un ús així molt excessiu ni de ningú tipus de la IA. Sí que hem fet al principi de cada examen, recordem les instruccions que no podem fer servir.
9: Unes proves d'accés a la universitat que acaben avui, han començat, comencen de fet d'aquí a uns minuts a les 9 del matí amb l'examen de català, l'última de les assignatures troncals que quedava, i dues sessions més d'examen en funció de les assignatures escollides entre un ventall de 10 matèries. Tot plegat, tenint en compte aquest ventall de matèries per examinar també de les carreres que volen fer i del BAT que hagin cursat, quan hem preguntat als estudiants com els havien anat i quins nervis tenien avui, opinions per tots els gustos.
11: Bé, bastant bé. L'important és que ja s'està acabant, que avui ja és l'últim dia, però de moment bastant bé.
12: Sí, alguns exàmens una miqueta més difícils que altres, però bueno, en general bastant bé.
11: Periodisme.
12: Jo, si tot va bé, pedagogia.
11: Sobretot matemàtiques és el pitjor, però bueno, avui el tenim, a veure com va.
13: Molt bé, menys mates del científic. Mates del científic va ser molt malament.
14: Bueno, una mica tot, alguns millor i alguns pitjor, però en general bastant bé.
13: Fisioteràpia.
14: I jo pedagogia.
9: Tot plegat culmina avui, com dèiem, per a 45.800 alumnes d'arreu de Catalunya, 4.500 dels quals al camp de Tarragona, un alumnat que sabrà el 23 de juny en primera instància quines notes ha tret d'aquestes proves d'accés a la universitat i que després d'un període de revisió quedaran definitives el pròxim 7 de juliol.
1: 5 minuts només, els que falten ara mateix per arribar a les 9. Gràcies, companys. Aquestes proves de selectivitat que avui s'acaben. Nosaltres també estem a punt d'acabar aquest Notícies en Xarxa, recuperant d'alguna manera el nostre principal argument informatiu. El Papa ha sortit fa pocs minuts rumb a les Canàries des de l'aeroport del Prat, després de tancar la seva visita de dos dies a Catalunya. Lleu XIV ha estat rebut a peu de pista per personalitats institucionals i eclesiàstiques, com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona també, Jaume Collboni, i l'arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella. El pontífex continua així el seu periple, el seu viatge apostòlic després de beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família de manera molt espectacular, com un acte central que va deixar bona part de la ciutat, però també segurament a bona part del país i del món bocabadat. Doncs d'aquesta manera posem el punt final al Notícies en Xarxa d'avui. Un dia més els agraïm la confiança, l'haver estat aquí pacients amb nosaltres i us esperem demà a partir de les 7 del matí. Demà ja és divendres. Adéu-siau, que vagi bé. Bon dia.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El Papa en Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. Escoltem el president de la Generalitat, que en compareixença de balanç d'aquesta visita, un cop s'ha enlairat l'avió del Pontífex, ha volgut agrair la seva visita a Barcelona i ha remarcat que gràcies a això Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
3: Li he desitjat un bon viatge i li he desitjat també èxit en aquesta darrera etapa de la seva visita a Espanya, etapa a les Illes Canàries, i havia agraït la visita, havia agraït la seva comprensió, la seva sensibilitat amb la realitat i amb la cultura catalana, i havia agraït també els missatges que aquests dies ha llançat al conjunt de la societat catalana i al conjunt de la societat també espanyola, europea i de tot el món, no?
2: El punt àlgid de la visita està la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que amb 172,5 metres és l'edifici més alt de Barcelona i l'església més alta del món. L'acte, marcat en la missa pel centenari també de la mort d'Antoni Gaudí, va acabar amb un espectacle de llum, música i drons que va dibuixar el rostre de l'arquitecte i la paraula gràcies al cel. Cap a les 11 del matí és previst que el Papa arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on el rebran també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de Canàries, Fernando Clavijo. També hi haurà els ministres de Presidència, Félix Bolaños, de Defensa, Margarita Robles, i també de Política Territorial, Ángel Víctor Torre, entre altres autoritats. I quatre persones han estat detingudes en el marc del dispositiu de seguretat que els Mossos d'Esquadra van dissenyar arran de la visita del Papa. Dues de les detencions han estat per tocaments, mentre que les altres dues ho han estat perquè hi havia ordres de detenció vigents contra aquestes persones. I tret de sortida en aquests moments al darrer dia de la selectivitat. Durant tres dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors anticòpia per tal de vigilar que cap alumne pugui fer ús de dispositius electrònics. Avui s'examinaran de llengua catalana i literatura i també d'assignatures optatives com dibuix artístic, literatura castellana, química o tècniques d'expressió gràfico-plàstica. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 a Premià de Mar provoca lentitud en aquest punt. També un altre accident, en aquest cas a la B20, deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, també una avaria a la C25 a Gurb deixa un altre carril tallat direcció Lleida i provoca retencions en aquest punt. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Mai t'has preguntat, com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat, com és la teva veu quan et diu, ho tornis a intentar?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, que en la compareixença de balanç d'aquesta visita ha volgut agrair la seva visita a Barcelona i ha reivindicat que també ha estat inspiradora per continuar sent un país obert, ambiciós i amb la voluntat d'obrir-se i explicar-se al món.
2: Catalunya, amb aquests missatges, amb aquesta visita del papa Lleó XIV, es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
1: El punt àlgid de la visita ha estat la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Volíem dir que amb 172,5 metres és l'edifici més alt de Barcelona i l'església més alta del món, que ha coincidit també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Cap a les 11 és previst que el papa arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on el rebran també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de Canàries, Fernando Clavijo, juntament amb altres autoritats. I els equips d'emergència busquen des d'aquest dimarts a la nit un menor de 16 anys que es va perdre en moto d'aigua en una excursió guiada per Roses a l'Alt Empordà. Salvament Marítim va rebre l'avís pels vols de 3:15 de la nit quan els responsables de l'empresa van veure que el jove no arribava a la zona de Santa Margarida on estava previst que es trobés amb la resta del grup. De seguida es va activar la recerca que continua aquest matí amb efectius de bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també la policia local de Roses juntament amb Salvament Marítim, que ha activat també un helicòpter i diverses embarcacions. I tret de sortida ja el darrer dia de la selectivitat, durant 3 dies més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de 3 de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors d'anticòpia per vigilar que cap alumne pugui fer ús d'un dispositiu electrònic. Avui s'examinen de llengua catalana i literatura i també d'assignatures optatives com dibuix artístic, literatura castellana, química o tècniques d'expressió gràfico-plàstica. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit, a les 9, entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic.
0: Notícies en xarxa.

0: una malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els equips d'emergència busquen des d'ahir a la nit un menor de 16 anys que es va perdre en moto d'aigua en una excursió guiada per Roses a l'Alt Empordà. Connectem ara amb Juanma Buín, des del centre de comandament que han muntat al port pesquer de Roses. Juanma, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Pues mira, aquest matí, cap a les 10, està muntat aquí el centre de coordinació al port pesquer entre bombers, salvament marítim, els agents rural també, la Guàrdia Urbana, i ara fa uns moments han arribat també Mossos d'Esquadra i estan per començar a preparar l'operatiu per buscar aquest noi de 16 anys que es va perdre ahir a quarts de 10 de la nit. Es veu que viatjava des de l'Almadrava direcció a Santa Margarida. En un moment, quan van arribar al lloc, el trobaven a faltar, van anar a buscar-lo, no el van trobar, i el més estrany de tot és que de moment ni ha aparegut el noi, però ni ha aparegut la moto. Una moto des d'un helicòpter es veu, i més aquestes motos d'aigua, que si caus comencen a girar i no es mouen del lloc.
1: Gràcies, doncs, Juan, estarem pendents d'aquesta informació. Bon dia.
2: Vale, a tu. Adéu.
1: I la consellera d'Interior presidirà aquest dijous una reunió del nivell de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya. L'últim ahir mateix, coincidint amb la visita del papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a trets en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, el tinent d'Alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
3: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
1: Un Valle que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes de la visita del papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que havien plantejat. I el papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. De fet, cap ara a les 11 és previst que arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on l'esperaran el president del govern espanyol Pedro Sánchez i també el de Canàries, Fernando Clavijo, entre altres autoritats. I avui, segon últim dia, volíem dir darrer dia de la selectivitat. Durant 3 dies, més de 45.000 alumnes s'han apropat a aquestes proves d'accés a la universitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja ha arribat a les Canàries. Cap a les 11 del matí era previst que el papa arribés a la base aèria de Gando de Gran Canària, on l'han rebut el president del govern espanyol Pedro Sánchez i també el de les Canàries, Fernando Clavijo. També hi ha hagut els ministres de Presidència, Félix Bolaños, de Defensa, Margarita Robles, i també de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, entre d'altres autoritats. I la consellera d'Interior presidirà aquest dijous una reunió del nivell a la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya. L'última ahir mateix coincidint amb la visita del papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a 13 en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per a aquests delictes.
2: Revisar les normes penals que fan referència doncs a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
1: Un Valler que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes a la visita del papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que ja havien plantejat. I els serveis d'emergència busquen des d'ahir la nit un jove de 16 anys, veí de Roses, desaparegut durant una excursió amb moto d'aigua a la badia de Roses. El menor es va separar del grup a l'altura de la platja de Canyelles i els seus companys li van perdre el rastre cap a 8:45 del vespre. Salvament Marítim va activar el dispositiu de recerca després que l'empresa de lloguer alertés que el jove no havia tornat al punt d'arribada de Santa Margarida. I el jutjat d'instrucció de Manresa ha arxivat provisionalment la investigació per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses de Súria el 2023 en considerar que el despreniment de roques va ser un accident sobtat i imprevisible. La jutgessa conclou que no hi ha indicis de responsabilitat penal, d'hiperpotatge ni d'incompliments de les mesures de seguretat. I avui, darrer dia de la selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest any és la prova pilot amb detectors anticòpia per tal de vigilar que cap alumne pugui fer ús dels dispositius electrònics no permesos a les proves, com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o bé auriculars.
0: Notícies en xarxa.

0: El Festival Libèl·lula oferirà aquest divendres una jornada dedicada al circ amb tallers i a càrrec de la companyia Polàrticus. Les activitats es faran a les peixateries velles i a la plaça de l'Església i comptaran amb la participació de la majoria de centres educatius del poble. Segons ha explicat Ona Malgrat, una de les sòcies fundadores de Polàrticus, Greta Ruas Miguelet, els tallers permetran que els infants tinguin un primer contacte amb les principals disciplines circenses. Durant el matí, els alumnes podran practicar acrobàcies, equilibris sobre objectes malabars i altres tècniques com el trapezi o les teles. Escolta una entrevista. El Festival Libèl·lula acollirà uns tallers de circ el divendres 12 de juny de la mà de la companyia Polàrticus, que es portaran a terme amb les escoles de Malgrat, a les peixateries velles i també a la plaça de l'Església. Avui en parlem amb una de les sòcies fundadores de Polàrticus, la Greta Ruas Miguelet. Bona tarda, Greta.
1: Bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, en què consistiran exactament aquests tallers que fareu aquí a Malgrat?
1: Al matí farem tallers de circ perquè nens i nenes de les escoles de Malgrat puguin anar i tastar el que fem al circ. O sigui, les quatre tècniques principals, l'acrobàcia, els equilibris, sobre objectes, els malabars i els aeris, trapeci i teles. Va. I a la tarda tenim preparat una activitat que li diem viatge motriu, que està més encarada cap a famílies i cap a infants de 2, 3 a 6 anys i que consisteix en, a través d'un llibre i d'un conte, pues, anar a fer un viatge per un espai preparat i que s'aniran trobant, pues, elements de circ i, pues, farem una mica d'experiment. I provaran, sí, tastaran el circ des d'un altre lloc.
0: Això encaixa amb la vostra filosofia, no?, que defenseu, Greta, que els vostres tallers promouen, diguéssim, per una banda, el que és l'art del circ, no?, les tècniques que feu, exacte, però per altra banda també promoveu la inclusió, la diversitat i l'autoestima.
1: Exactament, sí. Mm. Doncs aquí, sí, nosaltres fomentem, bueno, tenim en compte que fem circ, que estem també educant d'una altra manera i en un altre lloc, i per nosaltres és molt important tindre en compte tot això quan fem circ, ben sigui en adults, en petits, en sigui en que en sigui. I també ens importa molt l'accessibilitat, que tothom tingui les característiques que tingui i poder accedir a fer una activitat com aquesta. Doncs intentem, pues, explorar diversos tipus de materials, diversos tipus d'activitats per poder-la fer el més accessible possible per tothom. I doncs això, el que dius tu, el circ treballa molt l'autoestima perquè al final té aquesta cosa física de l'esport, també té aquesta cosa de l'art, que no, que al final l'esport és competitiu, doncs el circ no és competitiu, però treballa molt la fisicalitat, però també és un art, doncs treballa també la creativitat i altres punts de vista. Doncs amb el circ, al tenir tantes disciplines i especialitats, doncs clar, cadascú arriba al seu lloc i troba el lloc on encaixa, on l'agrada, on se sent a gust. No? I això, pues, dins del que cabe, tu estàs en un grup, però també estàs en tu mateix i treballant-te, no? I superant-te a ti mateix i amb un grup que t'acompanya, que te cuida, perquè amb el circ sempre tenim que treballar en grup per cuidar-nos, per ajudar-nos a passar els nostres reptes, el risc i tot.
0: Val. Vosaltres oferiu classes regulars de circ a joves i, com bé deies també, també oferiu inclús tallers per a gent gran i gent sorda.
1: Exactament.
0: Com s'adapta aquests tallers per a aquests perfils? Perquè entenc que el circ, doncs, clar, el circ és el que deies tu, no? Repassa primer les quatre tècniques, no? Els malabars, les acrobàcies, ara no recordo quin més has dit.
1: Però bé. Llibris.
0: Exacte.
1: Està molt bé.
0: Exacte. Però, clar, tot això, adaptar-ho a persones que ja per si tenen una dificultat afegida, no? O que temes de mobilitat o una discapacitat, clar, es fa més complicat. No?
1: Sí, o sigui, en aquest cas, per exemple, en la gent gran, no, treballar una mica, pues, la continuïtat de la seva mobilitat, un envelliment actiu, que li diem, no? El continuar sent creatius i continuar, pues, exercitant el cos, moure'ns i produint això. Doncs sí que és veritat que això ho adaptem, ho fem en un lloc, un espai on hi hagi taules, caderes, estem asseguts i juguem amb la tècnica de malabar, però ho fem amb objectes quotidians, no? Objectes que per ells, pues, són pues, mitjons o traps de cuina o coses així, i doncs així també podem parlar i fer una mica de recordar, no?, coses que ja fan i així. I doncs això és una manera d'adaptar-ho, per exemple, no?, al col·lectiu de gent gran. I després la Serena, en aquest cas, que és la que porta més activament tot la part de llengua de signes i circ, amb un altre equip de gent especialitzada, intèrpretes, persones sordes i també altres persones del circ que parlen llengua de signes, doncs estan fent tot també un procés per donar, pues, això, per veure com fer més accessible per les persones sordes una classe de circ, quines característiques especials tenen que tenir, no? I a més, acaben acabem de publicar un glossari en llengua de signes catalana, no? que té, pues, un munt de signes de com es diuen coses específiques de circ.
0: Val. Els membres de Polarticus, tots o la gran majoria, veniu del món del circ?
1: Sí, tots venim del món del circ, però sí que és veritat que després cadascú també ve un altre món, no? Jo sóc educadora social també, tenim a la Jèssica, que també treballa tot el món de la... és terapeuta ocupacional, doncs ens hem format en circ, som artistes també, però també hem fet altres coses.
0: I com va ser que un dia us vau aixecar i vau dir hem de fer Polarticus? Com va sortir aquest projecte?
1: Doncs nosaltres veníem de treballar en altres escoles, en altres projectes de circ, i doncs teníem com molt clar que volíem, pues, algo molt concret, amb uns valors molt concrets, una dinàmica de treball entre les companyes també molt concretes, i doncs ens van juntar i vam dir, oye, per què no ho fem de la nostra manera, no? I així podem començar. I de fet, pues, Polarticus també neix una mica amb aquesta visió de dir anem a fer també més coses transversals, no només treballar el circ, sinó anar més allà, no? Intentar anar a les escoles, intentar anar a les residències de gent gran, intentar anar a altres espais per veure com poder transformar el circ.
0: Val. Mira, tenim aquí, és una oportunitat d'or per conèixer, no?, aquest món, que per molts, inclús jo, doncs ens és una mica estrany, no?, o fora, perquè sí. no estem a dins. Quina situació es troba el món del circ a Catalunya ara mateix? O sigui, com és el món del circ? Ens podeu explicar una miqueta com va?
1: Doncs, a veure, jo penso que és algo que està renaixent, que s'està cada vegada més fent més fort i no estem lluitant per ser reconegudes com un altre art, com el teatre o com altres arts que porten ja anys ahir endavant de tot. Penso que el circ té coses molt especials. A Catalunya n'hi ha moltes xarxes, molts festivals, molt d'espai que treballem amb el circ, no? Tenim l'Ateneu de Nou Barris com referent, també tenim el Circric o, no?, el Reluí, com espais que porten anys i anys i anys fent treballs de diferents tipus en relació al circ, no? O l'escola de circ professional, que només n'hi ha 4 a l'estat espanyol i una la tenim aquí a Barcelona. Penso que això... és molt interessant que a Catalunya esté passant tot això, no? Tenim també una xarxa de la FOC, no?, que és una xarxa de les escoles de circ, dels professionals formadors de circ, i n'hi ha un munt d'escoletes a quasi cada poble de Catalunya.
0: Déu-n'hi-do. La imatge que tenim del circ o que s'ha venut durant molt de temps, no?, és aquesta idea de els cartells, no?, o els pallassos, els animals, no?, els tigres, els elefants i tot això. Clar, això s'allunya molt de la realitat? S'ha quedat antiquat aquesta visió? El circ actualment a Catalunya és diferent?
1: Sí, jo penso que sí. O sigui, continuarem de tot, però penso que n'hi ha també gent que continueix fent circ més tradicional, més de carpa, d'anar rodant, d'anar amb pallassos, més clàssic, el qual és molt bonic i també molt interessant, perquè n'hi ha un públic que li agrada moltíssim aquesta idea i és una idea preciosa. Sí que és veritat que a nivell animals, aquí a Catalunya ja no hi se pot, doncs no ho fem i n'hi ha una altíssima part del col·lectiu de circ i de la gent que fa circ no li agrada aquesta idea. Però també n'hi ha una nova vertent que ja porta molts anys, que ja ens formem en escoles, que ja anem a teatres, que anem a centres cívics, que anem a altres llocs, no? Sense una carpa a sota, i actuem també. Doncs, i que s'està també com misturant, no? Com una mica de... s'incluen les arts del moviment, el teatre... Ja no és tant només això de sortir a fer un gran número de circs, sinó sortint també a contar una història i a mostrar-vos més coses, no?
0: Molt bé. Doncs bé, acabem l'entrevista. Greta Ruas, fundadora, una de les sòcies fundadores de Polarticus, gràcies per atendre'ns i bé, destacar, recordar que fareu, portareu aquest taller de circ aquí a Malgrat el divendres 12 de juny. Correcte. I que no sé si se sap quants participants hi tindreu.
1: No ho tenim molt clar. Va. Tenim clar que participen bastants perquè estarem tot el matí i vindran quasi totes les escoles. Penso que només hi havia una que no podia, però... I a la tarda encara no ho tenim del tot tancat.
0: Bueno, pues, ho deixem un moment en stand-by. Igualment, gràcies, Greta, per atendre'ns i que vagi molt bé el dia. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Més temes. Aquest divendres l'Arxiu Municipal acollirà la presentació del llibre L'Etern Retorn, l'obra de l'escriptora Masiga Esmautà. Aquesta jornada, que se celebrarà a les 7 de la tarda, forma part del cicle Donem suport als nostres autors, organitzada per Òmnium del Maresme. L'Etern Retorn és una ficció basada en experiències reals que viuen diferents dones migrades rifenyes que es troben en una constant sensació d'estar entre dos mons, és a dir, el nou estat que les acull i també l'enyorança del seu país d'origen. Esmautà explica on a Malgrat que el llibre també és una representació i crítica a situacions que viuen les persones migrades, com el racisme i les dificultats en els tràmits de regularització. Escolta l'entrevista. Bé, parlem de llibres, parlem de cultura, concretament parlem de l'obra L'Etern Retorn, amb l'escriptora Amaziga Esmautà. La tenim ja a l'altre costat del telèfon. Hola, bon dia, Esma.
2: Hola, Javi, bon dia.
0: Bé, en primer lloc, volem parlar de la teva obra, com no, d'aquest titulada L'Etern Retorn. Explica'ns una mica de què tracta aquesta obra.
2: Sí, és un llibre de relats que pretén donar veu a les dones d'origen amazic, dones migrants en general, sobretot dones que han emigrat en edat adulta, perquè es troba a faltar aquesta veu en la literatura que fins ara està escrita, sigui literatura autòctona o literatura feta per persones d'origen migrant. I jo, que pertanyo a aquest col·lectiu, diguem-ne, de mares, de dones que han emigrat en edat adulta, m'he identificat molt amb moltes de les realitats que viuen, amb d'altres no, però amb moltes, i vaig veure, doncs, la necessitat de transmetre la seva veu. Hi ha relats que parlen de... bueno, la majoria dels relats, vaja, parlen del procés migratori d'aquestes dones. Uh-huh. I de les diferents, dels diferents reptes que es troben en el procés d'adaptació en el país d'acollida. I una mica el fil conductor d'aquest llibre és el fet de viure contínuament entre dos mons, el país d'origen i el d'acollida. D'això ve el títol, d'alguna manera, que és L'Etern Retorn. Viure recordant, viure mantenint viva la memòria històrica, viure recuperant o mantenint vives les tradicions, els costums, però al mateix temps aprenent d'altres, aprenent a viure en un nou món, amb una nova llengua, una nova manera de viure i un nou entorn, en definitiva.
0: Mm-hmm. Val, només perquè posar una mica de context, entenc que aquesta obra parles de dones amazigues? Sí, correcte?
2: Sí.
0: Val.
2: Sí.
0: Només per aclarir que la gent ho sàpiga, eh? La gent de... Bueno, el termín, la paraula amazic, no?, fa referència, no?, als pobles berbers originaris del nord d'Àfrica i la seva llengua, correcte? És així?
2: Sí, correcte. Sí,
0: val.
2: Som la població autòctona del nord d'Àfrica, ens diem amazics, amazigues, encara que el terme berber està bastant extès per designar-nos, d'alguna manera, per part dels diferents colonitzadors.
0: Val.
2: I com has dit, doncs estem al tot el nord de l'Àfrica i hi ha una diàspora gran també que és amaziga a tota Europa, I el món Tuareg, també Samazic, no? La població Tuareg, que està entre Algèria, Níger i Mali. Hi ha una part a Burkina Faso i Mauritània. I els guanxes de les Illes Canàries també són d'origen amazic, encara que ara ja han perdut la llengua.
0: Val. Llavors, entenc que les dones a qui fa referència en el llibre són experiències reals de dones que venen de diferents països, correcte?
2: Sí, els relats parteixen de situacions relats, però són relats, són ficticis.
0: Ah, val, d'acord.
2: Sí, sí. El punt de partida pot haver estat un comentari, pot haver estat una observació. Jo vaig treballar molt, sigui des del voluntariat com des de l'àmbit professional amb les dones d'origen migrant, i vaig arribar a conèixer moltes realitats, vaig arribar doncs, a entendre molt bé el seu món o els seus mons, perquè el llibre entén també transmetre unes dones de perfils diversos, no?, per trencar una mica doncs, l'imaginari social autòcton envers les dones migrades com un col·lectiu homogeni, o sovint es descriu com doncs, un col·lectiu de dones analfabetes, submises, que no porten res, que venen a caparar ajudes, etc, etc. Els relats pretenen també una mica canviar aquesta mirada, parlant doncs, d'experiències de dones amb poder, de dones amb estratègies per superar els diferents reptes de la vida, etc. I al mateix temps també donar visibilitat als diferents obstacles que es troben doncs, quan estan aquí i que fan difícil doncs, avançar, no?
0: Val. Per entrar en matèria de, dins d'aquestes experiències, no, que viuen aquestes dones migrades, quins són les experiències comunes que viuen, els patrons que repeteixen, perquè entenc que la gent marxa per un motiu sempre. Llavors, sí. I també viuen moltes vegades la gent que és migrant i que va a un país que no coneix, es pot trobar situacions que al final quan les comparteixes amb altres persones migrants com tu, també són coses que potser també els hi han passat, no? Llavors, per il·lustrar-nos una miqueta, aquestes dones migrades que aquí fa referència en els llibres, aquestes històries, doncs quines són aquestes experiències que viuen, quines són aquestes aquests fets que comparteixen entre elles?
2: Sí, he posat molt èmfasi en el llibre en la diversitat d'aquests perfils, com he dit abans. Hi ha dones que han emigrat per reagrupament familiar, per estar reunides amb la família, amb el marit, el pare dels fills. Hi ha dones que han emigrat soles, hi ha dones que han emigrat per continuar els seus estudis, etc. No? Hi ha dones amb estudis, dones sense. És a dir, que lluny de pensar que són un perfil homogeni, doncs són dones mogudes per diferents motius, per emigrar, no? Per deixar el seu país. Però sí que, independentment de que unes tenen més recursos que altres, es troben realitats, diguem-ne, exteriors, no? El seu potencial personal, doncs, que són el desconeixement de la llengua del país d'acollida, el desconeixement de l'entorn, la situació administrativa, unes tenen permís de residència i no tenen permís de treball, com ha estat el meu cas, unes no tenen ni permís de residència, ni de treball, ni per estar aquí legalment. Unes no tenen feina, unes tenen formació, busquen feina però no la troben, amb una realitat de difícil reconeixement del potencial de les persones que venen de fora, encara que hagin tingut estudis i formació, molta necessitat de formar-te de nou per poder accedir a treballar, un periple per demostrar la teva legalitat aquí, perquè has de renovar contínuament, per renovar has de buscar un contracte de feina, no trobes feina per tenir un contracte, és a dir, que és com un cercle, no? que fa molt difícil doncs, adaptar-te al país d'acollida i que arribi un moment que ja no tinguis aquestes necessitats, no? De tocar tantes portes, de demostrar, d'aconseguir feina, d'aconseguir vivienda, etc, etc. Topant a més també amb un racisme a vegades institucional, no? Sobretot manifestat per la llei d'estrangeria, que no ens considera ciutadans, ciutadanes com la resta, i a vegades també amb el racisme social, no? Amb una mirada excloent, no? Una mirada discriminatòria, tot aquest procés ve a superar tots aquests obstacles i a aprendre i a portar també al país d'acollida.
0: Uh-huh.
2: També es parla de les realitats que es viuen dintre de les comunitats, no? Com seria el dol migratori, com per haver deixat un país darrere tota una vida, quan emigres en edat adulta i comences de nou, és difícil adaptar-te fàcilment perquè ja tenies una vida feta, tenies unes amistats, uns projectes de vida, i d'un dia per l'altre trobes que has d'emigrar, no? per reunir la família d'alguna manera o per motius econòmics, no? I tots aquests relats, doncs, d'alguna manera transmeten les diferents estratègies que les dones, doncs, busquen, evidentment, moltes vegades amb ajuda de serveis que ofereix l'administració pública, moltes vegades amb l'ajuda de la pròpia comunitat, no?, per superar aquestes situacions adverses i per aconseguir una vida digna, en definitiva, no?
0: Mm-hmm. D'aquí també ve el nom, no?, quan has comentat aquest dol migratori, la paraula, el nom del títol del llibre, L'Etern Retorn, veritat. Dit això, sí. També entenc que llavors el llibre té un fort esperit crític, no?, a totes aquestes situacions que es viuen, però aquí una mica també, per donar-li una mica de caire positiu, pregunto si el llibre també comparteix o disposa, no?, d'experiències positives, no?, perquè no, entenc que també el fet de també l'acollida, no sé si ja també ja suposo que deuen haver hagut experiències positives de la gent d'aquí, acollir a persones que venen de fora, sí. També l'amabilitat, no? O sigui, més que res per donar-li una mica de caire positiu, eh? No sé si el llibre contempla aquests punts de vista, perquè, clar, ara la gent no s'emporti aquesta sensació de que el llibre és supercrític i superdestructiu, no?, amb les experiències.
2: No, jo penso que el llibre és tot positiu, des del principi fins al final. És a dir, quan qüestionem les relacions de poder, no és quelcom negatiu, és quelcom molt positiu, perquè ajuda a desconstruir allò negatiu i construir allò positiu, no? Quan es parla de la violència masclista, per exemple, aquí, i de les desigualtats de gènere, no anem contra els homes, no? Anem a construir una societat igualitària, anem a qüestionar les nostres dinàmiques de poder, no? És el mateix quan es parla d'immigració, quan es parla de discapacitat, quan es parla de diversitat sexual i de gènere, etc, no? Som d'alguna manera els col·lectius que volem que la nostra veu sigui present, es tingui en compte, perquè quan es vulguin dissenyar polítiques, que siguin polítiques inclusives, que tinguin en compte les nostres necessitats i que tothom, partint de nosaltres, que som migrants, i la resta de les persones, tothom hem de ser crítics amb les dinàmiques de poder que puguem tenir envers els altres. Després es parla moltíssim també de l'acompanyament que es fa des de l'administració pública, la seva part positiva, que és necessària, no?, que ha estat capdalt, diguem-ne, ha estat clau perquè les dones puguin superar moltes situacions com la violència masclista, i després també quan es posa, diguem-ne, l'accent sobre els defectes que poden tenir els processos d'acollida, això sempre es fa per millorar i per avançar, no?, i per una versió millor, no?, d'aquesta societat d'acollida, que en definitiva té moltes coses positives, i el relat també, en els relats es diu.
0: Mm-hmm. Val.
2: Abans, però en els relats s'explica tot això.
0: Val. Ja per acabar, aquest llibre l'has presentat aquí a Malgrat, però em pregunto si també hi haurà futures exposicions per aquí.

0: molta ironia, saben, coneixen molt doncs, de la cultura amazigh, de la llengua amazigh, del Rif, que és el meu poble d'origen, no? I ofereix moltíssima informació a través de la literatura, no? I per mi doncs, la literatura ha de ser això, no? Una eina de transformació, no? Una eina per construir un món millor i per teixir ponts. Per mi és un llibre que teixeix ponts, no? Encara que tingui un esperit crític, no? Com hauria de ser, crec jo, vaja. I sí que intento escriure doncs, una novel·la, a veure quan surt. Ara estic en procés.
1: Molt bé, doncs estarem pendents del teu procés. Asma Utà, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé el dia.
0: Moltes gràcies igualment, gràcies per convidar-me.
1: I malgrat acollirà aquest divendres la tercera edició del Firaví, una proposta que combinarà vins de diferents denominacions d'origen, oferta gastronòmica local i també música en directe. Ho parlem amb la regidora de Comerç, Carme Pons. Escoltem-la. Bé, parlem d'aquesta nova edició de la Fira Vi amb la regidora de Comerç, Carme Ponsa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: En primer lloc, tercera edició d'aquesta Fira Vi, una activitat consolidada. En primer lloc, expliqui'ns en què consisteix aquesta activitat i una mica quina és la seva importància aquí al poble.
2: Fa 2 anys, aquesta serà la seva tercera edició, és consolidada i és una activitat que agrada molt a tothom, a gent de Malgrat i fora de Malgrat, perquè tenim molts de visitants de fora que també venen a aquesta fira del vi i també de gastronomia, perquè va lligada juntament amb la del vi. També hi ha diferents espais gastronòmics que vindran a fer presència en aquesta tercera edició de la fira del vi. Aquest any comptem amb 10 cellers de diferents DOs. Hi ha de la DO Alella, de Penedès, Empordà, Priorat, a Rioja i de la Ribera del Duero. Vull dir que hi ha una gran varietat de vins que es podran tastar doncs aquest divendres.
1: Uh-huh. On es farà aquesta activitat?
2: Aquesta activitat es farà a l'Avinguda Bon Pastor, començarem a les 6 de la tarda i serà fins a mitjanit. Recordar que aquest any també hi haurà la copa aquella tan bonica que la gent pot adquirir per 2 euros, amb el qual doncs, pot anar a diferents cellers doncs, a tastar aquests vins.
1: La copa que va adornada?
2: Sí, la copa és la mateixa de cada any, té un disseny, que és el disseny nostre de Malgrat de la Fira Vi.
1: Ah, molt bé. A part, ha destacat també que hi havia 3 establiments de restauració que acompanyaran...
2: Doncs sí, tenim 6 establiments gastronòmics, Peixos Gerard, Cafè Real, Bar El Patio, Aviva, Morro Chico i Tradis.
1: Bé, anem acabant. Regidora, abans d'acomiadar, vol destacar alguna cosa més?
2: Sí, convidar tots els malgratencs i malgratenques que vinguin a gaudir d'una tarda a l'Avinguda Bon Pastor, on te podran tastar diferents vins i diferent gastronomia, i també doncs, estarà amenitzat amb música del DJ Mario Otero.
1: Molt bé, doncs aquí ho deixem. Gràcies per atendre, regidora. Que vagi bé.
2: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. El principal tema de la darrera trobada amb l'alcalde, que es va fer ahir al vespre al Fòrum Palatiolo, va ser la possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada de Palafolls. En aquest sentit, l'alcalde Francesc Alemany va deixar clar que el govern no vol la benzinera en aquest espai situat en els carrers Passadà i Ramon Turró. No la vol pel que suposaria com a frontal del municipi i pel malestar generat als veïns. Tot i això, reconeix que l'Ajuntament seguirà la normativa vigent i, per tant, actualment permetrà la implantació d'aquesta estació de servei. I a Tordera, l'Ajuntament intensifica el manteniment de les urbanitzacions amb noves campanyes de desbrossament i asfaltat. El consistori informa que ja s'ha formalitzat el contracte per a la realització de les desbrossades urbanes amb l'objectiu d'eliminar la vegetació excessiva i la pinassa que s'acumula en aquestes zones durant els mesos de més creixement. Aquestes batudes s'iniciaran immediatament i està previst que repeteixin a la tardor per mantenir els espais en condicions dignes. I destaquem a nivell nacional dos temes d'interès, que és primer lloc els equips d'emergència busquen des d'aquest dimecres a la nit un menor de 16 anys que es va perdre amb moto d'aigua en una excursió guiada per Roses a l'Empordà. També destaquem que uns 500 cantaires que formaven part dels cors que han participat en la missa de la Sagrada Família van ser expulsats al recinte just abans de la benedicció de la Torre de Jesús. El dispositiu de seguretat a l'interior de la basílica

0: competència de la Policia Nacional, va detectar que els membres portaven estelades impreses a l'interior de les partitures i tenien la intenció de cantar Els Segadors a final de l'acte, una partitura que no estava inclosa en el programa oficial. Moment de destacar la situació meteorològica i ho fem com sempre amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns nuvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua, i de fet encara més al cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular, i el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: I destaquem algun dels actes d'aquest cap de setmana. L'Arxiu Municipal presenta el conte Un Arxiu és, de l'arxivera Núria Canyelles i la il·lustradora Anna Domènech. La serà a les 6 de la tarda de divendres a la Biblioteca La Cooperativa. No ens movem de divendres perquè el programa d'activitats del Festival Libèl·lula inclou la xerrada Bloc d'habitatges per joves, l'exemple de Caldes de Montbui a càrrec de l'arquitecte David Juárez i el regidor de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, Jordi Martín, a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca La Cooperativa. Dissabte l'Ajuntament organitza la Fira Animalista al pàrquing de la plaça de Catalunya. A partir de les 11 del matí fins a la 1 del migdia es farà una exhibició de les unitats canines de les policies locals dels municipis de Barberà del Vallès i de Lliçà d'Amunt, a més de l'Associació de Guies Canins de Policies Locals de Catalunya. També hi haurà l'exhibició de detecció canina esportiva a càrrec del Club Van Roig. A la 1 del migdia es farà una desfilada de gossos que es poden adoptar. També nova sessió de ioga per a la salut a l'Arxiu Municipal, que està dedicada a la salut contra la menopausa. Serà a les 10 del matí d'aquest dissabte i s'allargarà fins a 2:15.

Repassem els titulars del dia. Pol Articus aproparà el circ a infants i centres educatius de Malgrat en el marc del Festival Libèl·lula. El llibre L'Etern Retorn es presentarà aquest divendres a l'Arxiu Municipal. La tercera edició del Fira Vi reunirà una desena de cellers aquest divendres.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífec la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès en els seus discursos.
2: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
1: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa de la Sagrada Família, mentre Lleó XIV ja és a les Canàries, on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous 11 de juny de 2026 i tenim més titulars. El suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
1: El Banc Central Europeu apujarà previsiblement avui els tipus d'interès. Serà per primer cop en 3 anys.
3: Ho farà per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2%. La previsió és que el banc deixi els tipus en el 2,25%.
1: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
3: Una 50 d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroella de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
1: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
3: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
4: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital, o sigui, fas una foto i fas una còpia, però el gravat és com una cosa que només existeix damunt d'aquesta planxa, no hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
1: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol. Joan Barberà.
5: A 7:45 del vespre, inauguració oficial, i a 9:00 hora catalana jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua i, de fet, encara més el cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular. I el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de Saiban López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en gairebé 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita que ha fet el papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
2: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se a un món, no?
7: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat aconfessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
1: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
3: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclòs en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant aquell acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho ha qualificat de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions fins i tot. Des d'Esquerra, l'Hisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
1: Polèmiques a banda, la visita ha estat marcada per gestos i missatges que van més enllà del protocol.
3: L'experta en protocol, Marina Fernández, en destaca l'espontanietat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el papa Francesc. Són declaracions a la xarxa.
8: Cuando el papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: L'Ajuntament de Barcelona també ha fet balanç i creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del papa. A més, han fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
3: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Prevenció, Règim Interior i Convivència, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
9: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
3: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle els vincula a les màfies de la droga i el crim organitzat. Ha reiterat l'aposta per endurir les penes per aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió de fet del nivell dels càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
1: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels qui els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només d'arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
11: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
10: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries Fernando Clavijo.
1: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora malgrat que compleixen els requisits. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats, o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
13: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
12: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: I justament quan encara coeix el discurs de Lleó XIV al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa admetrà a tràmit una iniciativa del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia, aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
15: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
14: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
1: Encara en política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
0: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria econòmica i avui estem molt pendents del Banc Central Europeu, que es troba reunit a Frankfurt amb la previsió de pujar els tipus d'interès. Serà el primer cop en 3 anys.
3: Ho farà per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. La previsió és que l'augment sigui de 25 punts bàsics i deixi, per tant, els tipus en el 2,25%.
1: Tornem a Catalunya, però mantenim la informació econòmica, ja que 4 de cada 5 assistents a la trobada empresarial del Pirineu preveuen que la seva empresa creixi enguany. Alhora, un 65% espera crear nous llocs de feina. Tot just un 55% augmentaran els beneficis. Són les dades més destacades de l'enquesta que s'ha fet durant l'esdeveniment, que un any més se celebra a la Seu d'Urgell. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
16: Del baròmetre de la trobada també s'ha destacat que el 62% d'empresaris defensen que l'arribada d'immigrants estigui condicionada a tenir contracte de treball i que un 32% defensa que es limiti la immigració. La incertesa econòmica i política global centra l'edici d'enguany en què s'analitza com les empreses i les institucions han de respondre al difícil context actual. Montse Pujol, presidenta de la trobada empresarial.
17: Perquè és evident que el mapa està canviant. Canvien les relacions comercials, canvien els equilibris geopolítics, canvia la manera de produir, la manera de treballar, la manera de competir. La intel·ligència artificial està accelerant molt d'aquests canvis a una velocitat extraordinària. Però la pregunta important és
13: Què farem nosaltres davant d'aquests canvis?
16: La primera ponència l'ha protagonitzat el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat el creixement i la diversificació de l'economia andorra en els darrers anys, tot i reconèixer que això ha comportat un fort augment demogràfic i del preu de l'habitatge. Aquest divendres, la segona i última jornada, intervindran el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'exprimer ministre d'Itàlia, Matteo Renzi.
1: Gairebé un quart de tres al port de Barcelona considera que els creueristes no són culpables de la massificació turística que pateix la capital catalana i xifra en només un 2,5% diari el pes d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes superen el 5% del total de visitants només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Es tracta d'estimacions basades en dades de telefonia mòbil que lliurat al gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Un estudi, però, al qual els periodistes no hem tingut accés directe i en què la direcció d'aquest informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha al darrere.
1: No deixem el turisme, gràcies Carina, perquè Tarragona estrena un nou sistema de rutes intel·ligents que incorpora la realitat augmentada. Es tracta de 31 punts d'interès patrimonial i natural que ara es poden descobrir d'una manera diferent gràcies a les noves tecnologies. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
19: Com era l'interior de la Torre de la Mora en època medieval o com vivien llavors el castell de Tamarit són només algunes de la trentena d'experiències que ara es poden viure in situ i a través del mòbil gràcies a la realitat augmentada. La regidora de Turisme, Montse Dan, explica que la ciutat modernitza la manera de conèixer el patrimoni.
20: Que permetrà doncs, conèixer la nostra ciutat, el nostre territori, d'una manera molt més àgil, molt més accessible i també amb unes visites virtuals que quan tu vagis al lloc, estiguis allí in situ, amb el teu mòbil podràs veure la recreació de com era aquell espai en el moment doncs, més important de la seva història.
19: Són iniciatives que s'emmarquen en el projecte Connect Tarragona, finançat amb Next Generation.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a nit Salvament Marítim en veure que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén entre Roses i Torroella de Montgrí. Empordà Televisió, Juanma Buin.
21: El menor formava part d'un grup de 4 joves que navegaven en 3 motos d'aigua i un monitor. Segons les primeres informacions, va ser trobat a faltar cap a les 8 del vespre, quan no va arribar al port. La recerca se centra en una àmplia franja del litoral entre Roses i Torroella de Montgrí. Els equips treballen amb mitjans terrestres, embarcacions, helicòpters, avions i drons. Així ens ho explica el sotsinspector de bombers i responsable de l'operatiu, Pol Artau.
22: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives. I és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
21: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
1: Avui és l'últim dia de la selectivitat i la jornada ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Anem fins allà, Mataró Ràdio, Beti Doñate.
23: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
24: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
25: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
23: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
1: Per cert, que encara en clau educativa, avui professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT han signat l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora a l'acord que ja s'havia signat el mes de març. I seguim amb més qüestions a la jornada. Quan passen 20 minuts de les dues, el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Anem fins a les Terres de l'Ebre. Canal T, Dani Camacho.
2: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propagui d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
4: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control, i d'altra banda busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
2: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran dues actuacions més al terme del Perelló.
1: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
6: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletreferits, hi ha calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
5: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
1: Coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius, avui ens volem fixar en la professió de l'arxiver. Fa una tasca imprescindible per a la conservació del patrimoni i la identitat municipal, que sovint passa desapercebuda. Ona codinenca, Laia de Déu.
7: A l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines, la gestió documental es troba en mans de l'Eric Lacente, arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona. L'experiència de l'Eric, que actualment gestiona un total de 16 municipis, demostra que la professió s'ha hagut d'adaptar als nous temps. L'ofici ha evolucionat des de la clàssica imatge del custodi de papers antics cap a un perfil més versàtil, convertint l'arxiu en una eina viva i accessible per a la investigació ciutadana. Eric Lacente detalla com va ser la seva arribada a l'ofici i com ha canviat la seva perspectiva des de dins.
8: Jo vaig començar a fer història perquè volia ser Indiana Jones i, evidentment, No m'hi vaig convertir, però vaig descobrir un món real realment que m'agradava molt. I en el cas de l'arxivística va passar el mateix. Jo pensava que tot eren pergamins, no? Per dir-ho d'alguna manera, i no és així. Hi ha un món molt més gros que es refereix a l'administració electrònica, a la protecció de dades, a les imatges, a un munt de coses que vaig anar descobrint i cada vegada em van agradant més.
7: Més enllà de la gestió diària, el valor d'aquesta professió es tradueix en fets històrics com el que es viu a Sant Feliu de Codines, amb el retorn oficial del privilegi reial del 1799, un document fundacional que va certificar la independència de la vila de la baronia de Montbui i que, gràcies a la feina de recuperació i custòdia dels arxius, torna definitivament a casa en un perfecte estat de conservació.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
26: Bon dia, Marta. Serà a 7:45 del vespre amb la inauguració oficial i a les 9 de la nit hora catalana es jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre, que està molt emocionat.
27: No he tenido mejor emoción en 50 años de futbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
26: La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd. Sabadell i Zamora es mobilitzen per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió A. A la nova Creu Alta ja han venut més de 6.000 entrades per al partit de tornada de l'eliminatòria que decidirà l'ascens a segona, i els sectors Gol Nord i Tribuna estan esgotats. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: Imatges de llargues cues a les oficines de la nova Creu Alta per adquirir les entrades. Fins dimarts només els socis tenen dret a comprar-ne amb un descompte de més del 50%, i a més també poden retirar dues localitats extres al preu del públic general. El ritme és espectacular i tot fa indicar que, com a la semifinal, s'esgotaran les entrades. El Ruta de la Plata, de la seva banda, ja han penjat el cartell de sold out pel partit d'anada i estan estudiant la possibilitat d'instal·lar graderies supletòries a l'estadi. El capità del Zamora, Carlos Ramos, ha parlat de l'ambient que estan vivint a la ciutat.
9: Era d'esperar, la ciutat està super il·lusionada, super volcada, i és pues, el partido más importante de la historia reciente del Zamora, así que la verdad es que la ciudad se ha volcado y esperemos que jueguen el partido como el domingo pasado.
3: El duel a Zamora, recordem, es disputarà aquest dissabte a les 9 de la nit. Pel sector visitant, per cert, el Sabadell encara té entrades per vendre entre els socis que decideixin viatjar fins a terres castellano-lleoneses. A més de poder desplaçar-se amb autocar que han organitzat les penyes, hi ha una gran novetat. L'equip viatjarà en un vol charter via Valladolid i el club obre als aficionats la possibilitat d'acompanyar l'expedició arlequinada. El preu, això sí, és de 179 euros per socis i 229 per no socis, i només inclou els vols d'anada i tornada.
26: En bàsquet, del Barça juga avui a les 8 del vespre al Palau contra el Tenerife, segon partit de les semifinals. Escoltem el blaugrana Juan i Marcos.
10: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir el 0-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
26: El Joventut de Badalona va perdre a la pista del València.

Repassem els titulars del dia. Pol Àrtic us aproparà al circ a infants i centres educatius de Malgrat en el marc del Festival Libèl·lula. El llibre L'Etern Retorn es presentarà aquest divendres a l'Arxiu Municipal. La tercera edició del Fira Vi reunirà una desena de cellers aquest divendres.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès el papa en els seus discursos.
2: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
1: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa a la Sagrada Família. Lleó XIV, mentrestant, ja és a les Canàries, on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous 11 de juny de 2026 i tenim més titulars. El suport del PSOE cau després del cas Zapatero i el PP es cursa la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però caurien gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en pujaria 2 i es cursa distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
1: El Banc Central Europeu apuja un quart de punt els tipus d'interès que queden en el 2,25%.
3: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona.
1: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
3: Una cinquantena d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroella de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
1: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en

0: una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
1: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
2: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital, fas una foto i fas una còpia, però el gravat és com una cosa que no només existeix damunt d'aquesta planxa, no hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
0: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol. Joan Barberà.
3: A 7:45 del vespre, inauguració oficial, i a 9:00 hora catalana jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre.
0: I cop d'ull també el temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua i, de fet, encara més al cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular. I el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 3:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la seva visita. Marc Pijuan, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
7: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
6: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
0: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
1: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclosa en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a xarxes socials que calen explicacions que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats, volíem dir, i fins i tot dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Doncs justament el govern municipal creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fins i tot ha fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
1: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
8: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, les molèsties.
1: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle el vincula a les màfies de la droga i el crim organitzat i ha reiterat l'aposta per endurir les penes per aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió d'alt nivell de càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
0: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels qui deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia, Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
10: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
9: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries Fernando Clavijo.
0: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 d'aquest mes i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora malgrat que compleixin els requisits. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
12: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
11: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: Una de les entitats presents a la taula del tercer sector és Càritas Diocesana de Barcelona, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació de sensellarisme que pateix la ciutat.
1: En aquest sentit, la seva secretària general, Cristina García, ha fet una crida a posar el focus en aquesta problemàtica.
13: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. Vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No porta molts mesos que s'està treballant. Les persones que tenem en sensellar s'han duplicat en els darrers 2 anys. Falta aquest consens polític com amb els grans temes de país per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat.
1: García també ha parlat d'altres qüestions com l'aïllament social a causa de les xarxes socials, reiterant el missatge del pontífex durant l'estada a Catalunya.
0: Doncs justament quan encara cueix el discurs de Lleó 14 al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar la llei d'eutanàsia, que es va aprovar ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
15: Eutanasia significa etimològicament buena muerte. Estemos a la altura, que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital, no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
14: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
0: Encara en clau política, el suport del PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només a 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
1: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumant guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
5: Notícies en xarxa.
0: Ja tenim decisió del Banc Central Europeu, que ha decidit apujar un quart de punt els tipus d'interès. Queden, doncs, en el 2,25%.
1: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, que és molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
0: No deixem l'economia, però tornem a Catalunya. El Port de Barcelona considera que els creueristes no són els principals culpables de la massificació turística que viu la capital catalana i xifra en només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
17: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és els creuers amb els números que ens surten. D'acord? Els números són completament fiables.
16: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
0: A l'Escala, al Baix Empordà, l'Ajuntament ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. Segons el document, aquesta localitat és la sisena del país en nombre d'allotjaments. Ara bé, més de la meitat dels propietaris no en fa ús, malgrat que compten amb la llicència. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
18: L'Escala té registrats 3.241 habitatges d'ús turístic que s'hauran de reduir a la meitat a finals del 2028, tal com marca la normativa. L'Ajuntament ara ha presentat un estudi pioner a Catalunya que ofereix una radiografia d'aquesta modalitat d'allotjament al municipi i que alhora proposa recomanacions de gestió. Entre les dades que s'han recollit, el 53% dels UTS, tot i tenir la llicència vigent, no en fa ús, i més del 30% estan en mans de menys de 20 operadors. Jaume Marín, consultor.
19: Els UTS no és una problemàtica, sinó que és el font troncal d'allotjament a l'escala, representa el 70% d'allotjament a l'escala i hem vist que quasi un 53% no s'està utilitzant. I a partir d'aquí es poden prendre diferents mesures de veure què es fa amb aquests actius o no, fins i tot modificar temes de POM, modificar diferents temes que poden ajudar a millorar.
18: Ara bé, les mesures que emprengui el consistori hauran de ser quirúrgiques per un sector troncal en l'economia de la vila. De fet, l'Escala és el 6è municipi de Catalunya en nombre d'UTS i sense aquesta modalitat d'allotjament, una tercera part dels turistes no es podria absorbir.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15. Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a NIT, Salvament Marítim, en detectar que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén fins a Torroella de Montgrí. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
20: El menor formava part d'un grup de 4 joves que navegaven en 3 motos d'aigua i un monitor. Segons les primeres informacions, va ser trobat a faltar cap a les 8 del vespre, quan no va arribar al port. La recerca se centra en una àmplia franja del litoral entre Roses i Torroella de Montgrí. Els equips treballen amb mitjans terrestres, embarcacions, helicòpters, avions i drons. Així ens ho explica el sotsinspector de bombers i responsable de l'operatiu, Pol Artau.
2: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives. I és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
20: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
0: Gràcies, Juan Mabuín, des d'Empordà Televisió. I avui, últim dia de la selectivitat, que ha tingut com a gran protagonista l'examen de català. És una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Així tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
21: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
22: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
23: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
21: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
0: Per cert, que encara en relació a l'educació, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT han signat aquest matí l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora al que ja havien signat al mes de març. Falten 12 minuts per siguin les 3 de la tarda i us hem de parlar del desplegament que ha començat a fer el govern del confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent a les Terres de l'Ebre, entre Rasquera i el Perelló, per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa, Vandellòs. Canal T, Dani Camacho.
24: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propague d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
25: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control, i d'altra banda busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
24: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran dues actuacions més al terme del Perelló.
0: No deixem el medi natural perquè les afectacions per la processionària cada cop són més grans i a més altitud. A Vilallonga de Ter, al Ripollès, hi ha alguns boscos comunals que han quedat completament arrasats per aquesta eruga. Ara l'Ajuntament es planteja què ha de fer. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
26: Hectàrees i hectàrees de boscos de pi negre completament arrasats per l'eruga de la processionària. Un problema que fins ara havia afectat molt a les cotes baixes amb tota la complicació que comportava, sobretot per al risc a les persones i als animals, ara s'està desplaçant cada cop més a l'alta muntanya. A Vilallonga de Ter, a la zona de Lladura, els efectes són visibles i devastadors. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació es trien els espais on es fan tractaments arreu del país. Són efectius, però hi ha punts de menys risc per la gent com aquest, on es prioritza no aplicar-los per qüestions pressupostàries. En parla Pere Sau, alcalde de Vilallonga de Ter.
27: Farcit de processionària, amb bastantes zones afectades, jo diria de que els boscos, el bosc, els arbres moriran. Per tant, ara cal actuar, veure què es fa, s'instal·la, si es prenen altres mesures, en fi, estamos en ello.
26: La gestió dels prats i boscos comunals és una de les qüestions que més ocupen els ajuntaments petits de muntanya.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Tremp.
3: Moure's pel centre històric de Manresa serà molt més fàcil a partir de dilluns vinent. La ciutat estrena la nova línia de bus L11 que connectarà els principals equipaments i serveis claus del nucli antic. Es tracta d'una de les grans reivindicacions del teixit comercial del barri. Busquen posar remei a les pujades i baixades que caracteritzen aquesta zona de Manresa i que sovint compliquen anar-hi peu. El vehicle té 17 places i passarà cada 45 minuts. Cal tenir en compte, però, que és una prova pilot. De moment només funcionarà fins a finals d'any i si els veïns el fan servir es quedarà de forma definitiva.
4: El Departament de Territori posarà en marxa entre aquest mes de juny i principis de juliol 6 nous centres d'atenció a l'usuari de mobilitat a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. Les oficines s'ubicaran a Puigcerdà, al Pont de Suert, Oliana, Tremp, Sort i Llavorsí i se sumaran a les dues que ja funcionen a la Seu d'Urgell i Viella. L'objectiu de la Generalitat és facilitar que els viatgers puguin comprar les targetes integrades de transport públic, fer recàrregues, demanar informació o resoldre qualsevol incidència de forma àgil i còmoda, directament des de la seva pròpia comarca i sense haver de desplaçar-se.
0: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
7: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir... Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
6: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
0: I l'actor Eduard Fernández inaugura aquest vespre al Masnou en la sala al Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia.
1: Fins dissabte, la segona edició d'aquest festival tractarà grans temes del periodisme contemporani com la Guerra a Gaza, les migracions o la crisi climàtica. Entre els assistents a la trobada hi ha periodistes com Xavier Aldecoa o Brais Lorenzo, premiat al darrer World Press Photo, a més de personalitats com el fundador d'Open Arms, Òscar Camps.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Joan, molt bon dia. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
8: Bon dia, Marta. 7:45 del vespre, inauguració oficial i a les 9 de la nit, hora catalana, juga el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extenni de l'Espanyol, Javier Aguirre, molt emocionat.
9: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto... Es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
8: La selecció espanyola amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça debuta dilluns contra Cap Verd. És el Mundial, la Copa del Món, amb més seleccions participants. En bàsquet, el Barça juga a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el segon partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, el Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf abans de la sèrie de semifinals. Marxi cap a les Canàries. Escoltem el blaugrana Juani Marcos.
10: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir el 0-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
8: El Joventut de Badalona va perdre ahir a la pista del València la pròrroga 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I Gerard Encuentra té ganes de seguir creixent amb el Força Lleida. El tècnic de l'Hiverna Lleida deixa de banda la rumorologia i es veu motivat per seguir al cap de banda l'equip la temporada vinent. Són declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
12: Sí, al final el club em va donar... una confiança en un moment delicat i i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, ostres, no? Ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
8: En waterpolo avui a les 7 de la tarda, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros en les semifinals de la Champions masculina, cita que se celebra a Malta, i a la Champions femenina tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre a les semifinals, ara jugaran entre ells per la tercera plaça.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda, per tant nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a partir de les 2. Bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en 3 anys, ho fa per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. L'augment, per cert, del banc són 25 punts bàsics i deixa els tipus en un 2,25%. I Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president de la Generalitat ha agraït al pontífex la seva sensibilitat cap a Catalunya i ha destacat el missatge humanista que ha transmès en els seus discursos.
2: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
1: La visita deixa polseguera política, això sí, per l'expulsió de 500 cantàries dels cors participants a la missa de la Sagrada Família, mentre que Lleó XIV ja és a les Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. I el Congrés ha acceptat la presa en consideració d'una proposició de llei del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia i evitar que els processos s'allarguin, agilitzant la resolució dels recursos judicials. L'iniciativa l'han defensat els diputats catalans de PSC, Junts i Esquerra i ha rebut els vots a favor de PSOE, Sumar, Junts i Esquerra, entre d'altres, i en contra els del Partit Popular i Vox. La cambra catalana ho va acordar el 29 d'abril arran del cas de l'eutanàsia de la Noelia. I el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies. En tercera posició se situa Vox. I continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a nit Salvament Marítim en veure que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén entre Roses i Torroella de Montgrí. I avui arrenca el Mundial de Futbol a 8:15 del vespre, inauguració oficial, i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
3: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 11 de juny de 2026. La tercera edició de Fira Vida Malgrat reunirà una desena de cellers aquest divendres. Ona Malgrat.
6: L'activitat tindrà lloc a l'Avinguda Bon Pastor entre la plaça de l'Àncora i el carrer Ramon Turró.
3: Un gos potencialment perillós mata un altre gos de companyia i també fereix el propietari, Jordi Pratzavalls.
7: L'animal agressor es troba ara en quarantena mentre la policia local ha denunciat la propietària per la falta de mesures de seguretat i també de documentació obligatòria.
3: Aquest cap de setmana, segona trobada de canets del món. Dani Grau.
8: Una centena de canadencs hi seran presents a Canet lo Roig, un poble de Castelló.
3: La penya solera barcelonista de Calella celebra avui una nova edició dels memorials Mario Munt i Joan Treserres, Sergi Ferrer.
9: Enguany els guardons reconeixeran el jove talent del planter blaugrana Tomàs Tomi Marquès i la futbolista del Barça femení Clàudia Pina, després d'una temporada excel·lent.
3: I l'Arxiu Municipal de Sant Andreu de Llavaneres incorpora 15 pel·lícules històriques de Josep Mora Bartrés, Martí Capçada.
10: Així és, l'arxiu ha rebut una donació de 15 pel·lícules en format de 8 mil·límetres procedents del fons personal de Josep Mora Bertrés. Les filmacions enregistrades entre els anys 1969 i 1977 documenten diversos aspectes de la vida quotidiana, les celebracions populars i l'activitat econòmica del municipi durant la dècada dels 70.

0: Bona tarda. La tercera edició de Fira Vida Malgrat de Mar reunirà una desena de cellers aquest divendres. Ona, Malgrat, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs sí, la vila acollirà aquest divendres la tercera edició del Fira Vi, una proposta que combinarà vins de diferents denominacions d'origen, oferta gastronòmica local i també música en directe. L'activitat tindrà lloc a l'avinguda Bon Pastor, entre la plaça de l'Àncora i el carrer Ramon Turró, des de les 6 de la tarda fins a les 12 de la nit. Enguany la fira comptarà amb 10 parades de cellers, com Mas Doix, Cava l'Origen, Mas Foraster i Ramírez de Inoriza, entre d'altres. Els assistents també podran adquirir la copa oficial de la mostra per un preu de 2 euros que els permetrà degustar els diferents vins presents a la fira. Pel que fa a l'oferta gastronòmica, hi participaran els establiments Peixo Gerard, Cafè Real, l'Aliada, Morro Chico, Aviva, El Patio i Tradis, aquest últim amb opcions aptes per a persones celíaques. La jornada també comptarà amb música a càrrec del DJ Mario Otero.
0: I un gos potencialment perillós mata un altre gos i també fereix el propietari. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Sí, és així. Dimarts de la setmana passada, un gos potencialment perillós, que segons sembla s'hauria escapat de casa seva sense morrió, va atacar un home i el seu gos de companyia mentre passejaven per un carrer de Ciutat Jardí. El gos atacava un bitxon maltès que va morir a causa de les ferides provocades, mentre que el seu propietari, un home de 84 anys, va resultar ferit greument a la mà a l'intentar salvar la seva mascota dels atacs del gos potencialment perillós. L'home va necessitar ser traslladat a l'Hospital de Calella, ho explica Marta López, que és sergent de la policia local de Palafolls.
3: El dia 6 van rebre un requeriment perquè assistien al SEM a un senyor propietari d'un gos que havia resultat mort al gos per l'atac d'un gos potencialment perillós. Com a resultat va morir el gos d'aquesta persona i aquesta persona es va traslladar en ambulància a un centre mèdic per les ferides que havia patit en intentar evitar la mort del seu gos.
2: Un cop va arribar la patrulla al lloc dels fets, l'animal agressor havia marxat, però gràcies a les indagacions es va poder localitzar la propietat del gos potencialment perillós i de retruc l'animal, que va ser posat en quarantena. La propietària de l'animal ha estat denunciada per no haver adoptat les mesures de seguretat necessàries per evitar que el gos s'escapés. A més, segons ha informat la policia local, doncs es va comprovar que l'animal no disposava de tota la documentació obligatòria per als gossos potencialment perillosos, com ara l'assegurança de responsabilitat civil o la seva inscripció als registres específics que marca la normativa. Segons aquest registre municipal, actualment hi ha una seixantena de gossos potencialment perillosos a Palafolls.
0: Gràcies, Jordi. Canviem ara de qüestions. L'Ajuntament de Premià contracta l'agència de publicitat simulada de l'Institut, que a partir d'ara col·laborarà en campanyes municipals reals. Martí Capçada.
4: Així és, l'Institut de Premià de Mar informava ahir de l'inici d'una nova col·laboració entre aquest centre i l'Ajuntament de Premià de Mar, concretament en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting, col·laboració que s'enceta amb ocasió de la Festa Major, però la qual es vol donar continuïtat en altres campanyes de comunicació del consistori. En concret, segons explica l'Institut, els alumnes de segon de màrqueting i publicitat va reunir-se fa dues setmanes amb l'àrea de comunicació de l'Ajuntament i l'àrea de cultura i festes per presentar-los un seguit de propostes creatives i campanyes dissenyades específicament per la Festa Major, accions que han impulsat i ordit des de l'agència de publicitat simulada IPM The Creative Center. Aquestes campanyes per la Festa Major, pel que diuen, són les primeres campanyes que fa aquesta pretesa aquesta precisa agenda. El treball ha de ser, com dèiem, l'inici d'una col·laboració que es vol que tingui continuïtat més enllà de la festa, perquè segons l'Institut, el mateix alcalde ha proposat que a partir del curs vinent la gent col·labori de forma activa fent propostes de campanyes reals per l'Ajuntament.

0: L'Ajuntament de Tordera intensifica el manteniment de les urbanitzacions amb noves campanyes de desbrossament i asfaltat. Marc Tres Serres.
1: Així és, l'Ajuntament té previst executar un pla d'actuació per millorar l'estat de les urbanitzacions. Un dels punts centrals serà el manteniment de l'entorn. Segons avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejíaz, ja s'ha formalitzat el contracte per a la realització de les desbrossades urbanes amb l'objectiu d'eliminar-ne la vegetació excessiva i la pinassa que s'acumula en aquestes zones durant els mesos de més creixement. Aquestes batudes s'iniciaran immediatament i està previst que es repeteixin a la tardor per mantenir els espais en condicions dignes. El consistori també ha anunciat una inversió important en neteja gràcies a la incorporació dels romanents pressupostaris de l'any anterior. En aquest sentit, es preveu que aquest mateix estiu entri en funcionament una nova màquina escombradora que permetrà reforçar les tasques de neteja periòdica. El govern ha fet una distinció entre la brutícia natural, herbes i pinassa, predominant a les urbanitzacions, i la brutícia provocada per l'acció incívica de les persones, com els papers i les llaunes, més habitual al centre del municipi. Pel que fa a la millora de la via pública, el pla d'asfaltat continuarà el seu desplegament un cop superat l'estiu, després que en els darrers dos anys s'hagi intervingut a Masmora i Sant Daniel. El calendari d'obres preveu que les següents urbanitzacions a rebre millores en l'asfaltat siguin Tordera Parc i Terra Brava. Amb aquestes actuacions, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb el manteniment del conjunt de tot el poble, posant èmfasi en la voluntat d'atendre també les necessitats específiques dels barris i les urbanitzacions.
0: I la ciutadania aporta propostes per fer de Caldes Estrac un municipi més sostenible. Martí Capçada.
2: Doncs sí, la Fira del Medi Ambient, celebrada a Caldes d'Estrac, va esdevenir un espai de participació ciutadana on veïns i veïnes van poder compartir idees i propostes per millorar la sostenibilitat del municipi. Durant la jornada, organitzada per l'Ajuntament amb col·laboració d'entitats i empreses, es van dur a terme mercats, tallers, jocs i activitats de sensibilització ambiental. A més, la Fira va reservar un espai específic perquè la ciutadania expressés les seves inquietuds i suggeriments relacionats amb la cura del medi natural. Entre les propostes recollides hi ha la instal·lació de més punts de reciclatge, la millora de l'accessibilitat als contenidors per la gent gran i la promoció d'hàbits sostenibles com l'ús del transport públic, la reducció dels plàstics o l'ús de bosses reutilitzables. Els més joves també van aportar idees creatives vinculades al reciclatge i la reutilització dels residus. Malgrat la diversitat de suggeriments, totes les aportacions coincideixen en una mateixa idea, que la sostenibilitat és una responsabilitat compartida que requereix conscienciació, civisme i la implicació de tota una comunitat.
0: I primera gran trobada de precampanya del socialisme maresmenc a Premià de Mar. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Bona tarda. La Biblioteca Martí Rosselló va acollir ahir a la tarda un Consell de Federació del Maresme obert en què es van presentar alguns dels primers candidats del partit a les alcaldies del Maresme. Segons explica la mateixa Federació Comarcal, la candidata premianenca, Luz Cánovas, va ser l'encarregada d'obrir l'acte, que va comptar amb la participació de Joaquín Fernández, secretari de Política Municipal del PSC, i de David Bote, primer secretari del PSC Maresme. En total, s'hi van presentar 16 candidatures, entre les quals la de Luz Cánovas per Premià de Mar, però també la de Rosa Martínez, candidata per primer cop a Premià de Dalt, o la Maria Llaràs, que es presenta a l'alcaldia del Masnou. Ara tots aquests candidats han de ser ratificats al proper Consell Nacional del Partit i la resta de candidatures s'anunciaran i presentaran al llarg dels pròxims mesos.
0: Gràcies. I a Canet, actuació policial per desallotjar una nau industrial del Passeig Misericòrdia. Dani Grau.
4: Sí, un dispositiu en conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional i la Policia Local ha desallotjat aquest matí una nau ocupada situada al Passeig de la Misericòrdia número 5 i ha presentat també una nau abandonada del carrer Ravalet número 2. L'operatiu s'ha desenvolupat sense incidents ni de resistència per part dels ocupants. L'actuació s'ha dut a terme a primera hora del matí en compliment d'un decret d'alcaldia. El desplaçament policial ha comptat amb 3 furgones de l'ARRO, 4 vehicles de Mossos d'Esquadra, 4 dotacions de la Policia Local, una unitat de la Policia Nacional i el suport de la unitat canina. Segons han explicat tots fons policials, una intervenció respon a motius de seguretat, ja que les dues naus presenten greus deficiències estructurals que representen un risc per a les persones. A més, els immobles no reuneixen les condicions higiènico-sanitàries adequades per ser habitades. Tot i que Les dues naus han estat objecte de l'actuació. Només la Passeig de la Misericòrdia estava ocupada. En aquest espai hi residien 13 persones que havien estat informades del desallotjament des de dimarts. La majoria ja havia abandonat la nau abans de l'inici de l'operatiu i les poques persones que encara hi estaven han marxat sense posar en resistència. Un cop finalitzat el desallotjament, la brigada municipal ha procedit a tapiar i presentar els dos edificis. Està previst que demà comencin els treballs d'enderroc que s'iniciaran per la nau del carrer Ravalet.
0: Gràcies. I la taxa d'atur baixa a Tordera fins al 9,9%. Martre Serres.
1: Segons dades de la Diputació de Barcelona, el passat mes de maig, Tordera va tenir una llista de 907 persones desocupades, una baixada de 26 respecte al mes d'abril. Malgrat això, Tordera continua com el segon municipi maresmenc amb la taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment hi ha, però, 68 torderencs i torderenques menys en atur respecte a fa un any. La comarca del Maresme, per altra banda, tanca el mes de maig amb una baixada de 506 persones. Actualment, però, en tots els pobles del Maresme hi ha 18.331 persones sense feina, el que representa un 8% de tot Catalunya. El regidor de Formació i Ocupació, Rafa Delgado, posa en relleu la diversitat d'ofertes de feina que arriben actualment al Servei Local d'Ocupació de Tordera.
5: Un aspecte que també valorem molt positivament és l'evolució dels perfils laborals que ens demanen les empreses. Abans eren perfils que tenien un nivell de qualificació, que eren molt concrets. Ara tenim de tot tipus, de peonatge, jardiners, venedors, arquitectes, conductors, paletes, i tenim molta demanda de professionals de l'àrea d'electricitat, sobretot, i d'aquests perfils d'oficis antics, que és una qüestió que, per exemple, per molta intel·ligència artificial que n'hi hagi, aquests professionals sempre tindran un recorregut professional important i són els més demandats en aquests moments.
1: La bona notícia, tot i que s'hauria de posar en context i analitzar-la, és que a Catalunya es registren ara mateix 307.627 persones aturades a les oficines de treball del país. I això fa que sigui el nivell més baix d'atur registrat des del maig de 2008.
0: I aquest cada setmana arriba la segona trobada de Canets al Món, Dani.
4: Sí, ja està tot a punt per la segona edició d'aquesta trobada, una trobada que es fa a la província de Castelló i que acull Canet lo Roig enguany, i participen també Canet d'Adri i Canet Enol. Des de la nostra vila s'hi desplacen una delegació formada per una setantena de persones. Durant tot el cap de setmana es faran diferents activitats. A les 10 del matí de dissabte hi haurà una benvinguda per part de les autoritats corresponents a la capella Comunió de l'Església de Sant Miquel Arcàngel. A dos quarts de 12 del migdia hi haurà la inauguració oficial de la trobada. A les 12, el grup La Dansa de Canet lo Roig farà el Ball del Pla i després actuarà la Colla Sardanista de Canet. Després es farà un passacarrer amb la banda de música de Canet lo Roig i els gegants de la nostra vila. Després hi haurà un dinar popular i tardeo. L'endemà, diumenge, es farà una ruta històrica i gastronòmica per la vila de castellonenca. Diumenge es farà també una ruta històrica i gastronòmica, com dèiem, i la proposta ha tingut molt bona acollida, però es considera que encara s'ha de fer més pedagogia, sobretot a les escoles. Una de les propostes que es tenen en ment és la de crear una associació de canets del món que dinamitzi el projecte més enllà de les trobades anuals. Aquest cap de setmana es desvetllarà quin canet acollirà la tercera trobada, tot apunta que seran a França.
0: I la penya solera barcelonista de Calella celebra avui una nova edició dels memorials Mario Muni, Joan Treserres, Sergi Ferrer.
3: La penya solera barcelonista de Calella celebra avui una nova edició d'aquests memorials, dos reconeixements que l'entitat atorga anualment per distingir una de les promeses amb més projecció del futbol base blaugrana i la futbolista més destacada del Barça femení. Enguany el memorial Mario Mun arriba a la seva 24a edició i distingirà el jove futbolista Tomàs Marquès, conegut esportivament com a Tommy. Segons l'entitat organitzadora del memorial, es tracta d'un dels talents amb més futur de la cantera blaugrana i amb opcions de fer el salt al primer equip en els pròxims anys. Aquest guardó, instaurat l'any 2003, reconeix el jugador amb més projecció del futbol base del Futbol Club Barcelona. Al llarg de la seva història, la Penya Solera ha premiat a futbolistes que posteriorment han acabat consolidant-se a l'elit, com Andrés Iniesta, Thiago Alcántara, Gavi, Marc Casador o el mateix Lamine Yamal. Pel que fa al memorial Joan Juan Treserras, que enguany arriba a la 7a edició, el reconeixement serà per a Clàudia Pina després d'una temporada brillant amb el Barça femení. L'atacant catalana ha estat una de les jugadores més determinants de l'equip blaugrana i ha acabat com a màxima golejadora de la Lliga femenina amb 21 dianes. Els dos memorials reten homenatge a figures històriques de la penya solera barcelonista de Calella. Mario Mont va ser fundador i expresident de l'entitat, mentre que Joan Juan Treserras va exercir durant anys com a directiu i secretari, deixant una empremta molt significativa.
0: I també aquest cap de setmana arriben les festes de Sant Lluís a Palafolls. Jordi.
6: Sí, el barri de Sant Lluís de Palafolls es prepara per donar el tret de sortida a les celebracions d'estiu amb la seva festa patronal, que s'allarga entre demà divendres i també dissabte. Aquesta festa, organitzada per l'Associació de Veïns del barri amb la col·laboració de l'Ajuntament i diferents voluntaris, és una de les cites més matineres del calendari festiu dels barris i urbanitzacions de Palafolls. Totes aquestes activitats es duran a terme a l'esplanada situada davant del Forroll a partir de les 8 del vespre. La jornada de divendres, per exemple, començarà amb la inauguració oficial i el protagonisme del ball, amb les actuacions del grup de sevillanes del barri, Aidil, i just després el grup de flamenco tordarenc de Maria Valderrama. La nit continuarà amb un concert tribut a l'Último de la Fila i claurà ja de matinada amb la música de DJ Kiko. Pel que fa a dissabte, l'organització ha programat la festa infantil d'Enzarte a les 8 del vespre per evitar també les hores de més calor. La gresca nocturna arrencarà a les 11 amb el grup Cacho a Cacho, que oferirà un tribut a Estopa, seguit de l'actuació de Tecno Flamenc amb el DJ local Mario Otero. Com a gran novetat gastronòmica, enguany hi haurà una food truck que servirà entrepans, croquetes i patates, mentre que el bar de l'entitat recaptarà fons per les futures activitats socials, com els tallers de decoració que fan el geriàtric local. Lídia Palazón, una altra de les responsables de l'Associació de Veïns de Sant Lluís, explicava el canvi d'ubicació i horari de l'activitat infantil i la presència de food trucks durant les actuacions musicals per causa del sol. Aquestes festes no són només música, sinó un espai essencial de trobada per fomentar la convivència entre els veïns del barri i els visitants de fora, que també s'acosten en aquesta primera festa veïnal.
0: La fàbrica Centre de Dansa de Calella celebra 25 anys formant generacions de ballarins. Sergi.
3: Un quart de segle formant ballarins i ballarines, transmetent la passió per la dansa i consolidant-se com un referent al territori. La seva directora, Laia Ferrer, ha fet balanç d'aquests anys i ha recordat els inicis del projecte.
7: Jo era petita i jo tenia una terrassa a casa i jo tenia una llibreta on jo donava classes a nenes fictícies. I tenia una llibreta amb noms, amb coreografies i amb classes organitzades. I ja era petita i ja feia això. Per tant, crec que a mi m'agradava ensenyar, era instintiu i m'agradava ballar. Uh-huh. I llavors vam fer maig.
3: Aquella vocació per ensenyar i ballar que ja tenia de petita es va acabar convertint en una realitat professional. Un projecte que, segons explica, no hauria estat possible sense el suport de qui aleshores era regidor de Cultura, Josep Maria Jué.
7: Jo li tinc que agrair tot. Sempre que el veig li dic que tot això no seria possible si ell no hi hagués estat al darrere. Jo, això estava en un estat bastant, molt lluny de l'estat que tenim ara. Recordo que hi havia talls de llum constants, vull dir, era tremendo. I en aquell moment, que jo tenia 25 anys, jo somiava amb la meva escola i en Jué va dir: a la fàbrica hi haurà un espai per un espai de dansa. Ens va reunir a les quatre escoles de dansa. O sigui, encara recordo el dia que ens va seure en una taula, estava jo amb els meus 25 anys, la Mercè Penosa, la Joana Sánchez i l'Eva Torró, i ens va seure allà i ens va dir: a la fàbrica farem un espai de dansa, presenteu-me un projecte. I un dia em va arribar i em va dir: te'n vas a la fàbrica.
3: Durant aquests 25 anys, el centre ha vist passar diverses generacions d'alumnes. Alguns han acabat convertint la dansa en la seva professió, mentre que d'altres han mantingut el vincle amb una disciplina que ha marcat part de la seva vida. Actualment compta amb 9 mestres i 120 alumnes. Abans de la pandèmia n'eren 180, però van optar per reduir el nombre d'inscrits per poder oferir una atenció més personalitzada i adaptar-se millor a les necessitats de cada ballarí i ballarina. Per celebrar aquest aniversari tan especial, fa uns dies van organitzar un dinar que va reunir més d'un centenar d'alumnes i exalumnes. A més, aquest cap de setmana culminarà la commemoració amb dues gales a la Sala Mozart, dissabte a 6:45 de la tarda i diumenge a 11:45.
0: Gràcies. I l'Arxiu Municipal de Llavaneres incorpora 15 pel·lícules històriques de Josep Mora Bertrés. Martí.
2: Correcte. L'Arxiu Municipal de Llavaneres ha rebut la donació de 15 pel·lícules de format de 8 mil·límetres procedents del fons personal de Josep Mora Bertrés. Les filmacions són registrades entre els anys 1969 i 1977. Documenten diversos aspectes de la vida quotidiana, les celebracions populars i l'activitat econòmica del municipi durant la dècada dels 70. Entre el material conservat destaquen especialment les imatges de la fàbrica textil de la família Mora, considerada les úniques filmacions conegudes fins ara d'una de les indústries més importants de la història local. Aquestes imatges aporten un testimoni excepcional sobre una activitat econòmica que va tenir un paper destacat en el desenvolupament de Llavaneres. La donació complementa el material que Josep Mora Bertrés ja va cedir a l'arxiu l'any 2010 i contribueix a enriquir una miqueta més el patrimoni documental i audiovisual del municipi. L'Ajuntament ha agraït la generositat del donant i ha aprofitat l'ocasió per animar la ciutadania a conservar i compartir les pel·lícules antigues que pugui tenir per casa, amb l'objectiu de preservar la memòria col·lectiva i evitar així la pèrdua de documents de gran valor històric.
0: I el llibre La Terra Torna es presenta aquest divendres a l'Arxiu Municipal de Malgrat, Ona de Malgrat.
8: Correcte, aquest divendres l'Arxiu Municipal acollirà la presentació del llibre L'Etern Retorn, obra de l'escriptora Masdiga Esmaautà. Aquesta jornada, que se celebrarà a les 7 de la tarda, forma part del cicle Donem suport als nostres autors, organitzada per Òmnium al Maresme. L'Etern Retorn és una ficció basada en experiències reals que viuen diferents dones migrades rifenyes que es troben en una constant sensació d'estar entre dos mons, és a dir, el nou estat que les acull i l'enyorança del seu país origen.

0: Qualsevol persona interessada en el món dels gegants que podrà provar de portar-los, conèixer el funcionament de la colla i informar-se sobre les diferents maneres de col·laborar amb l'entitat. Didac Domínguez, cap de colla, explica que la proximitat de la festa major fa especialment necessari incorporar noves mans per garantir la participació de totes les figures en els actes previstos.
1: En algun acte han de sortir tots els gegants i per tant necessitem mans i per això doncs també busquem a gent del poble que vulgui venir a portar els gegants o a col·laborar de diferents maneres, tant sigui portant els gegants o qualsevol persona que també vulgui aprendre a tocar la graia per tocar amb els gegants o a fer de suport, col·laborant.
0: A més de portar gegants, les persones interessades també poden participar en altres àmbits de l'activitat de la colla, com ara formar part dels grallers o donar suport en l'organització de les sortides i els assajos que es duen a terme al llarg de l'any. L'assaig obert es farà dissabte a la tarda a Can Manent i no requereix inscripció prèvia.
2: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
3: Hola, bon dia. Avui la situació meteorològica que ve encapçalada per un inici de jornada amb presència de molts núvols i fins i tot s'escapa algun petit ruixadet. Aquesta possibilitat es mantindrà cap al centre i al nord de la comarca fins a mig matí. A molt estirar, després ja no hi haurà més precipitacions i no només això, sinó que els núvols s'aniran fent més prims. Aquesta tarda continuem amb alguns núvols, amb teranyines de núvols alts, però en conjunt amb un ambient força assolellat. I això el que permetrà és que les temperatures màximes avui puguin pujar una mica en relació a la jornada d'ahir. Amb vents que bufaran molt fluixos, en general aquest matí més variables, aquesta tarda ha de predominar la component entre el sud i el sud-oest i la situació marítima ha d'estar dominada bàsicament pel marejol a tota la costa de la comarca. De cara a demà, demà divendres, s'espera que tinguem ja un ambient plenament assolellat, amb alguns núvols però poc importants i amb unes temperatures que aquí sí que pujaran ja de forma més clara les màximes. Les mínimes encara podrien arribar a baixar una mica, especialment a les fondalades de l'interior de la comarca. Per la seva banda, els vents continuaran demà fluixos, del sud-oest, de cara al migdia i la tarda, i la situació marítima, com avui, dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara al cap de setmana, dissabte i també diumenge, esperem un temps tranquil, un temps majoritàriament assolellat amb nuvolades de tarda, que veurem perquè descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, però en cap cas no esperem pluges aquí a la costa. De fet, les temperatures encara podran pujar una miqueta més entre dissabte i sobretot diumenge.
2: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per avui i també pels pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, avui és dijous i com cada dijous toca parlar de moda amb la Judit Jiménez per descobrir com fer bé una maleta per anar de vacances. En parlarem amb ella tot seguit després de la pausa. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, som-hi quan passen 4 minuts a 3:45 de la tarda. Avui fem el repàs a les xarxes socials amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal, Gemma?
2: Molt bé, comencem pel Maresme, endavant.
3: Sí, exacte. Mira, doncs ens fixarem en l'article de la revista Capgròs de Mataró, que destaca doncs la nova aplicació per descobrir l'arquitectura del Maresme a través de rutes geolocalitzades. L'aplicació Rutes, així es diu, impulsat per el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, inclou, per exemple, itineraris dedicats a Josep Puig i Cadafalch o també al modernisme a la nostra comarca, entre d'altres. De fet, ja es pot descarregar tant per Android com també per iOS.
2: Molt bé, i si mirem més enllà, al món, què passa avui?
3: Doncs, òbviament, Gemma, avui hem de parlar de la inauguració de la Torre de Jesús, que per part del papa Lleó XIV es va inaugurar tot just no fa ni 24 hores. Un acte que va projectar de nou la ciutat comtal al món i que molts comparen amb l'acte d'inauguració de les Olimpíades del 92. Els més crítics asseguren que, últimament, la imatge de Barcelona quedava deteriorada i que aquest acte, cobert per molts de diaris i televisions d'arreu del món, doncs ha ajudat a millorar la imatge que fora d'Espanya, a nivell mundial, es té de Barcelona.
2: Doncs esperem que així sigui. I el tema curiós del dia.
3: Doncs mira, subhasten una bossa de mà de pell de tiranosaure feta a partir de fòssils. Us explico. Els dissenyadors diuen que és el primer producte fet de cuir T-Rex i que asseguren que es pot obtenir cuir sense matar cap animal viu. Una bossa de mà feta amb col·lagen derivat de fòssils de tiranosaure rex amb cuir cultivat al laboratori es va subhastar aquest dijous a París a la casa de subhastes Gichelo amb un valor estimat d'entre 300.000 i 500.000 euros segons els dissenyadors. L'objecte vol simbolitzar un pont entre la biologia antiga i el disseny de luxe. Volen demostrar que el futur del cuir de luxe no ha de dependre de matar animals per les seves pells.
2: Curiós, tu pagaries aquesta quantitat de diners per un objecte, perquè al final un bolso no és un bolso.
3: Mira, ja tens el T-Rex aquí queixant-se rere fons. No, jo no ho pagaria, no sóc molt amant dels articles de luxe. Poder per l'apartat únic, això que doncs, intentant doncs, no matar animals per obtenir les seves pells i passar-ho a través d'un laboratori, s'hauria d'estudiar, però no, sí. No ho pagaria, Gemma.
2: Caríssim, ens ha semblat molt, molt car. Jordi, digues.
3: No, t'anava a dir, ara tenia la xifra aquí, entre 300.000 i 5.000 euros,
2: sí.
3: Òbviament, molt car, sí.
2: Molt, molt, molt, molt. Anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, doncs què estem preguntant avui?
3: Doncs precisament amb aquesta notícia que projectava Barcelona a nivell mundial i que doncs, ens va agradar moltíssim tot l'acte, us pregunto si vau seguir la visita del papa a Barcelona i en concret doncs, aquesta inauguració de la Torre de Jesús. No sé, Gemma, si vas tenir ocasió tu després de l'Ona Maresma, això sí, de poder veure alguna imatge.
2: Sí, alguna cosa vaig veure per la televisió i sí que és cert que molta gent estava enganxada veient doncs, aquesta retransmissió i bé, sí, em consta que molta gent ho ha vist.
3: No, la veritat és que, ostres, l'acte va ser impolut, per mi. Vull dir, la veritat és que, com dèiem, ens vam tornar a projectar una miqueta al món i jo sóc un dels que em recordava, per exemple, a la gran inauguració dels Jocs Olímpics, la Barcelona 92.
2: Doncs Jordi, gràcies. Això és el que estem preguntant avui a l'Ona Maresma. Fins ara.
3: Fins ara, gràcies.

0: I avui parlem amb Lluís Barri, que després de 16 anys deixa el Club de Lectura Llibre Obert, un projecte cultural consolidat a Calella que es reuneix a la Biblioteca Can Salvador de la plaça. En parlem amb ell tot seguit. Endavant.
1: Bé, doncs avui tornem a tenir a l'estudi aquí de Ràdio Calella Televisió a Lluís Barri. Què tal? Com estàs?
2: Molt bé, molt bona tarda.
1: Sobretot perquè després de 16 anys coordinant el Club de Lectura Llibre Obert de Calella, poses el punt i final a aquesta etapa. El primer que et vull preguntar és com et vas acabar involucrant en aquesta, en aquesta etapa, en aquest projecte?
2: Bé, jo havia assistit a diferents clubs de lectura. Bàsicament, comencem pel principi. Quan aquí a Espanya no havien arribat encara, un dels primers llocs que es va fer un club de lectura va ser a La Llopa, a la llibreria La Llopa. Jo en aquells moments treballava allà. I arrel d'això, una de les persones que treballaven amb nosaltres va proposar això. I vam fer un club de lectura que va durar 10 anys. Van anar passant diferent gent i tal, però va durar 10 anys. Llavors, a partir d'aquí, tenia ja el costum aquest, i va haver-hi un moment en què la Dolors Llavall, que era la directora de la biblioteca, em va proposar si volia portar el club de lectura de la biblioteca. I vam fer una tria entre els que hi eren per posar-li nom. I el nom que a mi em va semblar genial, però a banda d'això va ser un nom que va tenir diferents... Va guanyar la votació, per dir-ho d'alguna manera, era el Club de Lectura Llibre Obert, que és una imatge fantàstica.
1: Recordes aquelles primeres sessions com eren exactament?
2: Bé, no han diferit gaire de les d'ara. És a dir, què és un club de lectura? Un club de lectura ve a ser una sèrie de gent que es posen d'acord amb llegir un llibre, el mateix, tots, en un temps determinat. Normalment es fa una vegada al mes, però pot ser, bueno, això depèn de la disponibilitat o de la voluntat dels participants. En aquest cas, tots els de les biblioteques de la Diputació i d'altres estaments es fa un cop al mes. Llavors, doncs, bé, llegim una vegada al mes i posem en solfa, per dir-ho d'alguna manera, posem en solfa tot el que pensem cadascú de nosaltres del llibre, que és bo perquè hi ha pensaments o visions molt diferents. En ocasions tothom va més o menys a vist la mateixa línia, però sempre hi ha algú que veu o al revés, o li sembla, i per tant pregunta. Això és la qüestió bàsica i fonamental d'un club de lectura.
1: De fet, ho parlàvem fora de micros, que seria com una espècie de cinefòrum, si parléssim de pel·lícules,
2: exacte,
1: o sèries,
2: exacte,
1: no?
2: Sí,
1: d'això de posar en comú pel·lícules o sèries,
2: sí, sí.
1: Que entenc al final que la literatura és un dels arts, no? que deriva a la vida real, deriva a l'actualitat, deriva a la història, clar, llavors entenc que hi hagi molts punts de vista en els clubs de lectura, però de fet hi ha una pregunta que em ronda pel cap, que al final els que som lectors, no? Jo l'últim llibre que he llegit, per exemple, és La metamorfosi de Kafka,
2: sí.
1: L'he llegit a casa, sol, llavors, per mi, clar, llegir és una activitat solitària, per mi, però en el cas de, bueno, i acabar de llegir un llibre m'ho guardo tot, no? En el cas del club de lectura, no sé com veus, no sé què canvia en la lectura quan poses en comú les coses, perquè al final jo, doncs, no m'hi veuria en un club de lectura perquè sóc molt de tot per mi, no? Molt solitari.
2: A veure, què en traiem la gent de que anem allà? Pues podem veure perfectament punts de vista diferents. Més o menys la teva pregunta anava per aquí, una mica, podem veure matisos, podem clarificar, és a dir, quan llegim sols a casa disfrutem molt, evidentment, però tenim tendència a fer una idea del que ens ha semblat o dels sentiments que ens ha fet viure o reviure aquest relat. Quan ho posem en comú, moltes vegades és és molt interessant veure la diferència que cadascú ha trobat en el, entre cometes, significat del llibre. Primer de tot, l'autor escriu un relat amb una voluntat, a vegades no té voluntat de que anem cap allà, a vegades ens fa anar més o menys cap a un lloc, però, evidentment, mai el que llegeix perdó, el que escriu veurà, haurà vist la història de la mateixa manera que els lectors. I normalment cada lector té la seva visualització, té la seva vista del que és el tema.
1: Em passa amb l'art, eh? Quan vas a museus i mires quadres, fa poc he sigut al Prado, no?
2: Sí.
1: I quan veus els quadres del romanticisme, estàs al costat d'una persona que veu, doncs, el quadre d'una forma i tu el veus d'una altra, no? Llavors ho poseu en comú i ho comenteu, no? Que això és, al final és lo maco de les coses,
2: no? És això. Tots parlem del mateix llibre, la mateixa novel·la, i a veure, a mi m'ha semblat això, a mi m'ha semblat allò. I et dic, primer de tot, aprofites per veure idees, visions que tu no has vist, i també a vegades per... Jo m'he trobat amb gent que diuen, no he pogut acabar el llibre, més d'una vegada. I llavors diu, però veus, m'ha agradat perquè així he entès per allà on te volia, allà on te volia anar l'autor, o allà on no he pogut arribar jo.
1: Ara m'agradaria entrar una mica al tema de lectura, més que el club de lectura, en tema de lectura, no? Perquè sovint es diu que últimament, avui en dia, doncs es llegeix menys, ja sigui perquè o no agrada o perquè no hi ha temps, que són moltes de les excuses que dona a vegades la gent. Jo et vull preguntar des de la teva experiència, bé, al final has viscut envoltat de llibres, com veus, m'agrada molt, a més, definir-ho d'aquesta manera, no? Com veus la salut de la lectura?
2: Bé, jo crec que sempre es llegirà. El que passa que jo ho veig així, és un malalt, així és una mica... Ho veig una mica malalt. M'explico. Evidentment no puc jutjar tothom, però sí que és cert que cada vegada la visió del món és molt més gràfica, molt més d'imatges i molt menys de lletres. Tots estem acostumats, i més ara que hi ha, que tots estem a les xarxes socials, que tot és ràpid, tot és en el moment i tot és curt, no es fa res llarg, perquè fixeu-vos-hi, a tots ens ha passat, però veieu que la gent no aguanta més de 2 minuts.
1: No hi ha temps, tampoc.
2: Hi hagi temps o no ho aguantis, perquè el tema és que et desacostumes a aguantar. Llavors, què passa? Que, evidentment, la lectura és un procés llarg, que tu pots fer a trossos, no fa falta que llegeixis 3 hores cada dia, no, pots llegir mitja horeta o pots llegir un dia 3 hores i un altre dia mitja hora, però realment és un procés en què t'has de concentrar. I a mi em dona la impressió que en el món que estem vivint ara cada vegada som més incapaços de concentrar-nos. És una paraula una mica així, però...
1: Sí, totalment, és cert.
2: Vull dir que jo em sembla que va per aquí. Sé que no desapareixerà, perquè com a mínim quedarà el reducte, sempre queda un reducte, però en general anem cap a un món molt més visual.
1: Però també et dic, fer un parèntesi, que el fet de llegir va derivat del futur, de l'estudi, no? D'avançar la vida. Llavors, òbviament, no desapareixerà el tema de la lectura.
2: No, clar.
1: Llavors, et vull preguntar al final, a mode de resum, amb què et quedes d'aquests 16 anys?
2: Bé, primer de tot, bueno, dues coses bàsiques. La primera és haver llegit molts llibres, que alguns no els hauria llegit, i us explico. Jo he participat, evidentment, amb l'escollir els llibres que llegiríem. Ho hem fet moltes vegades d'acord amb les directores que hi ha hagut a la biblioteca, però moltes vegades els he proposat jo. Però sí que és cert que a vegades no. I una de les coses que jo he fet és no repetir cap autor. Per què? Perquè si trobem un autor que ens agrada molt, doncs endavant. Tenim tot el temps, tenim les biblioteques, tenim les llibreries per anar-ne a comprar. I així n'hem descobert un altre. Per tant, hem descobert, o he llegit, molts autors diferents. I la segona de les coses amb les que quedo és la gent que he conegut. Ha passat... hi ha hagut gent que han estat anys, vull dir... però han anat passant gent, a vegades perquè... o perquè gent que... han vingut de fora i han tornat a marxar, gent que, pel que sigui, té una temporada que pot fer-ho i després no, per qüestions de feina, o per qüestions de que alguns s'han fet avis i llavors ens toquen nets, aquell dia en concret. Bé, queda una mica així, però el tema va per aquí, que...
1: Molt bé,
2: això seria, doncs, el segon motiu.
1: Doncs, Lluís, gràcies per venir a parlar d'aquesta etapa. Bueno, sabem que quan es tanca una etapa se n'obre una altra, diuen, a seguir avançant en aquest camí i amb un bon futur.
2: No, i tant, moltes gràcies. Jo desitjo un gran futur ple d'alegries i emocions en els que continuïn, que perquè continuaran, i a la persona que faci de coordinadora també, vull dir que, però per la meva banda jo crec que, 16 anys jo la gent, quan m'ho deia, no, perquè 16 anys crec que està bé, hem de donar pas a gent nova.
1: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.

0: I tot seguit, quan falten pocs minuts per arribar a les 4 de la tarda, ens fixem en què passava doncs, a tal dia com avui, però primer el que fem és felicitar els famosos que avui fan anys. Amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma.
0: Avui de qui és l'aniversari?
1: Doncs mira, avui felicitem l'11 de juny a l'aclamat actor nord-americà que va donar vida a l'icònic i estimadíssim personatge de Tyrion Lannister a la sèrie de Joc de Trons. També felicitem a l'actor Shia LaBeouf, o no sé si tu el coneixes, Gemma, i ho saps pronunciar millor.
0: LaBeouf.
1: LaBeouf, molt bé. Doncs Shia LaBeouf.
0: M'ho he inventat, una... eh?
1: Pot ser, pot ser. Que és un actor nord-americà conegut pels seus... LaBeouf, sí, doncs LaBeouf. Conegut pels seus papers a la saga de Transformers, Indiana Jones i també el regne de la calavera de cristal o Distúrbia.
0: Molt bé, doncs felicitats a tots ells i de fet també hem de dir que formen part del signe de Géminis, no? Géminis, bessons.
1: Correcte, bueno, això ho sabràs tu millor, però em fio de la teva paraula.
0: Perfecte, i avui també és el Dia Mundial o Internacional de quina cosa?
1: Doncs és el Dia Internacional del Joc per visibilitzar el dret dels infants a jugar de cara al seu creixement i també benestar. I a més és el Dia Mundial del Càncer de Pròstata per sensibilitzar una miqueta més a la població sobre aquesta malaltia. I, per acabar, el Dia Mundial del Funcionari Judicial per reconèixer la seva tasca.
0: Perfecte, Dia Internacional del Joc, Dia Mundial del Càncer de Pròstata per visibilitzar doncs, la malaltia i també Dia Mundial del Funcionari Judicial. Martí, d'aquests tres dies internacionals, a quin t'afegiries avui per celebrar-lo?
1: Home, de cara a la importància, a veure, els tres són estan bé, et diria que a vegades diem coses una miqueta xorres de dies internacionals, però avui trobo que els tres tenen el seu què, però em quedo amb el del càncer de pròstata, ja que és lluitar per una causa que, per desgràcia, molta gent pateix.
0: Perfecte, Martí. Com sempre, tu ets bona persona, eh?
1: Home, no em quedaré amb el Dia Internacional del Joc a venir el del càncer de pròstata. O sigui, més
0: Perfecte.
1: Aviat ho trobo de mala persona, algú que no escollís aquest.
0: I tant, i tant. Tal dia com avui, què passava?
1: Vinga, ens anem 107 anys enrere, l'any 1910, que va néixer l'oceanògraf francès Jacques-Yves Cousteau, convertit en el més famós del món. I us preguntareu, per què? Doncs perquè va canviar completament la manera en què la humanitat veu i entén els oceans. Abans d'ell, el fons del mar era un gran desconegut i ell el va portar directament a les pantalles de televisió de milions de llars. A bord del seu famós vaixell, a l'anomenat Calypso, va recórrer el planeta gravant la vida marina.
0: Molt bé, doncs gran tasca i important la que va fer en Jacques. Tal dia com avui, però de l'any 2013, què recordem?
1: Doncs recordem que l'artista experimental James Blake guanya una gran rellevància internacional amb el llançament del senzill anomenat Retrograde, inclòs el seu àlbum Overground, cançó electrònica i de soul minimalista, que parla sobre la vulnerabilitat, el refugi emocional i la por a retrocedir o caure en vells hàbits enmig d'una relació personal. A grans trets, la cançó explora el concepte de retrograde, que s'utilitza com una metàfora de fer un pas enrere a la vida, de tornar a moments de confusió, aïllament, o bé de recaure en conductes del passat. La cançó és considerada una de les obres mestres del post-dubstep i el R&B alternatiu gràcies a la seva capacitat de transmetre una profunda sensació de buit i alhora de calidesa.
0: Doncs va, l'escoltem una mica, que crec que no l'hem escoltat mai, i la comentem.

0: Xula, eh, aquesta cançó, Martí?
1: Sí, sí, sí, la veritat és que molt maca. Sí que és veritat que és d'aquestes cançons que potser et poses per reflexionar i per entrar una mica cadascú en la seva pròpia dimensió, eh?
0: Jo la posaria per un sopar, per exemple, un sopar amb amics, no? Com una música d'ambient, crec que encaixaria molt bé amb una playlist de Cena con Amigos.
1: Sí, jo potser et diria més un sopar romàntic, o sigui, amb amics no... Bueno, clar, depèn de quins amics, però jo m'agrada més algo més marxós.
0: Quina música posaries en un sopar amb amics?
1: A veure, és que t'he de dir que el concepte ficar música en un sopar estant amb amics ho trobo una mica estrany, ja que precisament jo si estic... És una mica el mateix que quan estàs amb els amics sopant i la meitat estan amb el mòbil, que dius, ostres, precisament hem quedat per menjar, per posar-nos al dia i per parlar, però si va sonant música de fons... Ara bé, si és per un copeig o algo abans de sortir de festa, doncs, òbviament, música més animada, típica...
0: Però jo sí que ho veig, un sopar amb amics, amb música de fons, perquè, clar, si esteu tot en silenci, només
1: home,
0: falta beneir la taula.
1: Però, home, ja l'intenció no és pas estar en silenci. A veure, t'ho compro, eh? O sigui, entenc el que em dius. L'únic que simplement per com jo percebo les relacions d'amistat, doncs sí que poder se'm faria una mica feixuc. Però entenc que es pot fer agradable, també.
0: I un sopar romàntic, li posaries música o no?
1: És que tampoc, o sigui, el que passa és que és molt de pel·lícula, la típica imatge així d'un sopar amb música de fons i això, però jo et diria que mai a la meva vida ho he fet perquè no ho sé, o sigui, em sembla estrany no ficar música de fons quan estàs compartint espai amb algú i estàs parlant i tot. Bueno, no ho sé, això va a gustos, eh?
0: No sé. Bé, en qualsevol cas, nosaltres us deixem amb aquesta cançó que bé has explicat, Martí, Retrògrad, de James Blake, i tornem de seguida. Fins ara.
1: Molt bé, doncs fins ara, Gemma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada al fenomen migratori. Aquest matí el port d'Arguineguín, a Canària, Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El Pontífex ha agraït la feina dels que acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
2: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
1: I justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny, recordem-ho, les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de les entitats del tercer sector a Catalunya.
3: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i per tant és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
1: I el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i la continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. I l'Ajuntament de l'Escala ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. El document recull que la localitat és la sisena del país en nombre d'aquest tipus d'allotjament, però que més de la meitat dels propietaris no en fa ús, tot i comptar amb la llicència. Els encarregats de l'estudi han descrit aquesta modalitat d'allotjament com l'ADN de la destinació i ara proposen al consistori algunes recomanacions de tipus més quirúrgic.
4: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
5: Molt bé, seguim a l'Ona Maresma. Tot seguit el que fem ara és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi. Jordi, què ens expliques avui?
6: Doncs mira, Gemma, avui ens situem a l'any 1985 amb polèmica per la rehabilitació d'una església al municipi d'Arenys de Mar. 200 signatures es presentaven al rector d'Arenys de Mar en contra del projecte de rehabilitació de l'església parroquial de Santa Maria, redactat per el regidor d'Urbanisme, Miquel Fanés. L'estudi, a més de l'arranjament de zones ruïnoses del temple, doncs preveia la supressió de la capella del Santíssim i l'ampliació del cor, que era suspès a la nau central. Amb les signatures lliurades al rector Martí Amagat, s'especificava el fet que havia motivat la mobilització popular. Expressem la nostra absoluta disconformitat amb les reformes previstes a la capella del Santíssim Cor i al cor de la nau central, que es tracten de mers exercicis especulatius sense cap més transcendència, així de contundents. El projecte presentat i signat per el regidor d'Urbanisme Arenys de Mar, Miquel Fanés, estava centrat en les dues actuacions sobre l'edifici. Així, en primer terme i de forma urgent, es preveia la restauració i l'arranjament de la zona deteriorada de la parròquia, com les teulades, el campanar i les parets de les naus afectades per l'aigua i les humitats. Com a segona part, i més a llarg termini, es preveia una remodelació de l'espai interior de l'edifici que per al regidor era tan senzill com adequar Santa Maria als usos d'una parròquia moderna. L'escrit es va tenir en compte ja que aquell mateix vespre el rector Martí Amagat doncs va portar les assignatures al Consell Parroquial, que era qui havia de donar el vistiplau al projecte de Miquel Fanés, encara que l'última paraula la tenia la Direcció General del Patrimoni per ser la parròquia de Santa Maria d'Arenys de Mar, doncs un monument nacional, Gemma.
5: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Fins ara.
6: A tu, gràcies.

0: I amb l'estiu ja gairebé a sobre, molts oients comencen a preparar les vacances, però realment avui ens preguntem si cal emportar-se mitja casa per marxar uns dies. Avui amb la nostra experta en moda, la Judit Jiménez, parlem de com fer una maleta intel·ligent, pràctica i també ben pensada. Judit, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Com va el dia?
1: Doncs bé, una mica atabalada, però bé.
0: Bueno, amb ganes d'agafar vacances o què?
1: Moltes, però encara falta.
0: Jo també, encara em falta una mica.
1: És allò, és l'esprint aquell que sempre m'he d'esperar per temes de feina, perquè a mi no m'agrada marxar a l'agost ni fer vacances a l'agost, però per temes de clients i tal, a l'agost és el millor, perquè ells no hi són i llavors és quan jo he d'aprofitar.
0: Totalment.
1: Imagina't, fins ara.
0: Encara queda una mica.
1: Encara falta una mica, sí.
0: Sí, tindrem paciència. Judit, quan preparem una maleta, quin diries que és l'error més habitual que acostumem a cometre?
1: Doncs mira, jo penso que el que has dit tu abans, que intentem endur-nos a tota la casa a sobre per marxar potser una setmana o dues, no? Fixa't que normalment tot el que ens enduem mai fem servir. O sigui, m'ha passat milers de vegades d'agafar una maleta i dir això per si de cas, això per si de cas. I al final acabes trobant el look ideal, que acostuma a ser un short molt còmode que tens,
0: sí,
1: el de confiança, amb un top i vas amb l'uniforme d'estiu.
0: Total.
1: Tota l'estona, saps? I, bueno, és el que em passa a mi cada any, eh? Però, bueno, jo no desisteixo. I sí, la manera de fer la maleta també depèn de com viatgem. Si viatgem amb avió, sempre ens limitem una mica més, perquè normalment anem amb cabina o portem una maleta, però, bueno, encara que portis una maleta gran, tampoc t'has d'encarregar allà totes les coses de la teva vida. I si vas en cotxe, jo en cotxe, quan viatgem en cotxe, que m'agrada molt fer road trips, aquí sí que m'esplaio.
0: Clar. Hi ha més espai,
1: perquè,
0: no?
1: Perquè, clar, tens més espai. Pots dir, mira, tinc la part de les sabates i ja ho poses en tipus un sabater. La part de la roba, la maleta. Després tens una que és la cosa de higiene personal. L'altra que no sé què. Llavors és com, uau, va superbé.
0: Per no pecar i endur-nos masses coses, quines són les peces bàsiques pel que fa a la roba que creus que no haurien de faltar en una maleta?
1: Mira, jo penso que hauríem de fer com quan ens ensenyen a fer les motxilles pels nens quan se'n van de colònies, que això és molt interessant, per dies. Mm. O sigui, tu penses, me'n vaig 5 dies, me'n vaig 10 dies, necessito 10 mudes, si no tinc disponibilitat de netejar la roba, que a vegades passa.
0: Clar.
1: Doncs, o necessito 5 mudes. Doncs, idealment, en el món ideal, et fas els teus xurritos, no? Roba interior, amb la part que vulguis de top, la part de pantalons, que fas un per cada dia. I jo sempre m'agrada emportar-me dues coses, més per si de casa em taco o si em surt un imprevist que dic, mira, és que això m'agrada molt i m'ho vull endur, saps? Uh-huh. Que igual després no m'ho poso, però faig això normalment. El que sempre hem de dur és, evidentment, si ens anem a la platja, doncs la roba de bany, això no t'oblidis. Tenir clar si on vas hi ha tovallola o l'has de dur la teva. Això també és una altra, perquè com que vagis a la platja i no tinguin tovalloles que a sobre hagis de comprar o si portar-ho tu, per sort, ara els pareos són bastant fins i us podem plegar bé, però si has de donar tovallola se t'ocupa un quart de maleta.
0: Ja.
1: Les tovalloles de platja són molt gordites. Llavors, jo sempre penso que el que hem de pensar és on anem i a raó d'on anem, si anem amb avió, el que et deia, la roba que és més feixuga, la que és més emprenyadora, portar-la posada. I la roba que és la que és més lleugereta i que ocupa menys, doncs la maleta.
0: Jo he vist vídeos d'aquest tema que dius, no? De dur la roba posada. He vist gent que porta, clar, ara potser a l'estiu no, però quan és hivern o fa més fred...
1: Jaqueta.
0: Sí, sobre jaqueta. I d'aquesta manera te'n pots endur més.
1: Clar, jo quan volava, que anava habitualment a Canàries, a l'hivern, tot i que vas a 26 graus o 24 graus, a vegades eren 15... Però si te n'anaves a l'interior, que feia una miqueta més de fresqueta i vés d'anar amb jaqueta, jo ja ho duia. Per anar a l'avió, l'anorac, la jaqueta, la sudadera, no sé què, i tot això ho portava a sobre,
0: clar,
1: saps?
0: Clar,
1: i són tres o quatre coses. I vas allà i després t'ho fas de servir de coixí a l'avió i ja està. Però tal qual, eh?
0: Si tenim poc espai, hi ha algun color, doncs, a part del blanc i el negre, no?, que són els més bàsics, però que acostumin a combinar més fàcilment que d'altres?
1: El color beix, el color... Sí, els colors torradets, els colors pastel, no? Uh-huh. El color vermell també combina molt bé, normalment, ha de ser que vagis... Vamos, el verd caqui també és un color bastant combinable, que el pots fer servir molt. Però, bueno, el problema és que no el tindrem ara, perquè ara és l'estiu, i estic segura que totes a la bossa hi portem els nois bermudes i les noies shorts i vestidets.
0: Clar.
1: que això es plega i pots dur un ventall de roba que al·lucines. Clar, aquí també entra el problema, on vas? Vas a una casa? Clar, si tu tens ja casa por ahí, te'n vas allà, tu ja tens un mini algo allà, aquella casa. Sempre ens acostumem a deixar la tovallola, no sé què, saps qui ho té. Si no, doncs has de vigilar de no pecar, de dir, va, m'enduc la planxa del cabell, m'enduc el secador, m'enduc no sé què, perquè t'emportes mig electrodomèstics de casa, que al final després tampoc cal, saps?
0: Totalment.
1: Segons on vas. Vull dir que és una miqueta de fer llista, jo penso que hem de fer llista i anar fent vestit. Això ho tinc, check, saps? I ja està. Sobretot no oblidar la farmaciola, que això és el més important al final. I el tema de la roba, doncs això, portar... No, bueno, una altra cosa que a mi em passa, no sé si a tu també. Clar, les sabates i el calçat.
0: Clar.
1: Perquè dius, va... Què porto? Igual vas tot l'estiu amb unes xancles d'aquelles tipus Birkthor, o com es digui, que les dos tires, saps?
0: Sí.
1: I vas la mar de còmoda amb allò ja i no et posa res més, eh? Però clar, si dius que si a la nit vull sortir, vull anar una miqueta més al peu arreglat, o si vull anar a un festival, jo a un festival me'n vaig amb bambes, ja t'ho vaig explicar.
0: Sí, sí.
1: Doncs sempre, que si una bamba, que si no sé què, clar, això és un problema també. Per anar d'avió no, perquè et poses el més gros, però l'altre ja també si vas posant, quan més vas guardant i més posant, més espai vas menjant. Llavors s'ha de pensar molt bé a veure què farem, quin tipus de vacances portem, si són unes vacances tranquil·les, si són de descans, si són d'anar a fer trekking, si són d'anar, saps? Perquè depèn del que sigui, doncs hauràs d'adaptar-la a una cosa o a l'altra.
0: Un altre tema. Què creus que és millor? Portar peces bàsiques i afegir complements per anar com variant el look? O més aviat portar com roba més concreta, un vestit per aquest dia, un altre per un altre? Saps què vull dir?
1: Sí, sí, tant. Jo en el meu cas, jo recomano que es portin peces que puguin ser molt combinables entre si. O sigui, no el del vestit concret, sí, si tu tens un vestit concret que t'agrada molt i saps que te'l posaràs a la nit, doncs ja agafa'l. Però després agafa coses que tu sàpies, doncs si tens unes bermudes que són de color beige o són de color, el que parlaves abans, no? Ratllades en blau i blanc, i saps, o blau marí, si saps que tens el top mariner i pots combinar també amb el top blanc, i després podràs combinar aquests dos tops també amb una faldilla texana llarga que tens amb el tall davant. O podràs, doncs tot això, pensar ja la possibilitat de looks que tens, però a vegades és que amb 5 prendes pots fer 7 combinacions diferents. O més, eh? Mira el que et dic.
0: Mira, precisament, ja que m'has donat aquest número, de fet, tenia una pregunta per tu, que és que si només ens poguéssim emportar 5 peces de roba, per exemple, si anem amb avió i no hem pagat la maleta, hem de dur aquella motxilla, no?, que la posem a sota del seient, del nostre seient, quines peces serien 5?
1: Vale, a part de la que portes posat, eh?
0: Sí.
1: Jo et dic, tu de posat has de portar alguna cosa que sigui ja, com si pensessis que on vagis faci una mica de mal temps, o sigui, alguna llarg que faci una miqueta més abrigadet, que no faci calor, però a l'avió no et molestarà. Si vols el texà de torn o el pantaló llarg de vestir de torn, saps, amb un top i una dessuadora, o la tejana, això ja ho portes posat i et treus un marrón de sobre, va? Ja tens tres peces que són claus. Pantaló ample de reclar, un top xulo i una texana, perquè la texana ens salva la vida a la nit. Sempre ho dic, eh? Sembla que sigui que tingui un rotllo jo amb els de les fàbriques de denim. I les 5 prendes, doncs mira, jo diria, tiraria per, si anem a la platja, una camisola o un vestidet d'anar de platja, el traje de bany l'hem de posar, comptem com a prenda, ja són 2. 3, jo posaria una bermuda que sigui còmoda, un top i després un vestidet.
0: Perfecte, ja tenim les cinc peces.
1: Clar, i a més tens un top que portes posat, que et pots combinar també, saps? I el que et deia, pots combinar-ho tot al final.
0: Perfecte, Judit. Sí. Doncs, com sempre, vols afegir alguna cosa més?
1: Doncs que qui tingui la sort que marxi de vacances, que ens ho faci saber i ens ho digui. A mi m'agradaria molt que la gent ens digués coses per les xarxes.
0: Sí, on van, no?
1: I on van, que així ens fan una mica d'enveja. I si tenen alguna pregunta, com sempre dic, si tenen alguna pregunteta de que tenen algun dubte de què endur-se o què portar o el que sí que ho diguin, que li diem.
0: Jo, Judit, tinc moltes ganes d'anar a Canàries. Alguna recomanació que em facis d'alguna illa?
1: Home, jo conec molt Tenerife i Lanzarote. Vale. Són totalment diferents. Tenerife és molt maca, el nord és molt escarpat i molt tipus Madeira i el sud és més sec. I Lanzarote és més tota volcànica, com si estiguessis a la lluna, però és preciosa, és molt calma.
0: Vale, perfecte.
1: Llavors, no sé, ja t'ho explicaré.
0: Molt bé, doncs prenc nota. Moltes gràcies. Fins

0: Entre les diferents propostes, una nova edició del Fem Palafolls que es farà al municipi maresmenc a partir del 26 de juny. Hi trobem també la desfilada de moda i també el Fora Stocks. En parlem amb en Jordi, la nostra propera convidada.
1: Ja fa uns dies l'Ajuntament de Palafolls ens comentava tota l'organització d'una nova edició del Fem Palafolls. Òbviament, no podem oblidar parts imprescindibles d'aquest Fem Palafolls, com és la desfilada de moda que tindrem aquell divendres o també el Fora Stocks. De tot plegat, avui ens en ve a parlar la cap de comunicació de la Fundació Privada del Molí d'en Puigverd, és l'Adriana Barba, la tenim aquí al davant. Adriana, molt bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda, què tal, Jordi?
1: Primer de tot, gràcies per acompanyar-nos un any més, i és que ja tornem a tenir aquí el Fem Palafolls, la festa que dona inici a l'estiu al nostre municipi, i òbviament des de la Fundació no podeu faltar amb dos peces imprescindibles, com dèiem, i que tant ens agraden, eh?
2: Sí, a més, bueno, moltes gràcies primer de tot, perquè sempre recolzeu no només el que fa la Fundació, sinó l'àmbit social, llavors és part som part de la comunitat, i així sempre ens ho feu veure també, i estem molt contents, doncs, d'estar aquí i poder explicar una miqueta el que tindrem aquest any.
1: El que dèiem, no pot faltar la desfilada de moda. Ara anirem per parts, però per fer un resum així en plan general, tornarem a tenir desfilada de moda i el Fora Stocks.
2: Exactament, començarem amb la desfilada el divendres 26, que és el tret de sortida per aquest Fem Palafolls, que també tots estem esperant aquest any, i ja l'endemà, doncs, el Fora Stocks, que aquest any ve amb bastantes novetats.
1: Mm-hmm. Una proposta que, com dèiem, ja no pot faltar, i que suposo que vosaltres també deveu tenir marcat al calendari, i que té diversos objectius, tant pel públic que ve com els usuaris de la Fundació del Molí d'en Puigverd, que en aquest cas també entenc que deuen esperar amb candeletes, però que també treballen de balena.
2: Ostres, i tant, sí, perquè a més al final són dues activitats que, clar, nosaltres les veiem allà un dia en el calendari, d'alguna manera doncs passa molt ràpid, però com tu bé deies, nosaltres treballem tot l'any per això, perquè també el producte amb el que treballem requereix una manipulació que no es fa en dos dies, sinó que es fa en molts mesos. I vaja, al final aquests dos actes acaben sent una celebració també de tot el que s'ha treballat durant l'any. Però vaja, que és una cosa que fem amb moltíssimes ganes, perquè a veure, Palafolls és el nostre poble, i també el que et dèiem, un dels nostres valors és la comunitat, llavors quina millor manera de fer comunitat que donant el tret de sortida aquest Fem Palafolls.
1: Anem una mica a pams. Una de les activitats que sempre s'omplena és la desfilada de moda. Com tu ens has marcat el calendari, Adriana, és una de les primeres activitats d'aquest Fem Palafolls que es farà, si no m'equivoco, perquè no tinc el programa davant, però crec que es torna a fer la gespa del casal d'avis.
2: Exacte, correcte.
1: Què ens heu preparat una miqueta? Posa'ns en situació.
2: Doncs, a veure, cada any la gent ho gaudeix molt, però hem de dir que especialment aquest any crec que encara ho gaudirem més.
1: I heu posat encara molta més energia, si sí, era possible, i moltes més ganes.
2: Diguem de manera com molt, molt col·loquial, que som bastant flipats en aquest sentit, i cada any ens ho li posem encara més ganes, si cap. Darrerament ja ho anem fent de manera temàtica, cada any la desfilada té una temàtica, i aquest any farem una cosa que fa molt temps que tenien ganes d'organitzar.
1: Que no em vols anunciar per el que et veig?
2: No, perquè també tinc ganes que la gent estigui atenta a les xarxes d'àmbit social Palafolls, però deixo aquí un parell de pistes.
1: Vinga.
2: Aquest any ens centrarem en un musical que és molt mediterrani i que porta molta alegria i molta, molta festa.
1: Si em permets estirar una miqueta més del fil, jo crec que el que sí que em pots explicar és que m'ha dit un ocellet que tindreu la participació, per exemple, d'alumnes de l'Escola de Música i Dansa, tant d'un apartat com de l'altre, eh? Per tant, tindrem música en directe i dansa en directe.
2: Exacte, sí, seguirem una miqueta el fil del que ja vam encetar l'any passat, que va ser fer col·laboracions. Teníem moltíssimes ganes de col·laborar amb el MIT, que a més tenen estudiants de música i de dansa amb molta il·lusió i molt bons. Llavors, els estudiants que hi ha allà, doncs, liderats pels seus professors, faran aquesta, ens aportaran música en directe, sempre contextualitzat dintre de la temàtica d'aquest musical, i també dansa.
1: Adriana, i el que sí que ja és una tradició és que ens mostrareu, crec que és la nova temporada de tot el que vindrà a les diferents botigues outlets que tenim a Palafolls, no?
2: Exacte. Igual que sempre tindrem, doncs, desfilada de looks més casuals, looks més de platja, looks de nit. Llavors, tot això serà doncs amb la roba dels nostres outlets, amb la qual està molt bé, perquè a vegades un va a les botigues i no sap com combinar-se les coses, i la desfilada doncs ens serveix també molt per tenir aquesta visió. També doncs, clar, és algo que ja fa molts dies que anem preparant, perquè preparar tots els looks perquè quedin bé, doncs tampoc és fàcil, no? Mm. Però tothom ho està fent amb moltíssima il·lusió, i una de les novetats en aquest cas que també hi haurà és que hem obert la nova botiga de Red Point, sí, que estarà oberta ja tot l'any, no només en temporada estival, i també hi tenim la marca de Massana i la marca de Guaix. Llavors, aquest any doncs també hi haurà desfilada amb productes d'aquestes tres cases.
1: Noves marques, i models que ja coneixerem d'un any a l'altre, perquè sí que és veritat que una de les coses que més ens agrada és que són els propis treballadors i treballadores de la Fundació que d'alguna manera es transformen en models per un dia, no?
2: Exacte, sí. També quan dic que al final és com una festa per nosaltres i també una manera com de posar en valor i honrar tota la feina, no? Doncs que tot el nostre equip fa durant un any, doncs és per això també. Les persones es converteixen en models per un dia i és molt bonic, es viu amb molta il·lusió. I bé, des d'aquí també doncs gràcies a totes les marques que col·laboren amb nosaltres. M'he oblidat de dir-te que també hi haurà desfilada amb productes de Gisela, que també és una marca nova
1: recent, que tenim aquí a Palafolls també.
2: Exacte, recent aterrissada aquest any. Llavors, vaja, estarà molt bé i a més dintre d'aquest ambient festiu.
1: I aquesta entrevista tenia una dualitat. Primerament, òbviament, que ningú es pensi que els cobrarem entrada per veure aquesta desfilada. Ui, per tant, entrada gratuïta, i que d'alguna manera aquests aplaudiments s'agraeixen també un cop passin tots els models i les models. Però dèiem que anem cap al Fora Stocks, en aquest cas serà aquell dissabte, però perquè també hi ha diferents novetats. Què ens pots explicar, Adriana?
2: Exacte. La gran novetat d'aquest any és que no serà a l'aire lliure, sinó que serà al Teatre de Palafolls, que és, de fet, just a davant d'on ho fèiem sempre. Llavors, bàsicament serà al Teatre de Palafolls perquè hem volgut atendre la demanda que algunes persones ens havien manifestat en aquests dos darrers Fora Stocks, i és que al final ho fem doncs a final de juny. A final de juny fa bastanta calor, per un tema doncs d'escoltar, no?, i de tenir com més
1: present el que la gent us deia, no?, suposo.
2: Exacte, sí, més comoditat, doncs també al final últimament també es parla de bastant risc de calor extrema ja a partir de finals de juny. Llavors van dir, ostres, si hi ha una possibilitat anem a explorar-la. Llavors en aquest cas agrair també des d'aquí a l'Ajuntament que doncs ens ha facilitat, no? Bueno, en varen parlar amb ells i ens van dir, ostres, doncs sí, fem-ho al teatre, al final és a davant, realment la localització més enllà d'això no es canvia perquè és això, just a davant d'on ho fèiem sempre, i clar, tindrem un espai climatitzat. Llavors això és molt important, no només per les persones que venen a gaudir d'aquest Fora Stocks, sinó també pel nostre equip que està allà treballant tot el dia.
1: El que sí que canvia és que estareu treballant sota sostre, això també s'agraeix, que la gent que hagi d'esperar també per fer cua, perquè ara parlarem dels diferents torns, perquè sí que és veritat que el teatre té una capacitat una mica més limitada de si ho féssim a fora, però en aquest cas per contra, crec que el que heu fet és ampliar torns, no?
2: Correcte, sí. L'aforament és més reduït que quan ho fèiem, que quan ho hem fet a fora, però com tu bé deies, hem ampliat torns, amb la qual en la totalitat l'aforament continua sent el mateix. Els torns, us informo, seran sempre d'una hora, igual que ho hem fet amb tots els Fora Stocks. Llavors nosaltres tanquem, repostem, el qual és molt important de comentar, perquè a vegades algú es pensa que si no ve a les 10 no té roba, no? Nosaltres treballem ja tot l'any també perquè anem dividint com tot el producte
1: entre
2: que tenim.
1: Entre els diferents torns, eh?
2: Exacte, llavors entre torn i torn tenim nosaltres una mitja hora per tornar a posar producte i que tothom tingui les mateixes oportunitats. Llavors els torns seran a les 10 del matí, a les 11:30, a la 1, a les 2:30, a les 4, a les 5:30 i l'últim torn a les 7. Llavors, clar, hi haurà menys aforament, però hi haurà més torns, també tenint en compte que serà un espai climatitzat i que al final menys aforament també significa més comoditat per comprar. Mm,
1: sempre buscant aquest confort, com dèiem, tant de treballadors com també dels usuaris que agafa la seva entrada, i dic que agafa la seva entrada, ara en parlarem, per aquest fora stocks. Sí que és veritat que en uns dies les entrades seran a la venda, suposo que ho anunciareu a través de xarxes, Adriana?
2: Correcte, Jordi. Sí, estem treballant ja en la comunicació i en posar les entrades a la venda. Segurament estaran ja entre dijous i divendres. Si la gent ens segueix a outlet.social/Palafolls, que són les nostres xarxes, allà trobarà ja un link també a Instagram, que pot anar a les entrades. Com sempre, és a partir de la plataforma d'Intràpolis, és una manera molt fàcil de treure les entrades, 2 euros de reserva que van per una entitat social del poble.
1: Mm-hmm. Parlem d'això precisament perquè des ja fa, crec que un parell d'anyets, si no m'equivoco, hi ha un conveni que aquests 2 euros, com dèieu, va a una causa solidària.
2: Exacte, sí. Nosaltres, tots els forestocs, els 2 euros de l'entrada van per un benefici del poble on ho fem. Per nosaltres això és molt important perquè al final també és com continuar amb aquesta roda social i solidària, no? Llavors, en específic, a Palafolls ja vàrem firmar això l'any passat, potser una miqueta més, un conveni amb l'Ajuntament i amb les AFES del poble perquè aquests 2 euros es destinin a costejar les extraescolars de nens i nenes que ho tenen una miqueta més difícil per accedir-hi, no? Llavors, clar, nosaltres ens fa molt contents perquè, ostres, sabem que al llarg de l'any aquest benefici realment se li està traient un partit que té molt d'impacte.
1: Quina millor opció, com sempre, per visitar el Fora Stocks. Si més no, recordeu que en un parell de dies les entrades surten a través de les xarxes socials Outlet Social Palafolls, si no m'equivoco. Llavors, que la gent no es quedi sense la seva entrada, perquè després direm, oi, és que el torn que jo vull no en queden. Clar, és que ens hem esperat com 4 o 5 dies. Llavors, más vale prevenir que curar, no? Que n'hi diuen en castellà.
2: Exacte,
1: Adriana.
2: Sí.
1: Com sempre, felicitar-vos per la feina que feu i ho enllaço amb el que dèiem al principi, no només amb aquesta desfilada, no només amb aquest Fora Stocks, sinó durant tot l'any aquesta feina que poder no és vist tan visible, però que aneu fent a moda de formigueta també cada any. Adriana Barba, cap de comunicació de la Fundació Privada del Molí d'en Puigverd, gràcies avui per ser amb nosaltres.
2: A vosaltres, gràcies per recordar-nos sempre amb totes aquelles coses que se'ns acudeix fer des de la Fundació.
0: Moment de repassar la pregunta del dia. Jordi, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Doncs mira, preguntàvem si seguíeu la

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I avui parlem de datisme, la discriminació per raó d'edat, coincidint amb una jornada de sensibilització a Sant Andreu de Llavaneres. Per fer-ho ens acompanyen la Lluïsa Montsoriu, tècnica de benestar social, la Pepa Bossi i la Azucena Izquierdo, per reflexionar amb elles plegades sobre els prejudicis que encara afecten a la gent gran. Martí.
3: Doncs sí, Gemma, avui a l'Ona Maresme parlarem una miqueta sobre l'edatisme, coincidint amb una jornada de sensibilització a Sant Andreu de Llavaneres per poder reflexionar una miqueta sobre els prejudicis envers la gent gran, i aquesta jornada, de fet, és demà. Per parlar d'això i més, tenim amb nosaltres a la Lluïsa Montsoriu, la tècnica de benestar social, a la Pepa Bossi, de l'associació Senior Place, i la Azucena Izquierdo, també de l'associació Senior Place. Així que donem la benvinguda. Bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Bé, comencem l'entrevista per situar una miqueta qui no conegui o no tingui l'eco suficient sobre l'edatisme, amb què ens expliqueu exactament què és i per què és tan important parlar-ne avui en dia.
4: L'edatisme és una discriminació per raó d'edat. Això és el que diu el diccionari, diu la RAE. Però en realitat és molt més. L'edatisme és una barrera invisible que afecta a molts aspectes de la població, no només a la gent gran, però que ara ens centrem en la gent gran.
3: Has dit una cosa molt interessant, que és invisible. Per què creieu que és tan difícil detectar-la de cara a la gent gran?
6: Pues perquè està molt normalitzada i integrada amb les persones, i aleshores s'ha normalitzat, però no és algo normal.
4: No hauria de ser-ho.
6: No.

0: Tindria que ser.
1: Alguns
0: per això és invisible.
1: Clar, alguns d'aquells estereotips que diguéssiu que són els més habituals que pateixen les persones grans, quins detectaríeu o destacaríeu per sobre dels altres?
2: Jo crec que pensar que una persona, per al fet de ser gran, no té determinades capacitats o que ha perdut capacitats a la seva vida, a nivell cognitiu, a nivell físic...
1: Clar, hi ha molts aspectes en els que suposo que hi involucra. Molts cops ens centrem en el benestar més dels joves o d'això, però quines conseqüències pot tenir aquesta discriminació amb el benestar, autoestima o inclús la participació social de les persones grans?
3: Perquè hi ha una conseqüència de salut mental, realment. Sí. Vull dir, l'edatisme, aquesta discriminació el que fa és que al final hi ha un aïllament social i això afecta el dia a dia.
1: I per parlar de tot això, de fet demà, com hem dit a la introducció, hi ha les jornades llevaneres que heu organitzat. Per què o com neix la idea de fer aquesta jornada?
2: Això neix arrel d'un congrés que organitza la Diputació contra l'edatisme, que és el primer congrés que s'organitza contra l'edatisme i per treballar aquest concepte a nivell local i a nivell de l'administració. I llavors tots els ajuntaments ens hem afegit a aquesta campanya. La Diputació ha donat una subvenció als ajuntaments de la comarca del Maresme i d'altres comarques de Catalunya i organitzem aquesta jornada per treballar aquest concepte i sensibilitzar a la població en relació a l'edatisme, no?, que hi ha.
1: I per animar tothom qui ens estigui escoltant, per fer-ne 5 cèntims, si és possible, quins continguts o eines es treballaran durant aquesta sessió? O jornada, millor dit.
0: Bueno, la jornada està organitzada... La primera part és una part formativa per explicar què és l'edatisme, que molta gent no sap el que és, donar dades... A més, una cosa que no se sap és la tercera causa de discriminació... Després hi haurà un espai de debat sobre el tema de l'edatisme i també després hem organitzat una gamificació per unes dinàmiques lúdiques per treballar a l'edatisme i que la gent a través de les dinàmiques siguin conscients dels prejudicis que tenim envers a les persones. Aleshores, bueno, és una forma de treballar. I bueno, aquí no s'escapa ningú, tots tenim prejudicis i és una manera de donar-te compte, de ser conscient i de com canviar aquesta mirada.
1: Envers una mica amb tot això que ens expliqueu de les jornades, què espereu que s'emportin els participants després d'aquesta experiència? Amb quin pensament o amb quina reflexió principal us agradaria que s'hi quedessin?
3: Bé, jo principalment... que siguin conscients de que allò va amb tothom, vull dir, perquè de vegades passa, edatisme, això no va amb mi, o jo no tinc aquests prejudicis. No, analitzem una miqueta, mirem-nos interiorment i veiem què fem, quina infantilització de vegades en el nostre dia sense adonar-nos fem cap a la gent gran, quin tipus de comunicació fem servir. O sigui, principalment el que volem és això, és dir, un moment, anem a pensar que això no se salva ningú, anem a interioritzar-ho i a partir d'aquí doncs detectem què és l'edatisme en el nostre dia a dia.
1: A l'hora de preparar aquesta entrevista amb el meu company, ens ha sorprès molt el lema que té la jornada, que per qui no el sàpiga és: no em pesen els meus anys, em pesen els teus prejudicis. És un lema potent. Què busqueu transmetre amb aquest lema?
2: Bueno, precisament el que comentàvem abans, no? Que les persones grans tenen les seves capacitats com una altra persona que no és gran, que té una altra edat. Llavors, parla d'això, no? Que no són els anys els que realment et treuen les capacitats, sinó que les tenim allà, no? Siguem de l'edat que siguem i les persones que tenen les seves capacitats.
1: I què recomanaríeu que pot fer qualsevol persona per detectar o combatre l'edatisme en el seu dia a dia? Ja que potser, no sé, potser m'equivoco, però hi ha gent que no se'n dona ni compte, però doncs que prengui consciència d'aquest problema.
0: Bueno, pues mira, per prendre consciència, primer un mateix ha de... ha de...
3: És com fer una reflexió personal, no?
0: Sí,
3: és dir, posar-te davant del mirall, és com posar-te davant del mirall.
0: I exigir que la persona amb la qual interactues, que t'està millor tractant d'una forma edatista, pues donar-li eines i obligar a canviar. És que al final ens hem d'anar obligant a canviar aquesta manera. És que és l'única manera, perquè per molta formació i per molta teoria, si no ho apliquem i no exigim, no hi haurà el canvi. M'explico?
1: Està clar, està clar. Vull dir, com a societat hem d'anar avançant, hi ha coses que hem d'anar millorant i de fet, jornades com les que organitzeu ens són de gran ajuda. I parlem també d'un tema potser generacional. Com creieu que podem fomentar les relacions entre generacions per trencar precisament aquests estereotips amb l'edatisme?
2: Jo crec que s'estan fent coses, eh? Sí. Perquè hi ha tallers intergeneracionals de gent jove en gent gran. De fet, l'altre dia es va fer un, no?
3: Sí, el Llavanera és molt interessant, perquè vam estar nosaltres també i vam assistir, molt interessant.
2: Per treballar, els joves fan una formació i després ells formen a gent gran i anava, en aquest cas era una formació relacionada amb totes les estafes que hi ha per internet, no? Les comunicacions, els fakes, no? Sí. Com detectar-les. Molt interessant perquè acosta, no? I després la gent jove, que és la que de vegades té més prejudicis cap a la gent gran, diu, ostres, doncs sí que saben, no? Perquè saben agafar un mòbil, no? I es miraven, m'estan preguntant coses, i saben què és el ChatGPT, i m'estan preguntant per...
0: Es va crear un bon clima, eh?
2: Sí, va ser molt bonic. Va ser interessant, eh? Veure la relació que establien la gent gran amb la gent molt jove, perquè eren alumnes de tercer d'ESO.
1: Doncs mira, ara precisament aquesta reflexió ve ad hoc amb la pregunta una mica del millón, diria jo, a veure què n'opineu. Però creieu que com a societat estem avançant cap a una visió més positiva amb el que fa l'edatisme, o diríeu que més negativa?
3: No, positiva.
0: Més positiva.
3: Molt més positiva.
0: Molt més.
1: Amb què ho heu notat? Amb què diríeu que ho heu vist, això?
3: Bueno, primer perquè les generacions de gent gran, que les noves generacions que pugen, ja demanen una altra cosa. I ja, la manera de posicionar-se també és diferent. I la manera de relacionar-se és molt més directa. I això realment es nota. Es nota i demanen altres coses. La cosa està canviant.
2: Abans parlàvem, no?, que no és el mateix les persones grans d'ara, del 2026 amb 80 anys, que les persones grans del 1993.
1: Clar.
2: Una persona de 80 anys al 93 no era la mateixa que una persona del 80 anys al 2026, que està com més a prop de les altres generacions, ha viscut molts canvis al llarg de la seva vida, no? Ha viscut una dictadura, ha viscut molts canvis tecnològics, ha viscut canvis en relació a la llibertat d'expressió,
0: I la mirada cap a la dona, perquè
3: aquesta és una altra, i la globalització.
1: Clar, teniu raó amb aquesta reflexió, que estem parlant d'una generació que ho ha viscut pràcticament tot. És a dir, bueno, no sé jo a veure si hauré arribat a viure tant, però clar, suposo que això ho dificulta una mica, o no sé quina reflexió faríeu vosaltres envers aquest tema. Bé, tot això i més ho trobarem a les jornades, que recordem que es celebren demà a Sant Andreu de Llavaneres, i tractarem aquests temes que creiem que s'ha de conscienciar la gent. Però també dins de la mateixa campanya hi haurà una xerrada final a finals de mes, al casal de la gent gran de Llavaneres. Així que no sé si ens en voleu fer 5 cèntims a l'Ona Maresma o voleu esperar, dir-m'ho, més endavant.
3: No, la xerrada és una xerrada oberta, es farà al casal de gent gran i està tothom convidat. Esperem que puguin assistir, perquè a més hi haurà una visió una mica diferent si ho compares amb les jornades de demà, perquè la visió de la xerrada al casal de gent gran és interactuar directament amb la gent gran. I aquí en tindrem moltíssima informació de primera mà.
1: Doncs bé, em sap greu, noies, que s'ha acabat el temps i mira, em passaria xerrant i més quan és sobre una causa així, però Lluïsa, Pepa, Azucena, gràcies per aportar el vostre granet de sorra amb aquesta causa i ens escoltem més endavant a veure si ens torneu a visitar per les xerrades aquestes
3: quan vulgueu. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Molt bé. Vale.

0: I avui aprofitem també per parlar amb l'Albert Batlle, de gent d'Estrac i primer tinent d'alcalde de Caldes Estrac i responsable de les àrees d'urbanisme, promoció econòmica i patrimoni històric, entre d'altres competències municipals. Martí.
1: Doncs sí, Gemma, avui entrevistem a l'Ona Maresma, l'Albert Batlle, primer tinent d'alcalde de Caldetes i regidor d'Urbanisme, Promoció Econòmica, Patrimoni Històric, entre altres regidories. Així que donem-li la benvinguda al programa. Bona tarda, Albert.
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Molt bé, a punt per l'entrevista, que avui bàsicament t'hem convidat, ja que estem entrant de ple a la temporada d'estiu i volem saber una miqueta com s'ha preparat Caldes d'Estrac per aquests mesos que es consideren de màxima afluència.
2: Bé, Caldes d'Estrac, deixem precisar, Caldes d'Estrac i no Caldetes.
1: Eh? Ah, mira, doncs interessant, perquè a mi em van dir que en deien Caldetes.
2: No, en diuen Caldetes i en diem Caldetes, però erròniament, o sigui, el nom del municipi és Caldes d'Estrac. Caldetes era un barri antic que hi havia al costat de Caldes d'Estrac, era un barri d'Arenys, de mar, estic parlant de fa 150 anys, que, malauradament, des d'aquest punt de vista, el seu nom predomina fins i tot l'autèntic, és el de Caldes d'Estrac. És una lluita permanent de fa molts anys, en l'època de la República ja hi va haver-hi controvèrsia, no hi entrarem ara, però que sapigueu que d'alguna manera defensem i el nom autèntic propi, genuí, és el de Caldes d'Estrac.
1: Doncs mira, ja va perfecte començar així, perquè a mi em soluciones un dubte, que sempre no. Jo no soc d'aquí.
2: Haig de reconèixer que fins i tot els caldencs moltes vegades ens referim al municipi dient Caldetes, però si hem de ser rigorosos i com a diguem, institució municipal que estic aquí representant, doncs m'haig de referir al poble de Caldes d'Estrac.
1: Perfecte, doncs...
2: Llavors, el poble de Caldes d'Estrac, de cara a l'estiu, que com diu la dita, tota cuca viu, intentem, doncs, posar al màxim d'adequació a totes les instal·lacions del municipi. En aquest sentit, podem dir que aquest estiu tindrem segurament tots els mòduls de la platja, del parc i del mercat municipal en funcionament, cosa que feia molt de temps que no passava. Les platges s'estan treballant, s'estan adequant, s'estan millorant els seus serveis, el servei de neteja, diguéssim, de recollida de residus, el servei de vigilància i prevenció, que s'ha fet conjuntament amb els altres dos municipis, és a dir, de les tres viles, és a dir, per primera vegada el sistema de vigilància el portarà a càrrec una empresa a tots tres municipis, i per tant, doncs, podríem dir que estarem en condicions de que la temporada estiuenca, doncs, funcioni correctament, és a dir, és una obvietat, Caldes viu de cara al mar en aquest sentit, i per tant les instal·lacions i totes les dependències que d'alguna manera depenen de l'Ajuntament estaran, doncs, en perfecte estat de funcionament.
1: Un tema que sempre està sobre la taula i que sovint genera interès és el de les guinguetes. Una miqueta, ens podries dir com està la situació actual d'aquest 2026?
2: Bueno, ho acabo de dir, el que passa és que he fet servir l'expressió mòduls, però mòduls i guinguetes podríem dir que és el mateix. A la platja de Caldes n'hi ha quatre que són d'obra, és a dir, que són permanents, no són de temporada, com passa amb els altres municipis. Aquestes guinguetes estan subjectes a concessió. L'última que quedava per adjudicar, estem en ple procés d'adjudicació, es van publicar les bases, s'ha fet una convocatòria, s'han presentat ofertes i ara, diguéssim, la mesa de contractació està en el procés de selecció i, per tant, podem dir que la temporada estiuenca, de manera immediata, doncs, ja tindrà les quatre guinguetes en funcionament. El parc municipal, que n'hi ha cinc, doncs, també estaran totes en funcionament, cosa que també feia molts anys que no passava, i el mercat municipal, estem parlant d'una història, jo diria, d'èxit, en el sentit de recuperació de la seva activitat. Fa poc va haver-hi una nit de tapes que va omplir de gent tot el recinte. A més, com a novetat molt important, aquest any instal·larem, s'està en procés d'execució, aire condicionat, perquè les persones que hi treballen i les persones que el visiten, doncs, puguin estar-hi en condicions. De fet, tindrà l'excepció de refugi climàtic, també. Doncs, és a dir, diríem que els mòduls guinguetes estaran tots en funcionament de manera immediata.
1: Albert, parlem d'un dels projectes més destacats del municipi i és el futur del centre cívic de Can Manau. En quin punt diries que es troba?
2: Bueno, jo diria que estem a la fase final de la tramitació. No vol dir que... És a dir, no podem parlar d'una immediatesa de setmanes, però jo penso que per després de l'estiu, a Festa Major, potser, o més o menys, no m'atreviria a dir-la amb una data exacta, podríem estar pensant... En qualsevol cas, dintre de l'any 26, segur, estaríem pensant en que ja estigués en funcionament. S'ha anat tramitant tots els passos necessaris. Val a dir, i vull ressaltar-ho especialment, que aquest no és un projecte només d'un govern, és un projecte de poble, és a dir, s'ha consensuat, s'ha treballat a nivell de tots els grups municipals, que tots hi estan d'acord. S'ha constituït una comissió de seguiment formada per tots els portaveus, que són els que van d'alguna manera determinant els passos a seguir. Ara estaríem en la fase de que ja hi ha hagut l'informe favorable per part de la Generalitat de Catalunya. En els propers dies doncs es procedirà a la signatura de la compra-venda i per tant passarà a ser propietat municipal. Immediatament entrarem doncs a fer-hi les reformes necessàries, els retocs, perquè és una instal·lació que ja de per si reuneix bones forces condicions i per tant estaríem ja parlant d'una fase, no diré que final, però gairebé final, que pensem que és un tema molt important que la ciutadania ens demanda, és a dir, molta gent de molts àmbits diferents, quan ens troben pel carrer, quan tenim oportunitat d'anar en algunes reunions amb ells, ens ho diuen: escolta, el centre cívic, necessitem un espai per poder fer converses, per poder fer, no sé, reunions, per poder fer manifestacions artístiques, etc, etc. I per tant és un local que té les dimensions que té, evidentment no és una gran instal·lació, però és suficient, molt suficient per poder fer l'activitat que en aquests moments pensem que Caldes necessita.
1: Molt bé, anem una mica pim-pam perquè ens doni temps a encabir-ho tot. També s'està treballant en el pla de protecció del patrimoni. Per què diries que és important que Caldes d'Estrac disposi d'aquest document?
2: Mira, és molt important perquè Caldes d'Estrac té un patrimoni, la paraula i la seva paraula s'ho diu, històric, de molt de temps, no? Vull dir, quan encara ningú anava a estiuejar, doncs Caldes va ser un dels pioners a nivell estatal. Jo sempre dic que, de la mateixa manera que al nord va ser Santander i Biarritz, a Catalunya van ser Sitges i Caldes d'Estrac, no? I per tant, hi ha un important patrimoni arquitectònic a conservar. De fet, ja Caldes ja disposava d'un pla de protecció que es va redactar i aprovar l'any 1995, per tant, ja feia molt de temps, i ara estem en fase d'elaboració i aprovació d'un nou pla. Aquest pla inclou un catàleg amb totes les finques que són, diguéssim, que s'han de protegir, amb quins són els elements d'aquestes finques que són necessaris, i això és un procediment que s'ha fet en els últims temps. Diguéssim, s'ha redactat un pla per part d'un equip tècnic que ha finançat la Diputació de Barcelona. Ara estem en fase de consulta amb els grups municipals i la idea és que en el proper ple del municipal del mes de juliol es pugui ja aprovar inicialment. Això voldrà dir que aquest pla es posarà, diguéssim, a disposició de la ciutadania en general. Probablement farem algun acte públic de presentació i potser alguna iniciativa més perquè tothom pugui dir la seva. Vull dir, la idea és que aquest pla ha de ser el que ha de preservar la identitat caldenca dels propers 20 o 30 anys, i per tant és un tema important, molt important, que requereix, per una banda, una elaboració tècnica que ja s'ha fet gràcies a la Diputació, i requereix sobretot la participació de tota la ciutadania perquè sigui doncs això el millor possible.
1: Hi ha molts més temes a tractar, el que passa és que tenim el temps comptat, queda un minutet, per tant et donaré una mica l'espai perquè ens puguis dir quins són ara mateix els principals reptes que consideraries que té Caldes.
2: Bé, aquests que acabem de dir per mi són bàsics. Tenim altres iniciatives que estem posant sobre la taula, el tema de recopilació de textos històrics, que és una novetat que jo crec que s'ha de potenciar perquè representarà poder preservar també això que dèiem, el patrimoni. Tenim projectes o intervencions de gran calat, com són els que afecten el municipi però també els municipis veïns, com són la regeneració de les platges, la conservació amb els espigons, la pacificació de la Nacional 2, amb la possible desaparició o no del viaducte. Nosaltres pensem que sí, i després el soterrament de la Riera, que són els grans temes de tota, diguem-ho així, de tota la vida de Caldes que estan pendents, no? A part d'això, doncs anem avançant amb tot el tema d'atenció social, perquè considerem que és important, a l'escola, que aquest any compleix precisament els seus 50 anys, doncs estem també en procés de reforma i d'adequació. Aquest estiu hi ha obres importants que executarà el Departament d'Educació a instàncies de l'Ajuntament, però també de l'Associació de Pares, i per tant, bueno, estem en aquest procés que jo penso que és molt, molt, molt important de que Caldes faci un salt de qualitat cap endavant, no? És a dir, el govern actual, que bueno, sí, 3 anys, doncs ens hem dedicat molt a fer aquestes activitats, com per també hi ha la reparació i reforma del cementiri municipal, que també feia molt de temps que s'estava esperant, doncs ens hem dedicat a fer aquest tipus d'obres, però també, diguéssim, a posar al dia les estructures, les infraestructures, la maquinària municipal. Estem fent la valoració dels llocs de treball del personal, és a dir, estem fent processos que són, diguem-ne, interns, però que també són molt necessaris per el que dèiem abans, posar Caldes al dia, no?
1: Doncs perfecte, Albert Batlle, primer tinent d'alcalde de Caldes d'Estrac i no Caldetes, merci per venir avui amb nosaltres a l'Ona Maresma.
2: Moltes gràcies a vosaltres i us animem a seguir en aquesta feina de divulgació que molt, ens va molt bé per tots plegats.
0: I nosaltres acabem el programa d'avui amb la proposta musical d'en Lluís Barri. Adeu, fins demà.
3: Soc en Lluís Barri, m'encanta molt llegir i avui us vull recomanar Tubular Bells de Mike Oldfield.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Ho fa per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu que té el banc del 2%. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. L'augment en aquest cas és de 25 punts bàsics i deixa els tipus en un 2,25%. I l'Ajuntament de Barcelona creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics. Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet un balanç al funcionament dels dispositius municipals.
2: Barcelona, durant unes hores, ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant, aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
1: I avui, últim dia de la selectivitat que ha tingut com a protagonista a primera hora l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants treguin bona nota. Aquest any la prova ha inclòs preguntes al voltant d'un text de microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals a la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova avui al Tecnocampus de Mataró han trobat que l'examen era prou assequible.
3: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
4: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
1: La policia local de Pals ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses. Salvament Marítim ha confirmat que el cos ha trobat la moto volcada a la platja de Pals, a tocar del terme municipal de Begur, sobre 3:45 de la tarda. De moment, els cossos d'emergència segueixen buscant el jove, que va desaparèixer, recordem-ho, ahir a la nit. El noi de 16 anys va sortir en una sortida guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 10:45 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. I la processionària impacta per primera vegada en hàbitats de més de 1.500 metres d'altitud. En aquest cas és el Ripollès. Les afectacions cada cop són més grans i altituds més altes. A Vilallonga de Ter hi ha alguns boscos comunals a la zona de Lladura que han quedat completament arrasats per aquesta eruga i l'Ajuntament es planteja què fer. Més enllà de les afectacions, el consistori veu que pot ser una oportunitat, ha dit també, per recuperar els prats de pastura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Rura. Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita al Papa a Catalunya. El president de la Generalitat ha agraït al Pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat a l'acte de comiat aquest matí, precisament, a l'aeroport, i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al Pontífex al llarg de la seva visita. L'escoltem.
2: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
1: I la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. Les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Una d'aquestes entitats és Càritas, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació de sensellarisme que pateix a Barcelona. Escoltem la secretària general Cristina García.
3: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne i per això també hem ressaltat la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
1: El Tribunal Suprem ha emès un informe desfavorable que el govern concedeixi l'indult a l'exfiscal general de l'Estat. Álvaro García Ortiz va ser condemnat, recordem-ho, 2 anys d'inhabilitació per aquest càrrec per un delicte de revelació de secrets sobre Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Els magistrats que van jutjar García Ortiz no veuen raons de justícia, diuen equitat o utilitat pública, perquè se li atorgui aquesta mesura de gràcia. I el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només a 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distància. La tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. I la companyia de teatre Trepa del Jove Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, anuncia que tanquen portes a contracor el dia 15 de juliol, després de 38 anys. Així ho ha anunciat la directora Mariona Campos, que ha denunciat que tanca portes perquè l'edifici està en venda i no se'l renova el contracte.

Repassem els titulars del dia. Pol Àrtic us aproparà al circ a infants i centres educatius de Malgrat en el marc del Festival Libèl·lula. El llibre L'Etern Retorn es presentarà aquest divendres a l'Arxiu Municipal. La tercera edició del Fira Vi reunirà una desena de cellers aquest divendres.

0: Hola a tots, benvinguts a la retransmissió en directe d'un nou ple municipal, concretament el ple d'aquest mes de juny, un ple en què dins dels punts destaca l'aprovació inicial d'una modificació puntual de les normes urbanístiques del POM. La proposta preveu actualitzar 19 articles i una disposició addicional del planejament municipal per adaptar-los als canvis legislatius dels darrers anys i facilitar la rehabilitació, conservació i manteniment d'edificis. Ja us vam explicar una malgrat que una de les modificacions més destacades afecta alguns immobles del nucli antic de Malgrat. Després també, dins dels altres punts del ple, s'aprovaran les festes locals de Malgrat per a l'any 2027. Ens trobem aquí a la sala plenària, on de moment tenim tots els regidors, i d'aquí poc, doncs, l'alcaldessa Sònia Vinyoles presentarà el ple municipal. Destacant la modificació que us parlàvem, d'aquesta modificació del POM, també vam parlar amb el regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, on va dir que aquesta norma, la normativa actual, era molt restrictiva i dificultava la conservació d'algunes finques. De fet, el regidor va remarcar que la modificació no implica tampoc una liberalització de les obres, sinó que adapta la normativa municipal al marc legal actual perquè el planejament municipal no sigui més restrictiu que la pròpia norma superior. Ja ho tenim tot a punt. Comença el ple municipal d'aquí de Reus amb l'inici de l'alcaldessa Sònia Vinyoles.
1: Bona tarda, donem inici al ple ordinari del mes de juny. Excusem l'assistència del company Miguel Àngel Ruiz. I passem al punt 1, que és aprovació de l'acte de la sessió anterior celebrada el 21 de maig del 2026. Alguna... No? Vale. La senyora Vega, que s'abstén perquè no va acabar el ple. Passem al punt 2, que és aprovar les festes locals de Malgrat de Mar per l'any 2027. Portem a aprovació les dues festes locals de l'any 2027 d'acord amb la normativa vigent i tenint en compte les tradicions i el calendari municipal. Aquesta proposta és consensuada i permet preservar les nostres celebracions locals i facilitar la planificació de treballadors i empreses. Els dies són el 16 d'agost i el 7 de desembre. Alguna... No? Doncs passem a votació. Vots a favor? Queda aprovada per unanimitat. Passem al punt 3, que és l'aprovació inicial de la modificació puntual de les normes urbanístiques del POM. Senyor Serret, té la paraula.
2: Bé, bona tarda a tothom, aquells que ens segueixen des dels diferents mitjans i els que són aquí a plenari. Gràcies, alcaldessa, per l'ús de la paraula. Com bé ha dit, avui portem a aprovació l'aprovació inicial de la modificació puntual de les normes urbanístiques del planejament. Són aquelles normes que ens permeten regular urbanísticament com ha de ser el nostre municipi. Soc conscient que el que avui portem a aprovació, i així ho he traslladat en els diferents portaveus, són unes modificacions del text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, i és un document que ja de per si és prou dens. Les modificacions, doncs, també són denses i complexes, i que intentaré ser el més pedagògic possible tenint en compte la complexitat, perquè és un document molt normatiu i legislatiu, i per tant intentaré anar posant exemples perquè s'entengui el que avui portem a aprovació. Com deia, aquest és un document complex, però ha de tenir un objecte. Qualsevol modificació de planejament ha de tenir un objecte, i aquesta modificació té per objecte millorar i concretar el redactat d'alguns articles de les normes urbanístiques, aquelles que es van aprovar l'any 2005 i per tant ja fa 21 anys, per tal de reduir imprecisions i també ambigüitats. I també té per objecte adaptar la normativa urbanística del POM, del planejament urbanístic, a la legislació urbanística vigent, pel que fa, sobretot, doncs, als panells de captadors d'energia solar, al sistema d'allotjaments dotacionals o a la regulació dels volums disconformes. També té l'objecte de millorar la qualitat dels habitatges amb la possibilitat de disposar de voladissos oberts al front dels espais lliures i en zones d'edificació prefixada, és a dir, aquells edificis que actualment, doncs, donaven a un espai lliure o una plaça pública, no podíem permetre des del 2005, perquè tothom pot tenir exemples al cap d'edificis anteriors al 2005 que si ho tinguessin, però posteriors al 2005 no es permetia la construcció d'habitatges plurifamiliars, per tant edificis de pisos que tinguessin balcons que donguessin a places públiques. Jo crec que la Covid ens ha demostrat, per exemple, sobradament la necessitat de millorar la qualitat dels habitatges amb espais lliures que permetin balcons, especialment si a més doncs, donen a un espai públic que són molt agradables. També té per objecte desafectar les finques incloses en l'àmbit del Pla Especial 2, PE2, que atès que aquest es troba o es trobava en la delimitació de la zona de domini públic o marítim o terrestre aprovada el 24 de setembre del 2024 i no afecta aquest àmbit. I per tant, perquè tothom es situï, estem parlant d'aquell sector del Passeig de Llevant que encara doncs, no estava regulat, que no estava desenvolupat, des de, especialment des del carrer Maó fins a la plaça Xesco Boix. Ara doncs, es pot desafectar perquè, com deia, l'any 2024 la delimitació doncs, ja regula aquest espai i no cal portar a terme aquest pla especial que es va aprovar 19 anys enrere, el 2005. També té per objecte regular les condicions d'implementació dels hivernacles, regular els equips dels aires acondicionats a les plantes baixes. L'àmbit, evidentment, d'aquesta modificació abasta el terme municipal de tot el municipi. I, si em permeteu, doncs, també voldria entrar de tots els 19 articles que es modifiquen i de la disposició addicional tercera, doncs, posar exemples en concret d'aquells que tenen més impacte, no? Com podria ser l'article 35. En l'article 35, que és el que parla dels volums disconformes, us podria posar doncs, com a exemple una edificació actual sense una divisió horitzontal en el nucli antic, amb quatre plantes d'alçada, és a dir, planta baixa més 3. El planejament estableix, a l'actual, les normes actuals, que el nombre de plantes màxim serà de 3 plantes, i per tant, planta baixa més 2. Aquest edifici estaria en disposició de volum disconforme, i el que pretén la propietat doncs, és reformar l'edifici, reformar la cuina, els lavabos, el paviment, així com reformar la façana, canviant dues finestres per dues balconeres. I també es vol aprofitar per ampliar l'edificació a l'ocupació del pati. Quina seria la resposta que actualment li donaríem des de l'Ajuntament sense la modificació que portem avui? Doncs, considerant que té un volum disconforme que si supera els límits de disconformitat, el superar el nombre de plantes, per tant, les obres de reforma i les obres d'ampliació de l'edifici no serien permeses i únicament es podria fer petites reparacions de conservació de l'edifici. La proposta d'avui considerarà, evidentment, que és un volum disconforme, però del supòsit 2 superarà els límits del grau de disconformitat de la taula, però sí podrà realitzar les obres de reforma de l'edifici existent essent obres de consolidació i rehabilitació. No podrà realitzar les obres d'ampliació de l'edifici a l'ocupació del pati. Aquest seria un exemple. Un altre exemple podria ser doncs, un edifici que el que vol és fer un canvi d'ús dins del sector terciari. És a dir, un edifici plurifamiliar que té doncs, diversos pisos en una zona desinficació intensiva, és a dir, aquella zona que està molt poblada, zones com doncs, el sector de l'Avinguda Costa Brava, de la Mediterrània, etc., clau 13, que presenta 4 plantes i l'alçada reguladora de l'edifici és de 16,5 metres. Es vol canviar la planta baixa actual, com deia, de comercial, de botiga, a restaurant. La densitat de les normes actuals del planejament permeten que hi hagi 2 habitatges més dels habitatges existents. L'alçada reguladora màxima establerta en l'article 94 de les normes, el que dirà és que l'edifici no pot superar els 14,65 metres d'alçada. I, per tant, es podrà fer aquest canvi d'ús? Doncs amb la resposta que li donaríem avui és que, considerant aquest volum disconforme, no seria possible el canvi d'ús de comercial a restaurant. En la proposta d'avui, si finalment doncs, acaba aprovant-se, és considerat, evidentment, un volum disconforme, igualment, supera els límits de disconformitat, atès que, com deia, doncs, la relació de l'alçada supera el 10% més l'alçada permesa, per tant aquest percentatge, però sí que seria un volum disconforme del mateix supòsit 2 que abans parlàvem, i sí seria possible realitzar el canvi d'ús de comercial a restauració, atès que consta dins del mateix ús general del ús terciari. I per darrer, per no atabalar més amb exemples, però crec que ens permeten aterrar el que estem portant a aprovació avui, un habitatge de la zona del nucli antic, que té al fons del pati aquella edificació que tots coneixem perquè era el cap de l'or, el cap de l'eixida, doncs en la planta baixa, està fora de la fondària edificable màxima. Aquesta edificació té unes dimensions en planta baixa de 5 metres d'ample per 2. Es vol fer una ampliació de l'habitatge en planta baixa per tal d'ocupar el pati. D'acord amb l'article 78 de les normes, es pot ocupar el pati en planta baixa fins a un màxim del 15% de la seva superfície total, i per tant aquest pati, que té una superfície de 200 metres quadrats, es pot ocupar amb una superfície de 30 metres quadrats. Això és el que tenim avui. Però si actualment l'edifici del fons del pati, que és de 10 metres quadrats, la propietat proposa ampliar a més l'edificació principal en planta baixa amb un total de 18 metres quadrats més, per tant en total serien 28, també vol canviar el paviment i les finestres de l'edificació del fons del pati. Amb l'article 35 que coneixem avui, l'edificació del fons de la parcel·la és considerat un volum disconforme que no supera els límits de disconformitat, però que incompleix l'article 78. I per tant l'ocupació, aquest article diu que l'ocupació en planta baixa supera la distància màxima dels 8 metres des de l'alineació interior, està construït més lluny del que tocaria i per tant no es pot realitzar les obres de consolidació i reforma de l'edifici, del fons del pati. La modificació d'avui, l'article 35 proposa que l'edifici del fons de la parcel·la, que és considerat un volum disconforme del supòsit 3, sí podria realitzar les obres de l'edificació del fons del pati com a obres de consolidació i sí podria ampliar l'edificació principal dels 8 metres d'alineació en l'interior. Aquests són alguns dels exemples. Evidentment, el que es busca amb aquesta modificació és facilitar la vida de les persones, millorar la qualitat, com deia, dels habitatges, també donar més aire als patis interiors d'illa, però que estiguin, que es puguin permetre doncs, la seva activitat atenent, com deia, els canvis que les famílies també anem patint. Avui en dia cada vegada hi ha més persones que fan teletreball i una edificació d'aquestes característiques doncs, pot permetre tenir un teletreball a casa però separat també de la pròpia vivenda, entre d'altres. Com també una de les modificacions interessants és aquella que ens permet garantir que aquells edificis que tenen doncs, una història en la nostra vila, que formen part del nucli antic, que havien tingut unes teulades amb caient per una banda, és a dir, amb pendent, però per l'altra hi havia uns terrats que s'havien construït quan s'havien fet les cuines i els lavabos i eren terrats practicables. La norma actual doncs, ens obligava amb qualsevol d'aquestes obres a cobrir amb doble caient i teula àrab aquests teulats i que ara permetrà que hi hagi un percentatge de consolidació d'aquests teulats practicables. He intentat ser, com deia, el més pedagògic possible, però evidentment estic a la seva disposició perquè puguin exposar tot allò que creguin oportú i que segurament doncs, en aquesta exposició algun dels articles m'hauré deixat d'explicar en profunditat, però crec que ho he intentat el millor possible, però estic, com dic, a la seva disposició per qualsevol dubte o pregunta, o si creuen que haig d'exposar algun article més que no he fet, endavant.
1: Gràcies, senyor Serret. Senyor Albert, té la paraula.
3: Gràcies, alcaldessa, i bon vespre a tota la gent que ens escolta des de casa, també la gent que ha vingut avui aquí a la sala de plens, a escoltar el ple en directe. Gràcies per les explicacions també al senyor regidor. I bé, és evident que el POM s'ha d'adaptar, hem de revisar el POM perquè estem treballant amb un text del 2005, estem al 2026, els temps canvien i per tant s'ha de posar al dia i per tant ens sembla de calaix doncs això, posar al dia, a redactar un nou text que permeti que les instal·lacions de plaques solars siguin més àmplies, deixar fer nous balcons per aquestes característiques que comentava el senyor Serret, per gaudir d'aquest aire lliure al mateix pis, on no hi havia aparcaments, ara puguin haver-hi aparcaments, etcètera, etcètera. Tot això ens sembla de calaix, perquè al cap i a la fi el que hem de fer és doncs, posar les coses en ordre i posar sobretot les coses fàcils als veïns perquè puguin gaudir. Ara bé, nosaltres ens agradaria entrar una miqueta més en un aspecte perquè fa només uns mesos enrere des d'Esquerra Republicana vam presentar una moció que precisament demanava una revisió del POUM. En aquell cas ho fèiem molt encarat a protegir el patrimoni cultural de Malgrat i poder així també revisar aquest text que ja alertàvem en aquell moment, que era un text caducat, que s'havia pensat en el seu dia només amb el que hi havia el 2005, que era el totxo, i era fer habitatges i blocs de pisos, i no tant amb altres necessitats com en aquell moment nosaltres defensàvem, que era defensar aquesta identitat i aquesta història del poble, i per això vam demanar aquesta moció que reviséssim el POUM. En aquell moment la moció es va rebutjar, va sortir en contra, però bueno, avui el govern sí que aporta una modificació d'aquests 19 articles del POUM, per tant, en part, ens estan donant la raó que hi havia una necessitat de modificar el POUM. I més que res ho dic perquè en aquell ple, jo me'n recordo molt bé, que el senyor Serret ens va comentar que l'únic que volíem en aquell ple era parlar de Can Palomo amb aquesta moció que havíem presentat. I no era del tot així, sinó que el que volíem i el que seguim volent és fer un debat profund del POUM, perquè és, com ha comentat, és el que marca com ha de ser el nostre municipi, és el que pots fer, que no pots fer, sobre plànol en el nostre municipi. Per tant, ja ens alegra que s'actualitzin criteris de sostenibilitat o tècnics, només faltaria, però l'urbanisme de Malgrat creiem que no pot funcionar amb modificacions parcials, modificacions puntuals, sinó que cal un debat seriós i ampli sobre el model de poble que volem. També vostès mateixos, en aquell ple, ens van reconèixer que hi havia aquesta necessitat i que segur que era un tema per afrontar en el mandat següent, passades les eleccions del 2027. Per tant, nosaltres seguirem amb aquest esperit d'incitar a modificar i a fer un debat ampli de quin poble volem i com el volem de cara al futur. Avui, per això ens abstindrem, també aprofitarem tot el temps d'exposició pública per poder llegir bé tota la proposta. Si hem de fer al·legacions, farem al·legacions. Més que res, perquè no, és una cosa complicada, hi ha molts detalls, molts de matisos que ens agradaria llegir amb calma, d'aquí el nostre vot d'abstenció, i res, també facilitar la publicació i la promoció d'aquest període d'exposició pública perquè la gent de Malgrat pugui estar assabentada de que s'està modificant el POUM i qui vulgui presentar les accions també ho pugui fer amb el temps i forma que pertoca. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Albert. Senyor Serret.
2: Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, per respondre-li, senyor Albert, vostès recordaran que aquella moció no parlaven de modificar el planejament, sinó d'una revisió del pla urbanístic, una revisió del POUM, i el que li vaig dir continua sent ben vigent. Continuem considerant que s'haurà de revisar el planejament, que una revisió del planejament comporta un treball on el Departament de Territori de l'Ajuntament, la Regidoria d'Urbanisme i el Departament de Territori haurà de destinar tots els temps i recursos tècnics a fer aquesta revisió perquè és una modificació en la seva totalitat i que això comportarà ben bé doncs, 4-5 anys en el millor dels casos. Hi ha municipis que fins i tot estan 7 i 8 anys fent una revisió de modificació de planejament. Per què? Perquè quan es fa una revisió s'entra a parlar dels usos. Fixi's que en aquesta modificació, que no és revisió dels 19 articles, no parlem de cap canvi d'ús. De fet, l'informe jurídic diu clarament que aquesta modificació de planejament urbanístic afecta essencialment el sòl urbà i no està inclòs en l'apartat de modificacions, ni és apreciable en espais de xarxa Natura 2000, ni afecta en cap terminologia a la llei 42/2007, que són els espais del Pla Especial d'Interès Natural. Amb tot això, què vull dir? Que no entrem a tocar absolutament cap ús de ningú i, per tant, no estem fent una revisió com a tal, sinó que el que estem fent és modificar aquells articles que tècnicament estan dificultant el dia a dia de les persones del municipi. Per què? Una d'elles, doncs, perquè això es va aprovar el 2005 i la situació doncs, ha canviat i no podem esperar a fer aquesta modificació tècnica. Entre d'altres coses, algunes, el que es fa és actualitzar la normativa actual vigent, per, entre elles, doncs, la terminologia dels pisos dotacionals no existien en el 2005 i cal incloure-ho, perquè si no és mirar cap a una altra banda i perdre oportunitats que se'ns estan brindant, com també, com deia, el tema dels voladissos, són terminologies que la llei avui doncs, és més laxa i que nosaltres, o qui hi hagués en aquell moment, evidentment, que no érem cap de nosaltres, el 2005 va creure convenient aprovar amb aquelles restriccions que avui la llei és més laxa i, per tant, intentem facilitar les coses per tal que també el municipi doncs, sigui més agradable de viure i els pisos i les cases tinguin més qualitat. Per tant, jo entenc el que vostès diuen. En aquell moment ja li vaig dir que també doncs, compartíem la necessitat de la revisió del planejament, que les alçades de mandat que estàvem no era un moment per iniciar una modificació, o sigui, una revisió de planejament, però sí que ens vam posar a treballar en la revisió d'aquests articles que, a més, hauran vist que s'han treballat des de la casa. És a dir, el document consta la identitat i la titulació del professional que l'ha redactat, d'acord a com demana també la disposició addicional 13a de la llei, però s'ha fet des de la casa, a qui agraeixo també molt especialment que hagin fet un treball excepcional que no s'ha hagut de demanar fora, que moltes vegades doncs, s'ha de demanar que es faci aquesta feina externa i que ha sigut un sobreesforç perquè en el seu dia a dia tenen altra feina, però que s'han posat a treballar mans i mànigues per poder facilitar, com deia, tot el que era necessari que havíem detectat que estava causant doncs, negatives, que a més la norma pròpia, si avui aprovéssim una revisió de planejament, tindríem unes afectacions que esperem que amb totes aquelles actuacions que s'estan fent i que costa molt d'entendre per part de la ciutadania perquè estem obrint uns espais que permetin el drenatge de l'aigua en els carrers i a les places i que el nostre municipi baixi la inundabilitat, com són també les obres del tram de la Riera per permetre la millor canalització, quan tot això estigui acabat podrem, amb un nou informe de l'ACA, baixant la inundabilitat del municipi, revisar el planejament urbanístic actual. Perquè si no, si ho féssim avui, també ens trobaríem amb uns canvis d'usos en planta baixa que actualment són habitatges que no podrien ser habitatges. I per tant, jo els hi torno a dir, vull dir, la recomanació tècnica també és fer la revisió del planejament en el moment indicat.
1: Gràcies, senyor Serret. Senyor Alzaldo, té la paraula.
3: Gràcies, bon vespre. Jo, com els he dit a la Junta de Portaveus, jo els agraeixo que hagin portat aquesta proposta avui en un ple que és curt, perquè realment el que ens ha implicat analitzar tot plegat quan no sabíem ni tan sols que s'estava fent, hi ha altres procediments que coneixem que s'estan fent, no? I llavors no ens venen de nou, en aquest cas ens ha vingut una mica de nou, i requereix doncs, de temps de poder analitzar tot plegat. Estem parlant d'un document de 91 pàgines amb conceptes molt tècnics, la modificació d'aquests 19 articles, i per tant bueno, hem intentat analitzar-ho bé i prendre una posició al respecte. La majoria de modificacions d'aquests articles les podem entendre i compartir perquè van en aquesta línia que vostè ha explicat d'actualitzacions que són necessàries perquè el BOM del 2005, evidentment, Malgrat de Mar el 2005 i el 2026 són dos municipis molt diferents en molts aspectes i la visió de futur també ho és, per tant hi ha qüestions que s'han d'actualitzar a normativa i a la realitat, com és també l'adaptació o la nova redacció de segons quins articles perquè no quedava clar i hi havia interpretacions tècniques diferents o de privats també diferents i això comportava que s'enquistessin procediments i s'allargués molt el tràmit. Jo crec que hi ha moltes qüestions que ajudaran a facilitar el dia a dia de la feina del nostre personal tècnic, que jo crec que també com a administració ho agrairem. Però al mateix temps també darrere aquesta modificació doncs, també hi ha una filosofia urbanística molt més concreta que va més enllà d'aquesta actualització tècnica i que en genera dubtes sobre el que ens estem trobant a dia d'avui. Del conjunt d'aquests 19 articles modificats, si agafem com tot el gruix, no article per article sinó el gruix, en què ens estem trobant és que hi ha una flexibilització generalitzada dels límits urbanístics existents. És l'objectiu que busca aquest PAC, aquesta proposta d'Òmnibus que veiem tant al Congrés dels Diputats, que es presenta doncs, avui. Llavors no estem parlant de canvis d'ús, això ho ha aclarit ara també, ni d'una requalificació urbanística, com passa altres vegades, sinó que és una modificació de diverses qüestions, però sí que article rere article es va subratllant aquesta flexibilització dels límits, es va permetre una intensificació progressiva dels usos i dels aprofitaments privats i de la densitat urbana que a futur doncs, serà major o estem afavorint que sigui major. Tot arrel d'una realitat analitzada amb unes visions, per una banda tècniques, però també evidentment polítiques, i l'experiència aquí és un grau i no nego la validesa que pugui tenir doncs, la justificació que porta a fer aquesta modificació. Però sí que creiem que és legítim preguntar-se quin model de poble hi ha darrere d'aquesta modificació. És a dir, no estem només resolent problemes que ens estem trobant i conflictes, no estem només prevenint això, sinó que estem apostant per un model de poble diferent del que apostava el POUM del 2005. Llavors, quin és aquest model de poble? Cap a on anem, no? Creiem que és positiu preguntar-s'ho perquè aquesta suma de petites flexibilitzacions pot acabar transformant el model urbà de Malgrat sense necessitat doncs, d'una gran operació urbanística. I aquí és on ens fem la pregunta de si realment l'Ajuntament considera que cal augmentar densitats, replantejar el model residencial del centre, transformar usos o redefinir l'equilibri urbanístic del municipi, potser seria més honest o més transparent afrontar aquest debat amb una revisió global del POUM. Entenc, em va dir molt bé la resposta, que això té uns tempos i uns terminis que ens portarien a haver de cronificar més anys, 4 anys en el millor dels casos, problemes que ens estem trobant a dia d'avui, però considerem que hi ha diversos articles que es podrien portar en aquesta modificació i en canvi d'altres que potser sí que requeririen d'aquest debat que és més polític que tècnic sobre quin model de poble volem i com les normes urbanístiques ens han d'ajudar a construir-lo. Si el model que defensava el POUM vigent fa 21 anys doncs a dia d'avui ha canviat, anem a veure cap a on ens hem d'encaminar. Perquè parlar de densitat no es pot fer a la lleugera, augmentar la densitat de població té unes reflexions i uns debats darrere, la qualitat urbana, els espais lliures, la mobilitat, el model comercial, el paisatge i sobretot el model social, que això acaba repercutint doncs, també en el municipi. Llavors creiem això, que caldria poder tenir aquest debat amb el conjunt de forces municipals a fi de poder consensuar al màxim quin és el Malgrat que volem i com les normes urbanístiques, això que comentava, poden ajudar-nos a construir-lo. I aquest debat no hi ha sigut i creiem doncs, que ha estat molt positiu. Per altra banda, ens sorprèn que la modificació no incorpori estudi ambiental, queda justificat el perquè no ho incorpora, es considera totalment, cito textualment, es considera totalment innocua en relació a possibles efectes negatius sobre les condicions ambientals del municipi, atès que no s'altera la classificació del sòl no urbanitzable ni hi ha noves qualificacions. Ho entenem, però sí que és cert que la modificació d'aquest article no tenen un pes ambiental de gran abast, però sí que considerem que aquesta suma de petites flexibilitzacions pot acabar tenint efectes acumulatius importants en el model ambiental i urbà del municipi. Poso tres exemples. L'article 70, que parla sobre l'ocupació de plantes soterrani, fins ara no es permetia que els soterranis ocupessin tot l'espai lliure de la parcel·la i a partir d'ara doncs, això es flexibilitza i es permet doncs, que hi hagi més àmbit ocupat sota jardins de soterranis. Clar, vostè ara mateix citava aquesta feina que estem fent de permeabilització del sòl, aquestes cantonades que veiem amb pedres que fan que vagi més aigua freàtic, això té un sentit i un funcionament hidrològic per aconseguir disminuir la inundabilitat i ara, per contra, estarem permetent que sota jardins hi hagi soterranis més amples. Per tant, és una mica una incoherència una cosa amb l'altra, no? Al final, el POUM també ha de representar el model de funcionament hidrològic que volem com a municipi. També l'article 192, respecte a la zona agrícola, es regulen aquests hivernacles desmuntables que ja a dia d'avui estem permetent, tot i que no estan regulats, per tant, no estem permetent res que no estiguem permetent a dia d'avui, simplement queda recollit i ordenat que creiem que això ajudarà molt, però com que no hi ha un estudi ambiental, no podem valorar si hi ha alguna qüestió

0: especial a certs carrers, doncs evidentment cal regular-ho, però que Costes hagi tancat administrativament la delimitació no elimina la vulnerabilitat d'aquestes finques o d'aquests espais respecte a possibles temporals, ni pujada a nivell del mar o regressió litoral. Per tant, no diem que ens oposem a aquesta modificació, perquè al final això està donant una seguretat jurídica necessària pels habitatges i pels propietaris del nostre municipi, però un informe ambiental que com a mínim valori la qüestió creiem que no hagués estat de més, tot i que no sigui obligatori fer-ho. Per tant, doncs això, aquesta revisió global del PONCA creiem que queda justificada. Altres qüestions a destacar, com sempre, la participació ciutadana creiem que ha de ser tinguda en compte i per tant demanem que realitzin campanyes informatives sobre totes les modificacions que es facin, no només sobre aquesta, sobre totes, n'hem fet unes quantes aquests mandats, des que vostè és regidor, Déu-n'hi-do les que porta, presentades a ple, per tant estaria bé doncs, que la gent conegui cap a on estan en el municipi. No cal una qüestió molt detallada potser, però sí que aquesta visió pedagògica que vostè ha intentat tenir a la seva intervenció estaria bé doncs, que puguem transmetre-la correctament, perquè la gent ha de saber cap a on està caminant el poble en el que viu. M'ha semblat que no feia referència als articles 57 i 76 que fan referència a la possibilitat de convertir plantes baixes en pàrquing. I si ho ha dit, ho ha comentat? Vale. En concret, l'article 76 diu, entre altres coses, que la prohibició que fins a dia d'avui hi ha de l'ús d'aparcament en zona 12-1, que és el centre, no ha estat una mesura directa per potenciar el comerç a la zona, atès que depèn de molts altres factors, i per tant es considera necessari permetre aparcar o permetre que hi hagi aparcaments per garantir una mobilitat sostenible i accessible al nucli de Malgrat de Mar. Efectes pràctics, plantes baixes que a dia d'avui podrien anar destinades a comerços, es permetrà que puguin ser aparcaments, que és una demanda de molts propietaris de la zona del centre, també, com bé diu la modificació, perquè hi ha molts altres factors que afecten a si un comerç pot ser tirat endavant o no. Però sí que creiem, no ens oposem que quedi clar aquesta decisió, però sí que veiem que clarament això és un canvi important de paradigma del POM vigent, perquè segueixen el POM vigent, tot i que tinguin modificacions, respecte a cap a on estem caminant a dia d'avui. I que el govern aquí està assumint que no s'ha pogut incentivar el comerç en certes zones del municipi i per tant doncs, accepta que aquests espais puguin anar destinats a aparcament. Insisteixo, no ens hi estem oposant, però creiem que té un cert pes això en la visió que tenim allà d'avui i a futur del municipi. No m'estenc més i gràcies.
1: Gràcies, senyor Zaldo. Senyor Serret.
2: Gràcies, alcaldessa. Bé, miraré d'anar responent segurament del final cap endarrere. Pel que fa al tema de les publicacions, saben que comparteixo totalment que hem d'informar la ciutadania al màxim possible. De fet, sé que s'està treballant des de comunicació per informar del darrere modificació, que així ha de ser, i també doncs, treballarem per poder informar i explicar el més pedagògicament possible aquesta modificació dels 19 articles que, com veuen, doncs és prou complex. Llavors, per entrar més en la matèria de la visió política, no? Aquesta pregunta que gairebé englobaria tot, no? Quin model de poble hi ha? Evidentment no estem canviant el planejament i, per tant, no estem modificant el model de planejament aprovat el 2005. El 2005 el planejament tenia un objecte, jo crec, molt important, que era mantenir l'skyline del nostre municipi. Ho ha aconseguit i podem veure altres municipis que tothom s'omple la boca de quanta activitat hi ha d'aquí al costat, Calella, Blanes, Lloret, però és evident que l'skyline d'aquells municipis s'han transformat en la seva totalitat i malgrat conserva un skyline que visualment, tot i que ha crescut molt visualment i especialment en el centre, doncs no dista gaire del malgrat que coneixien els nostres avis o besavis. Dit això, aquesta modificació, perquè vostè parlava de densitats, no entra a fer un canvi de densitats com a tal. Això saben, i així els hi vaig traslladar, que havíem demanat un recurs a la Diputació que ens ajudés a treballar si hi havia necessitat o no de canvis de densitats. I si realment és així, evidentment aquella modificació ens haurem de seure tots els grups i treballar-la, perquè sí que pot tenir un impacte, tenint en compte que la voluntat d'aquella modificació d'augment de densitats el que busca també és que siguin habitatges de protecció oficial. Per tant, haurà de tenir un objecte molt clar si es vol augmentar la densitat en alguns sectors del municipi. Com no hi ha canvi d'ús, no hi ha augments de densitat. Per què ho dic així? perquè el que portem avui a aprovació i els articles que jo he esmentat, que eren els més significatius, el que fan és que no hi ha una obligatorietat quan algú vol

0: fer una obra en la casa del centre del poble, una casa de 300 metres quadrats, on actualment només hi ha un habitatge i que el pont d'avui permet dos habitatges en aquell espai. Però, com té un volum disconforme, perquè té la casa del fons, que abans he esmentat, o té la cuina i el lavabo fet a posterior, obliga a que per poder fer l'habitatge del fill s'hagi de tirar la casa a terra. I, per tant, aquella actuació que era mínima i que tenia un impacte econòmic relatiu en aquella família, això no passava, i en la casa de 300 metres quadrats continua vivint-hi la persona de 80 anys, que per cert només surt a comprar de 10 a 12 del migdia i que fa que el centre doncs no el veiem gaire poblat. El canvi que avui portem no diu que l'habitatge podrà augmentar i que hi veurem un edifici de 4 plantes. El que diu és que amb el volum disconforme que té actualment li permetrem fer les obres perquè hi puguin anar a viure els seus fills. No sé si queda prou clar, això. Si fa una obra que vol modificar i vol tirar la casa a terra, no podrà tornar a fer aquell volum disconforme que té. Si allà només hi pot fer planta baixa més 2 i actualment té planta baixa més 3, però es tira en la seva totalitat aquell edifici, el que s'hi construeixi haurà de ser planta baixa més 2. Ara, permetem que aquest edifici que actualment té planta baixa més 3 hi pugui anar a viure algú més i que a més doncs, tingui millor qualitat i que transformem aquelles finestres en balcons... Home, doncs permetem-ho, perquè a més, doncs afavorirem moltes altres factors de convivència, de xarxa, perquè tindrem a l'àvia de 80 anys, els fills i possiblement els nets, no? Intentem facilitar. Per tant, busca aquesta flexibilitat. Per això intentava posar exemples perquè tothom tenim en ment algú que volia i que no podia modificar casa seva. I per últim, el tema de l'informe ambiental, la llei diu que no és necessari, podem compartir o no si hauria estat bé incorporar un informe ambiental estratègic, doncs també té un cost econòmic, un cost tècnic i evidentment un cost allargar en el temps. Tot i això, avui portem l'aprovació inicial d'aquesta modificació dels 19 articles en el que hi haurà aquesta exposició perquè tothom pugui fer les al·legacions, però aquesta modificació ja demanem informe a la Comissió Territorial d'Urbanisme, a la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social, a l'Agència Catalana de l'Aigua, a la Secretaria d'Agenda Rural i al Ministeri de Medi Ambient i Demarcació de Costes. Per tant, només a la Comissió d'Urbanisme, que hi són representats tots els ens de la Generalitat, si l'OTA, que és la responsable de demanar que hi hagi informe mediambiental estratègic, obligatori, doncs sortiran allà mig i diran, escolti, falta l'informe. Per tant, aquesta modificació no pot tirar endavant i ens enviaran de retorn i ens diran, els hi falta l'informe. Si consideren que és necessari, si ho consideren. Si no, doncs passarà a aprovació inicial i l'aprovació definitiva, l'aprovació inicial haurà de passar pel plenari, una altra vegada, i l'aprovació definitiva serà de la Comissió Territorial d'Urbanisme una altra vegada. I, no, i per acabar, que sí que m'oblidava, el tema dels aparcaments, tant en planta baixa, en el centre, en el que des del 2005 es va aprovar el planejament, on era restrictiu a molts àmbits més que aquest plenari ja ha anat modificant, perquè ha permès doncs, que el carrer Mallorca, el carrer Mahó, el carrer d'en Blanc, el carrer Emili, el carrer Sant Antoni, tots els carrers aquests que han anat anomenant del centre, que també tenien la prohibició, passessin de prohibició a no obligatori, que és diferent, perquè tenim àmbits de malgrat on és obligatori tenir aparcament. I, de fet, aquests amb soterrani donen resposta a edificis plurifamiliars, principalment, que és obligatori que tinguin aparcament. I que ens estem trobant que, com que cada vegada hi ha més famílies que tenen més cotxes per a l'habitatge que tenen, i no és un habitatge, un cotxe, s'ha de donar la capacitat de que el propi edifici pugui absorbir els vehicles que conviuen amb la família. I, per tant, facilitar també que anem traient aquests vehicles de la via pública, perquè és la línia en la que jo crec que tots els grups intentem treballar de minimitzar l'impacte de vehicles en la calçada per millorar també que hi hagin més punts de drenatge. Evidentment que té un petit impacte de drenatge del jardí, del pati d'illa, però en contraprestació hem de treballar en la línia de millorar en altres espais. I no sé si li he respost totes les preguntes, si no, vostè em dirà. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Serret. Senyor Zaldo?
2: Sí, molt breument. Gràcies per les respostes. Al final, el debat o l'apunt sobre la qüestió de l'aparcament en planta baixa no era tant per l'aparcament en si, sinó per aquesta... Bé, això, aquest fet que estem assumint que allò que preveiem en el seu dia i que fins i tot voldríem, potser, que fossin comerços per dinamitzar la vida del poble, doncs seran, no ho seran, o estem afavorint que no ho siguin. No? Era més el debat més a l'entorn comercial que no pas a l'entorn de que, evidentment, com menys vehicles hi hagi a via pública, també amb la previsió de retirada d'aparcaments que en grans projectes es preveuen fer a futur, ja veurem, però es preveuen, evidentment serà una problemàtica, per tant, això ho podem compartir. I respecte a l'informe ambiental, jo ja dic que és obligatori, cap d'aquests organismes dirà que l'Ajuntament de Malgrat de Mar no ho ha fet bé perquè ho està fent bé, però sí que creiem doncs, que si no un informe ambiental, alguna valoració pròpia ni que sigui de, que faci prevaldre la coherència d'aquestes actuacions que estem fent a la via pública respecte a la permeabilitat del sòl i que sigui coherent amb això que estarem permetent fer en espai privat, doncs creiem que hagués estat bé i que hagués nutrit més aquesta modificació. Res més, també aprofito per agrair la feina feta pel personal de la casa i aquesta aposta doncs, de portar això a plenari, perquè podien haver seguit passant de puntetes i haver seguit carregant la feina al personal i haver seguit fent negatives perquè la llei ho permet i per tant han fet aquesta aposta i els hi agraïm. Sí que és veritat que per tot el que he exposat, per tot el plantejat, el vot de la CUP serà d'abstenció. Ens reservem també aquesta opció a presentar al·legacions per aquelles qüestions que creiem millorables, però que compartim el 100%, el 100% potser no, però que compartim a grans trets aquesta visió de flexibilitzar i facilitar doncs, aquelles qüestions que a dia d'avui han quedat obsoletes i deixen de tenir sentit. Gràcies.
1: Sí, senyor Zaldi, per tancar, senyor Serret.
0: Gràcies, alcaldessa. Molt breu sobre el tema dels aparcaments, que és cert que no li he contestat en el nucli antic, per ser més concrets, clau 12, nucli antic d'Esclapers, carrers adjacents, carrer del Carme, en el tram doncs, des de la part aquesta peatonal fins a darrere l'església, carrer de Montorró, carrer de Mar, són tot aquest àmbit on tots hem anat veient com comerços locals es transformaven en aparcaments. I per tant, o ens hi posem de valent i fem el que toca, perquè això està passant des del 2011 especialment, o regulem que allà on, o sigui, no direm que és obligatori perquè el que no volem és que es transformi en una zona residencial, però permetre, i especialment alguns amb necessitats de mobilitat reduïda que es van trobant en el centre i que condueixen pròpiament, doncs permetre que pugui ser un aparcament com a tal. I per tant, el que no podíem continuar fent era mirar cap a una altra banda i no fer res, perquè la realitat és que el local o la planta baixa podia ser habitatge, això ja ho permetia i podia ser una habitació més de la casa i per tant no era obligatori tenir un local comercial ni un local del tercer sector ni un restaurant, això no ho diu el planejament. Per tant, les realitats són les que són. Hi ha molts locals tancats que no es lloguen perquè la propietat no el vol llogar, que canvia la persiana i posa una porta de garatge i al millor no hi posa res a dins, però la realitat és que allò no és un local comercial actiu, que els diferents grups polítics que estem aquí representats crec que hem governat en un moment determinat i que en tots aquests moments determinats ens hem trobat en aquesta tesitura des de les regidories d'urbanisme, des de les regidories de mobilitat i governació i des de les regidories de comerç en el que és difícil que aquesta sigui una mesura que ho promogui. Una altra cosa és que entréssim a debat de promoure el comerç, que crec que és una altra i que no és ben bé el que avui portem a aprovació.
1: Molt bé, doncs passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Les abstencions d'Esquerra, la CUP i el PP. Passem al punt 4, que és l'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit i aprovació de factures relacionades. Senyor Casajoana, té la paraula.
3: Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. com hem fet en els mesos anteriors, portem a aprovació, proposta d'aprovació a aquest ple, el mateix punt dels reconeixements extrajudicials de crèdit. Com he comentat també en plens passats, es basa en l'informe del Tribunal de Cuentes 14-15 de desembre de 2020 i en aquest cas també es basa en el decret d'alcaldia número 1004 d'aquest 2026 de convalidació de l'omissió de la funció interventora per les quatre factures recurrents que s'adjunten a l'expedient d'aquest punt. Per tant, per aquest import de gairebé 68.000 euros, es proposa aprovar les factures d'aquest expedient mitjançant la figura del reconeixement extrajudicial de crèdit. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Casajoana. Alguna pregunta? Doncs passem a votació. Vots a favor? Queda aprovada per unanimitat. Passem al punt 5, que és l'aprovació de la modificació 13/2026 per crèdit extraordinari. Senyor Casajoana, té la paraula.
3: Gràcies, novena alcaldessa. Sí, portem a proposta d'aprovació del ple una modificació pressupostària que es basa en les memòries de la Regidoria de Cultura i Acció Social. És la modificació 13 d'aquest 2026 amb el següent detall. En el capítol d'altes en tenim tres. La primera és de 7.000 euros que correspon al conveni de Càritas. La segona també és un conveni per valor de 10.000 euros, en aquest cas del grup excursionista malgratenc, el GEM. I en tercer lloc el subministre i dissenys del vestuari dels Tres Reis i dels, patge, i dels sis patges reials per un import de 15.000 euros. Aquesta darrera, d'import de 15.000 euros, amb la baixa, és a dir, els diners surten de les activitats d'àrea de cultura i de les altres dues partides, que el total eren 17.000, els 10.000 més els 7.000, surten, els ingressos venen d'una subvenció del programa local d'autonomia de la Diputació de Barcelona. Aquesta és la part econòmica, la part específica de cada regidoria. Si hi ha dubtes, doncs estic segur que els companys regidors els resoldran. Gràcies. Oh, perdó. I els acords... Més que res, es proposa aprovar inicialment aquest expedient de modificació de crèdit i, com sempre, segons de conformitat amb el que es disposa amb la legislació vigent, s'ha d'aprovar el present acord. En cas d'aprovar-se aquest present acord, es publicarà el butlletí oficial de la província durant 15 dies hàbils i, en cas que no es presentin reclamacions, constarà o s'entendrà definitivament aprovat. Ara sí, gràcies.
1: Gràcies, senyor Casajoana. Senyor Albert, té la paraula.
2: Gràcies. No, dubtes no n'hi han. Però el nostre vot lògicament serà favorable perquè tot el que sigui injectar diners a millorar la vida, bueno, el teixit social, el teixit solidari o el teixit cultural de Malgrat, per nosaltres sempre és una molt bona notícia, bueno, donar que davant d'aquestes persones que dediquen el seu temps lliure a donar-li vida al municipi, només els hi podem donar les gràcies cada dia i també fer actes com aquests d'injectar diners perquè puguin també a tenir el seu dia a dia, puguin desenvolupar les tasques amb plena, diguéssim, llibertat. Ens agradaria, però, sí, centrar-nos en l'aportació de 7.000 euros, en aquest cas, que és per Càritas, perquè des d'Esquerra som coneixedors de la realitat de l'entitat i, bueno, hem estat parlant amb ells, ens apunten que estan al cas d'aquesta aportació, de fet ho agraeixen, com no podia ser d'altra manera, però també ens transmeten que si mirem la informació econòmica i el volum de feina diari que desenvolupen, doncs aquesta quantitat se'ls queda curta i tenint en compte això, totes les despeses, totes les necessitats que necessiten per atendre aquest dia a dia de famílies vulnerables del municipi. Per tant, formulem un prec que de cara als pressupostos de l'any vinent, que ara després de l'estiu es començaran a treballar i es començaran a posar-li forma, doncs escoltar també com ja es fa, no estic dient que no s'escolti Càritas ni res, però escoltar Càritas de nou i intentar buscar a veure quin és l'equilibri, a veure què pot aportar, reforçar aquest reforç econòmic perquè l'entitat pugui poder tirar endavant les seves despeses i aquesta tasca solidària que fan al municipi. Ja està, gràcies.
1: Gràcies, senyor Albert. Senyor Serret.
0: Gràcies, alcaldessa. Bé, aquesta modificació ve fruit de que, precisament, com saben, el model del banc d'aliments l'any passat doncs, el vam modificar, en el que doncs, ja no era un conveni amb l'entitat de Càritas, sinó que era una licitació en el que es podien presentar doncs, diferents entitats del tercer sector, que va guanyar Creu Roja, En aquest cas, doncs, Càritas va creure que no s'hi havia de presentar. Es podien presentar tantes entitats com creguessin oportú, i de les que es van presentar va guanyar la licitació Creu Roja. El Banc d'Aliments tenia un cos en el seu moment amb un conveni de Càritas en els últims anys de 15.000 euros directe, més les aportacions de compra que feia l'Ajuntament. La licitació actual és de 35.000 euros l'any, per tant ja hi ha una modificació d'augment perquè la situació, doncs, ha canviat, també el preu dels aliments, això jo crec que no cal que ho expliquem, tothom sap com li ha augmentat la cistella de la compra, també ha augmentat i per tant hem hagut d'augmentar aquests imports. Tot això ho explico perquè el conveni, hi havia un conveni marc amb Càritas en el que gran part de la seva justificació era la despesa del Banc d'Aliments, però Càritas, com saben, tothom que ho coneix, doncs fa moltes altres accions en el nostre municipi. L'any passat, al no tenir conveni, a l'hora de participar de les subvencions que otorguem serveis socials, es van quedar en una situació, diguem, a l'aire, en el que no van poder participar per poder donar una quantitat superior al que ells, doncs, estaven també acostumats en la seva dinàmica econòmica de l'entitat i també de totes aquelles activitats que feien. Com això ens hi trobàvem una altra vegada aquest any en aquesta situació, des de serveis tècnics dels diferents departaments es va concloure o creure que la millor opció era continuar treballant en una forma de conveni, i per això es fa aquesta modificació, perquè en el moment en què es va fer el pressupost, doncs, no es va contemplar com a conveni, i treballar per aquests projectes en concret, que són projectes assignats que sí que poden venir avalats per una justificació de conveni, que són dos fórmules diferents i que no és una subvenció com a tal, sinó que hi ha un intercanvi d'un seguit d'actuacions a canvi d'aquests diners, i per tant per això hi ha un conveni. Que evidentment, doncs, tant de bo puguem donar més diners, continuarem treballant, i el pressupost ja saben que fem mans i mànigues entre tots per distribuir els diners allà on entre tots, doncs, considerem que és el millor, i per tant ara treballarem amb conveni aquest any, i de cara a l'any vinent, si es pot ampliar el pressupost, doncs evidentment que ho farem com ho intentàvem fer abans, però que hi ha serveis que van de caure, i per això a l'hora de plantejar-ho tècnicament es va creure que amb aquest import, per al moment que ens trobem d'aquest any, doncs acotava, i que a més, com veuen, surten de les partides de serveis socials, vull dir, és que surt del mateix lloc on també fem front a la vulnerabilitat, i per tant intentem tots treballar en xarxa amb aquestes entitats del tercer sector.
1: Gràcies, senyor Serret. Doncs, si no hi ha res més, passant a la votació, vots a favor. Queda aprovada per unanimitat. I passem a la part deliberativa i de control. Hi ha les resolucions dictades per l'alcaldia, de la 1460 a la 1864. No? Doncs passem al punt 7, que són precs i preguntes dels regidors. Qui vol la paraula? Senyor Albert.
2: Gràcies de nou. Dos preguntes portem avui al plenari que ens traslladen veïns del municipi. La primera és el carrer Sant Elm, que forma part d'aquesta renovació de carrers d'aquella zona, i que encara no està acabada, però aquest carrer en concret sí que està acabat, però sí que ja s'han pogut veure aquests dies que ha plogut, que ràpidament té certs punts que s'inunda una miqueta, i això fa clar, està just en el carrer, en la zona on te passen els cotxes esquits, les façanes, etc. I l'aigua queda, doncs, inquibida en un espai on no hi ha cap sub, d'aquest que comentava el senyor Serret, i ni tampoc hi ha una pendent que la porti cap a aquell sub. També passa en el carrer Nàpols, que és un altre carrer que també s'ha fet nou, i bàsicament era per si hi ha alguna mesura en ment per posar dissolució en aquests vessals grossos que es formen en aquests carrers que són nous, que s'estan acabant ara. I l'altre, aquests dies, amb les accions prèvies de retirada de contenidors soterrats per preparar la posta en marxa del porta a porta, sí que ens trobem molts punts del municipi que s'ha acumulat molt de contenidor, tant el que fiquen a fora com encara hi ha el del terra,
4: també hi ha molta saturació d'escombraries perquè els contenidors, lògicament, són els que són, a vegades són petits, a vegades són vells i no tenen una capacitat prou grossa per absorbir tot el volum de deixalleries, i també és perquè ara, com que amb la calor ja hi ha oloret, les olors flueixen més i s'intensifica, pues, a les zones insalubres, era, si penses, si hi havia algun reforç de recollida extra, de recollida d'escombraries. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Albert. Senyora Joana, té la paraula.
3: Gràcies, alcaldessa. Sí, en relació al carrer Sant Elm, el que preguntava... No, cap problema. El que preguntava el senyor Albert, primer, abans de fer una explicació una mínimament tècnica, és que el carrer Sant Elm hem de ser conscients que és segurament un dels carrers més complexos en aquest sentit del municipi, val? Perquè és un dels carrers, com el centre urbà, que té un desnivell, una pendent pràcticament inexistent, i que això complica molt la tasca d'evacuar l'aigua quan plou, i segon perquè és pràcticament ja al costat de davant de mar, diguéssim, hi ha el carrer Sant Elm i llavors el passeig de Llevant i ja tenim les vies del tren. Això, quan hi ha llevantades, més enllà de la pluja, fa que no només s'acumuli aigua a sobre del vial, sinó que l'aigua empeny també per sota i no ajuda a que es faci aquesta evacuació. Fet aquesta prèvia, és veritat que s'ha detectat que hi ha acumulació d'aigua en un punt concret, que és precisament un punt a l'inici del carrer, diguéssim, de l'inici del tram reformat, i ja s'ha fet una petita actuació en aquest sentit, faltava una petita zona d'evacuació. N'hi ha més que sí que són petits suts, crec que ha dit, no sé si entès que no n'hi havia, sí que hi ha una...
5: No, que no coincidia
3: amb el sud, en qualsevol cas s'han establert unes zones de suts i per allà l'aigua s'evacua. A tots ens agradaria que s'evacués més ràpid, però com deia, aquest carrer és molt complex, i l'obra no està acabada, en el sentit de que aquesta obra s'emmarca en el mateix àmbit, en el mateix projecte que el carrer Sant Pere, i això ens dona precisament, i així es va tenir en compte a l'inici de l'obra, que es fes primer aquest carrer per la complexitat que té, pel trànsit que té, molt superior al carrer Sant Pere, perquè durant aquests dos mesos que dura l'obra del carrer Sant Pere podem estudiar, entre cometes, o veure els efectes que té, que tenen les pluges en el nou carrer. I com que això s'ha fet així, ara es duen a terme aquestes petites obres o intervencions de millora per evitar que hi hagin aquestes acumulacions d'aigua. Dit això, i l'últim, quan hi hagin episodis de pluja torrencial, el carrer es seguirà entollant o diguéssim, negant, com li vulguem dir, acumulant-se aigua inevitablement. Val? I ho dic perquè passa d'aquell carrer, passa al carrer Joaquim Ruyra, que es va fer recentment, i a vegades tenim la sensació o la falsa expectativa de que per fer un carrer nou l'aigua, quan caigui molta aigua, desapareixerà màgicament o diguéssim que anirà cap als embornals d'una manera que no és realista. D'acord? I això seguirà passant, per sort o per desgràcia, pel que deia, pel desnivell que tenim al centre urbà, que per altra banda és, doncs, és molt agradable, no?, tenir uns carrers tan plans, excepte els dies que plou. D'acord? Gràcies.
1: Gràcies, senyor Casajoana. Senyor Ferrer.
6: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Sí, som conscients. És un tema que ja portem un conjunt de setmanes treballant amb l'empresa que s'ha dedicat a la recollida de residus. Hem, evidentment, fet un... i farem un esforç, evidentment, de més freqüència, però també hi ha un esforç per posar més contenidors, en aquest sentit. Entenem la situació... Entenc que la gent, doncs, quan arriba l'estiu, ho ha dit vostè, no? És un tema que es veu més. Però ja que m'ha fet una pregunta, també li faria un prec, que si entre tots podem aconseguir que la gent entengui que hi ha un horari de llançament i que no perquè jo llenci una altra hora hem d'estar pendent. Nosaltres posem sancions, però hi ha un horari. És a dir, no s'hauria de poder llançar les escombraries a qualsevol hora del dia. I avui en dia això està passant. Qualsevol hora del dia, qualsevol persona decideix llançar el contenidor de resta. I això no hauria de ser. És a dir, ja sé que no soc molt partit de sancions, penso que és un tema més aviat d'educació, no? És a dir, escolta'm, entre tots, si l'hora de llançament és entre les 6 i les 8, doncs probablement les gavines de les 3 de la tarda que em trobo cada dia a l'Avinguda Mediterrània, cantonada de Girona, no hi serien. És molt probable. És molt probable. I però entenc la preocupació i comparteixo amb vostè i aquest reforç. I sobretot també una de les coses que funciona bastant bé, tota la gent que ens truca o que ens fa arribar un correu i tal d'algun contenidor que per algun motiu pot ser que estigui en mal estat en algun moment determinat, doncs que ens ho faci saber, mal estar, vull dir, doncs, d'aquells que bueno, han quedat trencats o algun cop pot passar que se n'escapi un, doncs ens ho comuniquen i tenim una bona comunicació amb la gent, eh? Amb això hi estem d'acord i s'ha de fer el màxim possible per arribar, penso que en unes molt bones condicions i no haver de passar un estiu, diguem-ho així, dolent, eh? Amb això ho comparteixo amb vostè i ho hem traslladat i ho estem fent.
1: Gràcies, senyor Ferrer. Senyor Albert.
4: Sí, és cert que comenta el tema dels horaris, però també fa potser molt de temps que no recordem a la ciutadania d'alguna manera que hi ha aquests horaris. Abans sí que hi havia les enganxines a tots els contenidors, tu sabies que te deia l'horari que podies treure, que no, però ja fa molts anys que jo no tinc aquesta percepció de que m'ho diguin constantment quins són els horaris. Potser recordar-ho d'alguna manera, busquem la fórmula, perquè rotular un contenidor ara no té cap sentit perquè d'aquí uns mesos ja no hi seran, però alguna forma de recordar a la ciutadania aquests horaris a través de xarxes o a través d'on te pugui ser. Gràcies.
1: Prenem nota, no?
6: Sí, prenem nota i per mi una altra cosa bueno, fonamental aquí és que una de les coses que s'hi fem sovint des de la casa i des de comunicació, des de premsa, és recordar el tema dels voluminosos. Ho fem cada mes, és a dir, cada mes posem l'anunci, diem a la gent truca'ns, t'ho passem a recollir, però que el servei és gratuït, però tothom ho haurà vist, no? Que, tot i que ho diguis, cada dia van apareixent coses, no? Sí, com voluminosos, i aquest és un tema que preocupa perquè insistim molt, eh? Aquest sí que ara li agafo el prec i insistirem en tema horaris potser, i ara sobretot que arriba l'estiu, no?
1: Senyor Calvo, té la paraula.
2: Gràcies. Aviam, com ja passa cada any, a l'inici de temporada turística, tota la zona d'aparcament lliure de Malgrat Sud, propera al passeig marítim, passa doncs, de ser un espai on aparcar és relativament senzill a ser una zona de dificultat d'aparcament, doncs perquè s'hi estacionen vehicles, a vegades durant setmanes senceres, de visitants turístics, de turistes, vaja, que s'allotgen doncs, en equipaments del municipi i per tant doncs, els veïns que resideixen en aquella zona tenen una dificultat elevada per poder aparcar relativament a prop de casa seva o senzillament de poder aparcar. Ja fa mesos, de fet l'any passat, més o menys per aquestes mateixes dates, jo ja vaig comentar que havíem iniciat una prova pilot que s'havia consolidat de zona verda a la Verneda, que creiem que l'aparcament al carrer per residents a Malgrat està garantit. Pot ser tot l'any o pot ser, com a mínim, en temporades com la que estem ara, en temporades turístiques, de maig a octubre, per exemple, o de juny a setembre, si ho volen acotar més, però que la gent doncs, de Malgrat de Mar, que no disposa d'un aparcament propi, doncs tingui la seguretat que relativament a prop de casa seva podrà aparcar. Per tant, torno a fer el prec que ja vaig fer l'any passat de que s'estudiï aquesta opció, o si ja s'ha estudiat i ens poden donar la resposta, perquè considerem doncs, que és un problema que s'està cronificant i que creiem que va a més. En segon lloc, aquest projecte Bar Mar, del qual hem tingut coneixement aquesta setmana, crec que totes i tots, que consisteix en aquesta construcció d'aquest gasoducte d'hidrogen que va de Barcelona a França, que passa a un quilòmetre de la desembocadura de Tordera, 35 metres de fondària aproximadament, que s'ha començat a fer una campanya informativa aquesta setmana, dimarts al carrer, avui al matí a l'arxiu, una hora jo crec que força difícil per afavorir la participació ciutadana, un dia entre setmana a les 12 del matí, però vaja, no sé, creiem que podem aprofitar el ple per explicar el que puguin explicar-nos si és que poden, perquè evidentment la gent doncs, té preguntes i com que no sabíem d'aquest projecte doncs no podem respondre-les. I ja per acabar, precisament també l'arxiu municipal fa unes setmanes que es va extraviar l'aire condicionat, crec que a dia d'avui segueix així, no sé a quina previsió de que això, si ho saben, de que això pugui quedar resolt, perquè bé, evidentment tots som conscients del que implica a dia d'avui això. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Zaldo. Inici de temporada. Carme, endavant.
5: Gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Per contestar al senyor Zaldo, sí que és cert que quan comença la temporada turística doncs, hi ha una afluència major de cotxes, no només a la zona del passeig marítim, sinó que a tot el poble, al final hi ha aquestes bosses d'aparcament que intentem tots anar a buscar un lloc proper a casa. Dit això, sí que des de l'Ajuntament ja es va fer l'encàrrec de la redacció d'una proposta per posar zona verda, zona blava, zona taronja, diferents sectors del municipi. La tindrem preparada més o menys per la setmana de Sant Joan, la setmana del 22, i per tant doncs, ja agendarem un dia perquè la veiem entre tots i puguin saber doncs, aquesta proposta cap on va i quines són les zones que s'han treballat i que s'han estudiat, que puguin ser zona verda, zona blava o les zones també de mobilitat reduïda, etc. Doncs ja agendarem que durant la setmana de Sant Joan més o menys doncs, poder tenir una reunió per ensenyar aquesta proposta.
1: Gràcies, senyora Ponsa. Senyor Sabat.
0: Gràcies, alcaldessa. Bé, jo crec que quan m'ha fet la pregunta a la Junta de Portaveus li ha estat molt clar. L'Ajuntament de Malgrat vam ser coneixedors d'aquesta línia d'hidrogen en el mateix moment que l'entitat que ha demanat tenir un espai per venir-ho a explicar a la ciutadania. Per tant, informació en tenim molt poca. Sembla ser que és una línia que anirà de Barcelona a Marsella i que passarà a un quilòmetre de la costa catalana, en aquest cas de la nostra costa, i per tant no li puc donar més informació que aquesta perquè nosaltres també estem demanant la informació, quin impacte pot tenir, quin impacte pot tenir pel nostre municipi, quin impacte pot tenir tenint en compte que també tenim doncs, un Doprocim que té en compte Seveso, i per tant a partir d'aquí doncs, en funció del que a nivell tècnic ens recomanin, si podem fer, perquè ho desconec, al·legacions en el projecte, doncs si se n'han de fer en farem, i a partir d'aquí doncs veurem quines estratègies tècniques hi han. Però que aquesta és una mesura, pel que hem anat veient, que forma part de les estratègies europees de canvis de combustible, i que l'hidrogen líquid és un combustible que té menys impacte, això és una realitat, que en algun lloc haurà de passar la tuberia, i per tant que nosaltres hem de defensar el nostre, evidentment, però que també hem de ser conscients que per algun lloc haurà de passar. Però com a Ajuntament ens toca també doncs, blindar el nostre espai i garantir que no hi hagi cap afectació. A partir d'aquí, quan tinguem més informació, els hi anirem traslladant.
1: Gràcies, senyor Serret. Senyor Ferrer, l'aire condicionat? Vale. Doncs prenem nota i li donem resposta. Ah, ho saps tu? Ah, vale, doncs endavant.
7: A veure, bona tarda. Sí, sabem que la sala de l'arxiu, bueno, de fet tot l'arxiu, fins i tot la sala i també l'espai de despatx, no funciona l'aire condicionat. Des del primer dia que es va veure l'empresa de manteniment doncs, hi ha anat, va mirar què és el que passava, hi ha alguna peça que s'ha demanat, estem esperant doncs, que es pugui instal·lar. Mentrestant s'han habilitat sistemes alternatius d'aire que no són suficients, sobretot quan fa molta calor, però no hi podem fer ara mateix res més que això, esperar que instal·lin el que fa falta.
1: Gràcies. Hi ha més preguntes? No? Doncs bona nit, senyor secretari, i passem a preguntes del públic. Per tant, algú vol la paraula? Iago, ara et passaran un micro perquè si no no se sent des de casa.
8: Perdona. Bé, bon vespre a tothom. Amb el permís de l'alcaldessa i la resta del consistori, demanem la paraula primer personalment per felicitar-ho. No havia estat potser mai en un ple. Veure aquest clima de concòrdia pues, anima a dir més vegades, i a vegades té una imatge distorsionada del que és un fet polític, no? Estem acostumats a veure masses bronques, per tant, felicito personalment per això. I després, pel que vinc aquí, és com a president de l'entitat, la Societat Cultural i Recreativa La Bretina Vermella, per dir el següent, vull dir dues coses, i fruit de l'aire condicionat que no funciona, en diré tres, si em permeteu. La primera és que i van sobre dues resolucions. La primera és que la setmana passada hem rebut dues resolucions de l'Ajuntament. Val, sí? Ens separem. Val, és ambiental aquest. Deia que hem rebut la setmana passada dues resolucions. La primera ens agrada molt, és la llicència d'activitat per fer el que nosaltres diem el Barretina Sona la Fresca que farem a Campalomo, per tant ho tenim tot llest, ho hem fet bé i aprofito aquesta ocasió doncs, per convidar-vos a tots a ser-hi present, us passareu molt bé el 15, el 16, el 17, el 18, el 19 de juliol, perquè l'entitat estem fent les coses a manteniment amb tot el carinyo i la il·lusió del món, no? Per tant, doncs, esperem veure-us allà. La segona resolució que hem rebut i que no ens ha, o ens ha decebut, i aquesta sí que ens fa mal, és que les van presentar, no seré, no és aquí el format ni el motiu ni les explicacions que s'hagin de donar sobre el fet en qüestió o sobre les discrepàncies que mantenim amb aquesta segona resolució que fa referència a les escales d'emergències, no? Simultàniament vam rebre una de bona, doncs una que no ens agrada tant i que no comprenem, la veritat és que no comprenem. També descartem, i ho puc dir com a president, malgrat que deixeixi l'assemblea el dia 27 que està convocada, no seguirem per aquesta via, no és el nostre estil, no és el meu estil, anar a la via contenciosa administrativa a lluitar una cosa que no ens interessa perquè es podem fer mal tots. Per tant, però sí que ens agrada seguir amb la concòrdia que ens personalitza o que mantenim des que vam entrar a l'entitat, i és que creiem, i venim aquí per això, ens vam assabentar que mira, tindrem una de calenta, una de freda, i igual hi ha una sorpresa. Ens vam assabentar que avui s'aprovaven o es presentarien modificacions del POM, dic, calla, igual aquí tenim el nostre regal i vindria aquesta modificació pel POM per aquí, per permetre no una escala, com diu aquí que es desestima una, sinó un poli que aquí posa que se'n desestima una, vol dir que l'altra sí? És una pregunta que queda en l'aire. Perquè la petició eren de dues escales. No sabem a quina ens deixen fer. Suposo que hi haurà una rectificació o en parlarem. Però entenc que ho fer, evidentment, hi ha un error i afecta a les dues escales d'emergències. És el nostre pulmó. Abans es deia per aquí que quin poble volem. Volem un poble que tingui entitats i edificis públics o privats que fan moltes coses sense ànim de lucre i que no poden tindre el pulmó que necessiten i que la mateixa administració els exigeix. Creiem i dèiem al nostre recurs de reposició que potser, sent de l'envergadura que és l'entitat, l'entitat més antiga del poble, l'entitat cultural més antiga, i no vull fer història, però que hi hauria aquest tracte diferencial dintre la legalitat perquè això fos viable. I més, quan ens diem que estem decebuts, és perquè després del 2023, que vam estar fent reunions, treballs i presentant projectes, teníem dintre de la casa l'informe favorable a l'arquitecte municipal. O sigui, la persona que més tècnica sap sobre arquitectura ens deia que el segon projecte que vam estar consensuant amb ell era viable. Per tant, no entenem després què és aquest gir. I si aquest gir hi és per qüestions jurídiques, enteníem que era via POUM, perquè el POUM permet, era viable fer o donar el permís o la llicència a aquestes dues escales d'emergències. Perquè hi ha una cosa, i no és el format aquí per discutir això, però hi ha una cosa que només apunto sobre la taula, que el POM actual ens permet fer per cada obertura un balcó de 35 centímetres de volada. A més, un perímetre de 15 centímetres més de volada. Es permet fer una cosa que ambientalment és molt més perjudicial que inclús fer dues escales d'emergències. Per tant, proposem des de l'entitat que es posi sobre la taula i ho farem pels cursos previs que toquen, perquè és el nostre estil, repeteixo, que es posi sobre la taula d'aquest consistori la viabilitat de fer dues escales emergències tal i com l'arquitecte municipal de l'Ajuntament va aprovar i va signar en aquest Ajuntament. No? Per tant, res més, moltes gràcies i esperem seguir treballant en aquest camí perquè no hi ha entitat sense escales d'emergències. Igual que altres edificis que sabem que no tenen escala d'emergències, potser seria aquest camí. I més, ja que es fan modificacions puntuals i casuístiques, ha dit quasi del POM, per què no de l'entitat històrica més important d'aquest poble. Moltes gràcies.
9: Molt gràcies, Iago. Dono la paraula al senyor Sabat.
0: Gràcies, alcaldessa. Bé, en primer lloc, gràcies, Iago i Barretina, no? En nom de la Barretina, primer l'agraïment, jo crec que agraïment també vostre i permeta que ho faci de tu, vostra, per la bona feina en el que fa en el projecte de la Barretina Sona, en l'emplaçament de Can Palomo, d'intentar garantir doncs, la màxima seguretat, que al final, quan es dona llicència d'activitats, el que es busca és la màxima seguretat d'aquells que participen en aquests actes, malgrat les dificultats i el cost econòmic que té també aplicar totes aquestes mesures. Evidentment, com cada any, doncs allà hi serem i gràcies també per convidar-nos. Pel que fa al segon punt, sabeu perfectament la Junta i agraeixo molt que feu aquesta pregunta públicament perquè el govern ho hem parlat moltes vegades. De fet, jo m'he apuntat aquesta paraula de tracte diferencial. Crec que si un dels temes que més ha ocupat les reunions de govern ha sigut l'escala de la Barretina, també en les reunions tècniques, i de fet la setmana passada que en vam tornar a parlar vam concloure fer una reunió amb els portaveus dels grups de l'oposició i l'entitat per parlar d'aquesta situació, perquè no es pot resumir en un post d'Instagram com el que he vist que ha fet l'entitat. Vull dir, no es pot resumir així, perquè no és una cosa de dos dies i perquè l'Ajuntament políticament estem al vostre costat. I jo crec que això us ho he traslladat moltíssimes vegades. Tant és el tracte diferencial que la diferència està en que sou l'única entitat i l'única, quan dic entitat no vull dir entitat com a associació, sinó l'única entitat com a propietat, perquè a més teniu una entitat que té un edifici propi, per tant, l'única propietat que de moment ens ha acompanyat a la Comissió d'Urbanisme a demanar que tinguessin en compte aquesta escala. I per tant, quan hi ha un informe de l'arquitecte municipal que diu que és favorable, però hi ha un informe jurídic que diu, compte, que això no es pot fer, però l'última paraula no la té l'Ajuntament, sinó que la té la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, perquè la modificació que avui portem a aprovació, qui té aquesta última paraula és la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, no hi podem fer una altra cosa. I això ho va sentir de les seves orelles els nostres tècnics, els polítics i el vostre tècnic, que va venir a acompanyar-nos. Perquè precisament jo vaig demanar, sisplau, que això ho expliqui algú, perquè jo sóc incapaç de defensar aquesta posició, sóc el primer que considera que ha d'haver-hi aquestes escales, igual la resta de membres del govern, igual que passa al territori de Girona. La Comissió d'Urbanisme de Girona autoritza les escales per edificis externs que pengen i que ocupen la via pública. A la Comissió d'Urbanisme de Barcelona no. Llavors, el que no podem fer és autoritzar una cosa que des de la pròpia Generalitat ens diuen no es pot modificar, heu de fer una modificació de planejament que la Comissió d'Urbanisme no aprovarà. I per tant, aquí ja ratllem la línia jurídica, que voldria dir que qualsevol dels que signem aquesta proposta, per molt que hi hagi un informe de l'arquitecte favorable, estaríem infringint la norma. I per tant, i això és així, senyor Obanell, vull dir, és que Iago, bueno, m'entén? Vull dir, és així. Encara que em digui que no, si hi ha un informe jurídic que diu que és desfavorable, aquest govern estaríem prevaricant. I això jo li vaig traslladar i li vaig dir així de clar. Nosaltres no podem assumir una cosa que jurídicament no estan fent un informe favorable. I per tant, no podem portar a modificar l'ocupació del vial del carrer Ballaire, que és el que hauria d'ocupar aquestes dues escales, que entenem que es necessita aquest aire, que intentem facilitar el màxim possible que es facin activitats fora de la Barretina, amb un límit establert que va marcar el propi arquitecte, que va fer l'informe favorable dient mentre no hi hagin les escales es pot ocupar amb aquest nombre màxim de persones, però que hem de garantir aquesta seguretat, perquè no ho diem nosaltres, si el que diu que ha d'haver-hi aquesta escala és l'informe de bombers. Tampoc ho diu l'Ajuntament. Per tant, home, no és una cosa menor, és una cosa sèria, en la que tenim responsabilitat tots, vostès, els de la Junta, i nosaltres. O tu, no? I vosaltres, i els de la Junta. Bueno, és que la dialèctica del ple fa que mantinguem unes formes i és difícil trencar-les. Per confiança, doncs, per això al principi demanava parlar de tu. Però vosaltres també teniu una responsabilitat i jo crec que això ho hem compartit. I crec que n'han de ser coneixedors també tots els grups municipals, perquè no és que l'Ajuntament tinguem voluntat de voler tancar la Barretina, no és que l'Ajuntament no vulguem que hi hagi activitat, al contrari, al contrari, la defensora número 1, i això ho poden compartir els meus companys de govern, és la regidora de Cultura. Cada vegada que toquem aquest tema se li posen els pèls de punta, perquè hem de treballar en buscar aquesta solució, i passa per altres solucions que a la comissió no li agrada l'escala d'emergència externa. I podem tornar-hi a anar, si voleu, i podem tornar-hi a anar, i podem tornar a parlar les vegades que vulgueu. Potser la via d'un jutjat que li digui a la comissió d'urbanisme l'has d'aplicar, doncs potser és la fórmula, perquè si ve un jutge i li diu: escolti, comissió d'urbanisme, vostè ha d'aprovar aquesta escala, doncs nosaltres aplicarem el que digui el jutge, perquè hi haurà un jutge que dirà: heu d'autoritzar aquesta escala. Però avui per avui els informes continuen sent desfavorables.
10: Bona tarda. Jo sóc una comerciant de Malgrat i vinc a parlar amb vosaltres perquè hi ha una cosa que porto 6 anys amb el meu negoci i no veig bé. Som un poble petit, que diem som un poble, però i som un poble lliures d'horaris, perquè som turístics, perquè vam decidir que érem lliures d'horaris, que obríssim i tanquéssim els festius, els no festius, els dies que volguéssim treballar, que treballéssim, i el que no, doncs no treballéssim. Però crec que posar un festiu davant d'un festiu no està ben fet. Som quasi 20.000 habitants a l'agost, com diu l'alcaldessa, arribem a l'estiu a 45.000, i posar un festiu crec que el poble no va bé. Que vingui més gent, ara mateix, com està el civisme, són més problemes, són més baralles, són més robatoris entre joves, vandalisme, assetjaments sexuals. Crec que després de 2 o 3 dies de barraques, posar abans, un dia abans, un festiu, com aquest any, per exemple, com altres anys, no us dic el de l'any que ve, que l'any que ve cau bé, però que vigileu a l'hora d'escollir els festius, abans de festius, perquè crec que al poble no li va bé. Feu obrir les botigues un dia que vosaltres, l'Ajuntament, teniu un festiu, que això ho veig bé, però crec que no, que si tot el, vosaltres un 14 teniu obert, ahir teniu tancat, nosaltres aquell divendres, doncs, bueno, doncs tothom estarà obert, perquè serà un divendres, 14, que potser no, jo no obriré, m'és igual del que faci l'altra gent. Crec que un festiu, davant d'un festiu, no va bé pel poble, perquè... un segon. Ai. La zona on es fan les barraques, hi ha molta gent que hi viu durant tot l'any, no és una cosa de turisme ni res. Allà es passen 2 o 3 dies que quasi no es dorm, marxem a dormir molt tard, i a sobre si posem un festiu per davant, vinga, més festa. Crec que els festius els heu de passar a després de les festes, tant al desembre, la del desembre va bé perquè marxeu de pont el dia abans, els aves, els avions són més baratos, va superbé, però a l'hora de l'estiu crec que us equivoqueu, que heu de fer que el poble descansi un dilluns, un dimarts després de festes, de 3 dies de barraques, de mal civisme, de locura total de tot el poble, sobretot aquella zona. No és perquè hi visqui, és que ho veig, és que hi ha molta gent, tinc clientes, gent del poble que allà no es pot viure durant aquests 3 dies de barraques. Crec que els festius els heu de passar a després, si és possible, si us plau, perquè el poble descansi, no jo, ni l'altre, perquè tot el poble descansi després de tindre 45.000 persones en 3 dies que tenim d'una festa major. Crec que no dic res que la gent no ho vegi, que no parlin, doncs com tot, Malgrat no parla, tothom està callat i ningú es queixa. He vingut a queixar-me. Crec que fa 6 anys que això ho porto darrere, i ahir em van dir: demà es voten els festius. Bueno, si serveix o no, jo he fet la meva queixa, i com a comerciant que pensava que trobaria algú, no he trobat ningú, no passa res. Estic molt orgullosa d'estar aquí fent aquesta queixa, i espero que us serveixi, que sisplau, que no ens passeu, sobretot la de l'estiu, feu que el poble descansi després de la festa major, no abans d'una festa major. Moltes gràcies per escoltar-me.
9: Me pots dir el teu nom, sisplau?
10: Noelia Mateo.
9: Vale, doncs prenem nota i aviam què podem fer al respecte. Gràcies.
10: Moltes gràcies.
11: Bueno, jo demanar, és un prec, jo demanaria que sobretot les coses complicades les feu aquesta magnífica pantalla amb aquest projector. Ja ho he dit altres vegades, és molt més fàcil d'entendre un planol de Malgrat, aquells exemples que ens ha explicat el regidor, és que és molt més fàcil i no és tan complicat. I la informació a Malgrat, algunes coses es fan bé, però la gent no sap per què, perquè no ho sabem, per què hi ha pedres en les cantonades. Ens queixem, doncs, bo, perquè ens ho paguem, pel que sigui, però si la gent sap per què són aquestes pedres, la participació ciutadana és complicada, però no sé com s'ha de fer, però s'ha de fer la xarxa, sí, val, està bé. Jo ara m'he enterat que de tant en tant s'informa que els voluminosos, jo sé com van els voluminosos, però perquè ho sé, però jo no he vist mai un cartell. El que deien abans, que les escombraries no es poden tirar a partir d'una hora. Quan van començar els contenidors, ho fèiem. Jo crec que tots, la majoria de gent ho fèiem. S'ha anat relaxant i les anem llançant a l'hora que ens va millor. Però la informació no hi és. O sigui, la informació ha de ser molt pesada. Ens l'hem de trobar a la cantonada. Això es fa així perquè Malgrat estarà millor. O sigui, fem-ho amb bé, amb bonic, perquè hi ha coses que es fan bé.
10: Perdoneu, lo de jo que tinc botiga, a mi ningú m'ha dit on, o sigui, que jo hauré de tirar, però ni a mi, ni a casa meva al carrer Mahó, ningú m'ha informat que les escombraries, papers a tot, jo crec que a tots els 20.000 habitants hem de tindre un paper a casa, de les nostres cases, que posi, es recollirà, perquè jo perquè he vist que s'estan ensorrant els però a mi, com a botiga i com a habitant, ningú m'ha dit que les escombraries, que jo ara hauré de posar ningú. I a vosaltres? Algú li ha arribat un paper conforme ara ha posat, ara hem de tirar les escombraries? A ningú. Però, sisplau, informeu. Com ho farem i com ho hem de fer?
9: D'acord. Gràcies, Mercè, que no això és, però prendrem nota pel tema de la pantalla i així hi donem utilitat. I ara el senyor Ferrer li donarà resposta a la Noelia.
6: Pel que fa a tot el tema de la informació, ara el mes de juny, d'aquí una setmana, ja començarem tot el procés informatiu a totes les cases una per una. Això ho vam comentar, ho vam explicar, són 4 mesos, queden uns dies només. Per fer arribar, començarem a fer una cosa genèrica i a poc doncs, anirem fent tots els casos particulars. Vam explicar que el procés serà molt lent, s'haurà d'explicar moltes vegades i s'haurà de repetir moltes vegades i escoltar moltes situacions, moltes. I pel que diu vostè, pel que fa referència, això ho fan des de la casa, el tema de voluminosos, jo entenc que s'ha de, bueno, anem repetint la informació, però també és veritat que a vegades hi ha gent que creu que donar la informació massa mastegada és com convertir els ciutadans en nens petits, no? A vegades, no, en el sentit que hi ha coses que són com molt lògiques, és a dir, ho dic jo, potser és que m'equivoco, potser... Però, per exemple, per mi és lògic que si diu paper i cartró no posis envasos. Per mi és lògic. Jo li puc dir que cada dia hi ha gent que em veu pel carrer i pensa, què estàs fent? Però estic traient del cartró els envasos, que ja sé que ja està contaminat, ja ho sé, però és que em bull la sang, no? Que no, que ho farem i prenc nota, però crec que a vegades, també per excés d'informació, a vegades també és difícil. Vull dir, ho farem, no hi ha problema, és a dir, prenc nota, però també estaria bé que la gent, ostres, hi ha coses que són molt lògiques, que jo les trobo senzilletes, vull dir, no demano res especial. Si tothom sap que trucant recollim els voluminosos, és que hi ha cantonades de Malgrat, vostè ho sap igual que jo, que són cada dia. És molt bèstia, és cada dia. I ara ja, també posats a dir, hi ha coses que ratllen una mica més enllà de l'encivisme. I sap greu, eh? Perquè jo puc dir, ostres, mira, no ho sabia, ho he deixat dijous, no passa res, cap problema. Però que et trobis... no sé, dic perquè aquests dies ha sortit a la premsa i hauran vist que hi ha hagut com una sèrie de contenidors, bueno, una sèrie de color verd, una sèrie de carros d'algun súper que han estat, bueno, sobretot la gent ho ha vist, no?, que se'ls haurà trobat, els hem recollit de seguida, Això no és un malus, ha sigut una acció vandàlica i estem recollint, si algú ho veiés, perquè estem recollint molts, si algú veiés també ho faig explícit, si algú veiés que en algun lloc que no hem arribat ens ho digui, doncs ho agraïm. Jo vaig fent voltes i intento arribar a tot. Però em prenc nota i ho repetirem les vegades que faci falta.
1: Gràcies. Més preguntes? No? Doncs bon vespre a tothom i moltíssimes gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El darrer incident ahir mateix en ple dispositiu de seguretat del Papa que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer Balmes. Interior ha reclamat que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys als 5 i per alguns cultius i tràfic de marihuana passi de la franja d'un a 3 anys a un altre de 6 a 9. Escoltem el director general dels Mossos, José Luis Trapero.
2: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o 2 anys.
1: I unes 300 persones han interpretat aquesta tarda els Segadors i la Santa Espina, entre d'altres, a peu de la Sagrada Família. Ha estat una cantada popular de protesta per l'expulsió d'uns 500 cantaires que van participar a la missa i a la basílica en el marc de la visita de Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar, recordem, que els membres portaven estelades impreses a les partitures i tenien intenció de cantar els Segadors al final de l'acte, tot i no estar inclòs en el programa. Arran d'aquesta polèmica, diversos cantaires amb el suport de l'Assemblea Nacional han fet aquesta acció de protesta que ha durat 45 minuts. Moure's pel centre històric de Manresa serà molt més fàcil a partir de dilluns vinent. La ciutat estrena la nova línia de bus L11 que connectarà els principals equipaments i serveis claus del nucli antic. Es tracta d'una de les grans reivindicacions del teixit comercial del barri. El vehicle té 17 places i passarà cada 45 minuts. I Tarragona estrena un nou sistema de rutes intel·ligents que incorpora la realitat augmentada. Es tracta de 31 punts d'interès patrimonial i natural que ara es poden descobrir d'una manera diferent gràcies a les noves tecnologies. El projecte permet conèixer, per exemple, com era l'interior de la Torre Mora en època medieval o com vivien llavors el castell de Tamarit. I un grup de veïns de la Selva del Camp estan organitzant per aturar l'arribada de la indústria química que ha de produir oli pirolític al polígon Xalamec del municipi. L'empresa Valogric Econova ja ha obtingut tots els permisos de diferents administracions i ha signat la compravenda dels terrenys. Els veïns diuen que es tracta d'una indústria química de gran impacte que generarà molta contaminació i sorolls.
0: Notícies en xarxa.

Repassem els titulars del dia. Pol Àrtic us aproparà al circ a infants i centres educatius de Malgrat en el marc del Festival Libèl·lula. El llibre L'Etern Retorn es presentarà aquest divendres a l'Arxiu Municipal. La tercera edició del Fira Vi reunirà una desena de cellers aquest divendres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies del tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona. El darrer incident ahir mateix en ple dispositiu de seguretat del Papa que va acabar amb la mort d'un home per tret de bala al mig del carrer Balmes. Interior ha reclamat que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys actuals als 5 i per als grans cultius i tràfic de marihuana passi de la franja de l'1 a 3 anys a una de 6 a 9. Escoltem el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
2: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o 2 anys.
1: Segons el departament que lidera Núria Parrón, els incidents amb arma de foc han disminuït els primers mesos de 2026 respecte a l'any passat, però ha crescut l'ús d'armes curtes i armes falses. I un grup de veïns al Centre Històric del Vendell precisament ha presentat una instància col·lectiva a l'Ajuntament per demanar que es prengui mesures urgents davant problemes d'incivisme, inseguretat i soroll a les nits que afirmen fa temps que pateixen. A més de reactivar l'Associació de Veïns del Centre Històric, han recollit 1.350 signatures per acompanyar la instància. Pels residents, al centre tot plegat no són fets puntuals, sinó una problemàtica reiterada que diuen afecta la convivència, la tranquil·litat i la qualitat de vida. Avui que el Banc Central Europeu ha pujat 0,25 punts als tipus d'interès de referència fins al 2,25. És el primer increment de tipus des del setembre de 2023. Fa exactament un any que els tipus estaven congelats al 2%. La decisió arriba pel context de la guerra a l'Orient Mitjà i en el moment en què la inflació a l'eurozona ha repuntat un 3,2% al mes de maig, lluny de l'objectiu del 2 que té l'organisme. Miquel Barceló presenta la nova faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta en tota mena de tècniques i materials per recórrer els grans temes de l'univers, com les criatures marines. I en marxa ja el Mundial de Futbol. Des de les 9 de la nit, hora catalana, s'enfronten Mèxic i Sud-àfrica en la primera jornada. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana, debuta el dilluns contra Cap Verd. És la competició més llarga de la història, 39 dies, 104 partits, i participen 48 seleccions.

0: Anna Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'una Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dijous 11 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

L'Àrtic us aproparà al circ a infants i centres educatius de Malgrat en el marc del Festival Libèl·lula. El llibre L'Etern Retorn es presentarà aquest divendres a l'Arxiu Municipal. La tercera edició de Fira Vi reunirà una desena de cellers aquest divendres.

0: El Festival d'Ibèlula oferirà aquest divendres una jornada dedicada al circ amb tallers i a càrrec de la companyia Polàrticus. Les activitats es faran a les peixateries velles i a la plaça de l'Església i comptaran amb la participació de la majoria de centres educatius del poble. Segons ha explicat Ona Malgrat, una de les sòcies fundadores de Polàrticus, Greta Ruas Miguelet, els tallers permetran que els infants tinguin un primer contacte amb les principals disciplines circenses. Durant el matí, els alumnes podran practicar acrobàcies, equilibri sobre objectes malabars i altres tècniques com el trapezi o les teles. Escoltem l'entrevista. El Festival d'Ibèrula acollirà uns tallers de circ el divendres 12 de juny de la mà de la companyia Polàrticus, que es portaran a terme amb les escoles de Malgrat, a les peixateries velles i també a la plaça de l'Església. Avui en parlem amb una de les sòcies fundadores de Polàrticus, la Greta Ruas Miguelet. Bona tarda, Greta.
1: Bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, en què consistiran exactament aquests tallers que fareu aquí a Malgrat?
1: Doncs al matí farem tallers de circ perquè nens i nenes de les escoles de Malgrat puguin anar i tastar el que fem al circ. O sigui, les quatre tècniques principals, l'acrobàcia, els equilibris, sobre objectes, els malabars i els aeris, trapeci i teles. Va. I a la tarda tenim preparat una activitat que li diem viatge motriu, que està més encarada cap a famílies i cap a infants de 2, 3 a 6 anys i que consisteix en, a través d'un llibre i d'un conte, pues, anar a fer un viatge per un espai preparat i que s'aniran trobant pues, elements de circ i pues, farem una mica d'experiment. I provaran, sí, tastaran el circ des d'un altre lloc.
0: Això encaixa amb la vostra filosofia, no?, que defenseu, Greta, que els vostres tallers promouen, diguéssim, per una banda, que és l'art del circ, no?, les tècniques que feu, exacte, però per altra banda també promoveu la inclusió, la diversitat i l'autoestima.
1: Exactament, sí. Mm. Doncs aquí, sí, nosaltres fomentem, bueno, tenim en compte que fent circ estem també educant d'una altra manera i en un altre lloc, i per nosaltres és molt important tindre en compte tot això quan fent circ, ben sigui en adults, en petits, en sigui en que en sigui. I també ens importa molt l'accessibilitat, que tothom tingui les característiques que tingui i poder accedir a fer una activitat com aquesta. Doncs intentem pues, explorar diversos tipus de materials, diversos tipus d'activitats per poder-la fer el més accessibles possibles per a tothom. I doncs això, el que dius tu, el circ treballa molt l'autoestima perquè al final té aquesta cosa física de l'esport, també té aquesta cosa de l'art, que no, que al final l'esport és competitiu, doncs el circ no és competitiu, però treballa molt la fisicalitat, però també és un art, doncs treballa també la creativitat i altres punts de vista. Doncs amb el circ, al tenir tantes disciplines i especialitats, doncs clar, cadascú arriba al seu lloc i troba el lloc on encaixa, on l'agrada, on se sent a gust. No? I això, pues, dins del que cabe, tu estàs en un grup, però també estàs en tu mateix i treballant-te, no? I superant-te a ti mateix i en un grup que t'acompanya, que te cuida, perquè amb el circ sempre tenim que treballar en grup per cuidar-nos, per ajudar-nos a passar els nostres reptes, el risc i tot.
0: Val. Vosaltres oferiu classes regulars de circ a joves i, com bé deies també, també oferiu inclús tallers per a gent gran i gent sorda.
1: Exactament.
0: Com s'adapta aquests tallers per a aquests perfils? Perquè entenc que el circ, doncs, clar, el circ és el que deies tu, no? Repassa primer les quatre tècniques, no? Els malabars, les acrobàcies, ara no recordo quin més has dit.
1: Els equilibris.
0: Exacte.
1: No, està molt bé.
0: Exacte. Però, clar, tot això, adaptar-ho a persones que ja per si tenen una dificultat afegida, no? O que temes de mobilitat o una discapacitat, clar, es fa més complicat. No?
1: Sí, o sigui, en aquest cas, per exemple, en la gent gran, no, treballem una mica pues, la continuïtat de la seva mobilitat, un envelliment actiu, que li diem, no? El continuar sent creatius i continuar pues, exercitant el cos, moure'ns i produint això. Doncs sí que és veritat que això ho adaptem, ho fem en un lloc, un espai on hi hagi taules, caderes, estem asseguts i juguem amb la tècnica de malabar, però ho fem amb objectes quotidians, no? Objectes que per ells pues, són pues, mitjons o traps de cuina o coses així, i doncs així també podem parlar i fer una mica de recordar, no?, coses que ja fan i així. I doncs això és una manera d'adaptar-ho, per exemple, no?, al col·lectiu de gent gran. I després la Serena, en aquest cas, que és la que porta més activament tot la part de llengua de signes i circ, amb un altre equip de gent especialitzada, intèrpretes, persones sordes i també altres persones del circ que parlen llengua de signes, doncs estan fent tot també un procés per donar, pues, això, per veure com fer més accessible per les persones sordes una classe de circ, quines característiques especials tenen que tenir, no? I a més, acabem de publicar un glossari en llengua de signes catalana, no? que té, pues, un munt de signes de com es diuen coses específiques de circ.
0: Val. Els membres de Polarticus, tots o la gran majoria, veniu del món del circ?
1: Sí, tots venim del món del circ, però sí que és veritat que després cadascú també ve un altre món, no? Jo sóc educadora social també, tenim a la Jessica, que també treballa tot el món de la terapeuta ocupacional. Doncs ens hem format en circ, som artistes també hem fet altres coses.
0: I com va ser que un dia us vau aixecar i vau dir hem de fer Polarticus? Com va sortir aquest projecte?
1: Doncs nosaltres veníem de treballar en altres escoles, en altres projectes de circ, i doncs teníem com molt clar que volíem, pues, algo molt concret, amb uns valors molt concrets, una dinàmica de treball entre les companyes també molt concretes, i doncs ens van juntar i vam dir, oye, per què no ho fem de la nostra manera, no? I així podem començar. I de fet, pues, Polarticus també neix una mica amb aquesta visió de dir anem a fer també més coses transversals, no només treballar el circ, sinó anar més allà, no? Intentar anar a les escoles, intentar anar a les residències de gent gran, intentar anar a altres espais per veure com poder transformar el circ.
0: Val. Mira, tenim aquí, és una oportunitat d'or per conèixer, no?, aquest món, que per molts, inclús jo, doncs ens és una mica estrany, no?, o fora, perquè sí. no estem a dins. Quina situació es troba el món del circ a Catalunya ara mateix? O sigui, com és el món del circ? Ens podeu explicar una miqueta com va?
1: Doncs, a veure, jo penso que és algo que està renaixent, que s'està cada vegada més fent més fort i no estem lluitant per ser reconegudes com un altre art, com el teatre o com, no, altres arts que porten ja anys ahí endavant de tot. Penso que el circ té coses molt especials. A Catalunya n'hi ha moltes xarxes, molts festivals, molts espais que treballen amb el circ, no? Tenim a l'Ateneu de Nou Barris com referents, també tenim el Circric o, no, el Reluí, com espais que porten anys i anys i anys fent treballs de diferents tipus en relació al circ, no? O l'escola de circ professional, que només n'hi ha quatre a l'estat espanyol i una la tenim aquí a Barcelona. Penso que això és molt interessant, que a Catalunya esté passant tot això, no? Tenim també una xarxa de la FOC, no?, que és una xarxa de les escoles de circ, dels professionals formadors de circ, i n'hi ha un munt d'escoletes a quasi cada poble de Catalunya.
0: Déu-n'hi-do. La imatge que tenim del circ o que s'ha venut durant molt de temps, no?, és aquesta idea de els cartells, no?, o els pallassos, els animals, no?, els tigres, els elefants i tot això. Clar, això s'allunya molt de la realitat? S'ha quedat antiquat aquesta visió? El circ actualment a Catalunya és diferent?
1: Sí, jo penso que sí. O sigui, continua ben de tot, però penso que n'hi ha també gent que continueix fent circ més tradicional, més de carpa, d'anar rodant, d'anar amb pallassos, més clàssic, el qual és molt bonic i també molt interessant, perquè n'hi ha un públic que li agrada moltíssim aquesta idea i és una idea preciosa. Sí que és veritat que a nivell d'animals aquí a Catalunya ja no hi se pot, doncs no ho fem i n'hi ha una altíssima part del col·lectiu de circ i de la gent que fa circ no li agrada aquesta idea. Però també n'hi ha una nova vertent que ja porta molts anys, que ja ens formem en escoles, que ja anem a teatres, que anem a centres cívics, que anem a altres llocs, no? Sense una carpa a sota, i actuem també. Doncs, i que s'està també com misturant, no? Com una mica de... s'incloent les arts del moviment, el teatre... Ja no és tant només això de sortir a fer un gran número de circs, sinó sortint també a contar una història i a mostrar-vos més coses, no?
0: Molt bé. Doncs bé, acabem ja l'entrevista. Greta Ruas, fundadora, una de les sòcies fundadores de Polarticus, gràcies per atendre'ns i bé, destacar, recordar que fareu, portareu aquest taller de circ aquí a Malgrat el divendres 12 de juny i que no sé si se sap quants participants hi tindreu.
1: No ho tenim molt clar. Va. Tenim clar que participen bastants perquè estarem tot el matí i vindran quasi totes les escoles. Penso que només hi havia una que no podia, però... I a la tarda encara no ho tenim del tot tancat.
0: Bueno, pues, ho deixem un moment en stand-by. Igualment, gràcies, Greta, per atendre'ns i que vagi molt bé el dia. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Més temes. Aquest divendres l'Arxiu Municipal acollirà la presentació del llibre L'Etern Retorn, l'obra de l'escriptora Masiga Esmautà. Aquesta jornada, que se celebrarà a les 7 de la tarda, forma part del cicle Donem suport als nostres autors, organitzada per Òmnium del Maresme. L'Etern Retorn és una ficció basada en experiències reals que viuen diferents dones migrades rifenyes que es troben en una constant sensació d'estar entre dos mons, és a dir, el nou estat que les acull i també l'enyorança del seu país d'origen. Esmautà explica on, malgrat que el llibre també és una representació i crítica a situacions que viuen les persones migrades, com el racisme i les dificultats en els tràmits de regularització. Escolten l'entrevista. Bé, parlem de llibres, parlem de cultura, concretament parlem de l'obra L'Etern Retorn, amb l'escriptora Amaziga Esmautà. La tenim ja a l'altre costat del telèfon. Hola, bon dia, Esma.
2: Hola, Javi, bon dia.
0: Bé, en primer lloc, volem parlar de la teva obra, com no, d'aquest titulada L'Etern Retorn. Explica'ns una mica de què tracta aquesta obra.
2: Sí, és un llibre de relats que pretén donar veu a les dones d'origen amazic, dones migrants en general, sobretot dones que han emigrat en edat adulta, perquè es troba a faltar aquesta veu en la literatura que fins ara està escrita, sigui literatura autòctona o literatura feta per persones d'origen migrant. I jo, que pertanyo a aquest col·lectiu, diguem-ne, de mares, de dones que han emigrat en edat adulta, m'he identificat molt amb moltes de les realitats que viuen, amb d'altres no, però amb moltes, i vaig veure doncs la necessitat de transmetre la seva veu. Hi ha relats que parlen de... bueno, la majoria dels relats, vaja, parlen del procés migratori d'aquestes dones i de les dels diferents reptes que es troben en el procés d'adaptació en el país d'acollida. I una mica el fil conductor d'aquest llibre és el fet de viure contínuament entre dos mons, el país d'origen i el d'acollida. D'això ve el títol, d'alguna manera, que és L'Etern Retorn. Viure recordant, viure mantenint viva la memòria històrica, viure recuperant o mantenint vives les tradicions, els costums, però al mateix temps aprenent d'altres, aprenent a viure en un nou món, amb una nova llengua, una nova manera de viure i un nou entorn, en definitiva.
0: Val, només perquè posar una mica de context, entenc que aquesta obra parles de dones amazigues? Sí, correcte?
2: Sí.
0: Val.
2: Sí.
0: Només per aclarir que la gent ho sàpiga, la gent de... Bueno, el tèrmin, la paraula amazic, no?, fa referència, no?, als pobles berbers originaris del nord d'Àfrica i la seva llengua, correcte? És així?
2: Sí, correcte. Sí,
0: val.
2: Som la població autòctona del nord d'Àfrica, ens diem amazics, amazigues, encara que el terme berber està bastant extès per designar-nos d'alguna manera per part dels diferents colonitzadors.
0: Val.
2: I com has dit, doncs estem al tot el nord de l'Àfrica i hi ha una diàspora gran també que és amaziga a tot Europa, I el món Tuareg, també Samazic, no? La població Tuareg, que està entre Algèria, Níger i Mali. Hi ha una part a Burkina Faso i Mauritània. I els guanxes de les Illes Canàries també són d'origen amàzic, encara que ara ja han perdut la llengua.
0: Val. Llavors, entenc que les dones a qui fa referència en el llibre són experiències reals de dones que venen de diferents països, correcte?
2: Sí, els relats parteixen de situacions relats, però són relats, són ficticis.
0: Ah, val, d'acord.
2: Sí, sí. El punt de partida pot haver estat un comentari, pot haver estat una observació. Jo vaig treballar molt, sigui des del voluntariat com des de l'àmbit professional amb les dones d'origen migrant, i vaig arribar a conèixer moltes realitats, vaig arribar doncs, a entendre molt bé el seu món o els seus mons, perquè el llibre entén també transmetre unes dones de perfils diversos, no?, per trencar una mica doncs, l'imaginari social autòcton envers les dones migrades com un col·lectiu homogeni, o sovint es descriu com doncs, un col·lectiu de dones analfabetes, submises, que no porten res, que venen a acaparar ajudes, etc, etc. Els relats pretenen també una mica canviar aquesta mirada, parlant doncs, d'experiències de dones amb poder, de dones amb estratègies per superar els diferents reptes de la vida, etc. I al mateix temps també donar visibilitat als diferents obstacles que es troben doncs, quan estan aquí i que fan difícil doncs, avançar, no?
0: Val. Per entrar en matèria de, dins d'aquestes experiències, no, que viuen aquestes dones migrades, quins són les experiències comunes que viuen, els patrons que repeteixen, perquè entenc que la gent marxa per un motiu sempre. Llavors, sí. I també viuen moltes vegades la gent que és migrant i que va a un país que no coneix, es pot trobar situacions que al final, quan les comparteixes amb altres persones migrants com tu, també són coses que potser també els hi han passat, no? Llavors, per il·lustrar-nos una miqueta, aquestes dones migrades que aquí fa referència en els llibres, aquestes històries, doncs quines són aquestes experiències que viuen, quines són aquestes, aquests fets que comparteixen entre elles?
2: Sí, he posat molt èmfasi en el llibre en la diversitat d'aquests perfils, com he dit abans. Hi ha dones que han emigrat per reagrupament familiar, per estar reunides amb la família, amb el marit, el pare dels fills. Hi ha dones que han emigrat soles, hi ha dones que han emigrat per continuar els seus estudis, etc. No? Hi ha dones amb estudis, dones sense. És a dir que, lluny de pensar que són un perfil homogeni, doncs són dones mogudes per diferents motius, per emigrar, no? Per deixar el seu país. Però sí que, independentment de que unes tenen més recursos que altres, es troben realitats, diguem-ne, exteriors, no? El seu potencial personal, doncs, que són el desconeixement de la llengua del país d'acollida, el desconeixement de l'entorn, la situació administrativa, unes tenen permís de residència i no tenen permís de treball, com ha estat el meu cas, unes no tenen ni permís de residència, ni de treball, ni per estar aquí legalment, unes no tenen feina, unes tenen formació, busquen feina però no la troben, amb una realitat de difícil reconeixement del potencial de les persones que venen de fora, encara que hagin tingut estudis i formació, molta necessitat de formar-te de nou per poder accedir a treballar, un periple per demostrar la teva legalitat aquí, perquè has de renovar contínuament, per renovar has de buscar un contracte de feina, no trobes feina per tenir un contracte, és a dir, que és com un cercle, no? Que fa molt difícil doncs, adaptar-te al país d'acollida i que arribi un moment que ja no tinguis aquestes necessitats, no? De tocar tantes portes, de demostrar, d'aconseguir feina, d'aconseguir vivienda, etc, etc. Topant, a més, també amb un racisme a vegades institucional, no? Sobretot manifestat per la llei d'estrangeria, que no ens considera ciutadans, ciutadanes com la resta, i a vegades també amb el racisme social, no? Amb una mirada excloent, no? Una mirada discriminatòria, tot aquest procés ve a superar tots aquests obstacles i a aprendre i a portar també al país d'acollida.
0: Uh-huh.
2: També es parla de les realitats que es viuen dintre de les comunitats, no? Com seria el dol migratori, com per haver deixat un país darrere tota una vida, quan emigres en edat adulta i comences de nou, és difícil adaptar-te fàcilment perquè ja tenies una vida feta, tenies unes amistats, uns projectes de vida, i d'un dia per l'altre trobes que has d'emigrar, no? per reunir la família d'alguna manera o per motius econòmics, no? I tots aquests relats, doncs, d'alguna manera transmeten les diferents estratègies que les dones, doncs, busquen, evidentment, moltes vegades amb ajuda de serveis que ofereix l'administració pública, moltes vegades amb l'ajuda de la pròpia comunitat, no?, per superar aquestes situacions adverses i per aconseguir una vida digna, en definitiva, no?
0: Mm-hmm. D'aquí també ve el nom, no?, quan has comentat aquest dol migratori, la paraula, el nom del títol del llibre, L'Etern Retorn, veritat. Dit això, sí. També entenc que llavors el llibre té un fort esperit crític, no?, a totes aquestes situacions que es viuen, però aquí una mica també, per donar-li una mica de caire positiu, pregunto si el llibre també comparteix o disposa, no?, d'experiències positives, no?, perquè no, entenc que també el fet de també l'acollida, no sé si ja també hi ha, suposo que deuen haver hagut experiències positives de la gent d'aquí, acollir a persones que venen de fora, sí. També l'amabilitat, no? O sigui, més que res per donar-li una mica de caire positiu, eh? No sé si el llibre contempla aquests punts de vista, perquè, clar, ara la gent no s'emporti aquesta sensació de que el llibre és supercrític i superdestructiu, no?, amb les experiències.
2: No, jo penso que el llibre és tot positiu, des del principi fins al final. És a dir, quan qüestionem les relacions de poder, no és quelcom negatiu, és quelcom molt positiu, perquè ajuda a desconstruir allò negatiu i a construir allò positiu, no? Quan es parla de la violència masclista, per exemple, aquí, i de les desigualtats de gènere, no anem contra els homes, no? Anem a construir una societat igualitària, anem a qüestionar les nostres dinàmiques de poder, no? És el mateix quan es parla d'immigració, quan es parla de discapacitat, quan es parla de diversitat sexual i de gènere, etcètera, etcètera, no? Som d'alguna manera els col·lectius que volem que la nostra veu sigui present, es tingui en compte, perquè quan es vulguin dissenyar polítiques, que siguin polítiques inclusives, que tinguin en compte les nostres necessitats i que tothom, partint de nosaltres, que som migrants, i la resta de les persones, tothom hem de ser crítics amb les dinàmiques de poder que puguem tenir envers els altres. Després es parla moltíssim també de l'acompanyament que es fa des de l'administració pública, la seva part positiva, que és necessària, no?, que ha estat capdalt, diguem-ne, ha estat clau perquè les dones puguin superar moltes situacions com la violència masclista, i després també quan es posa, diguem-ne, l'accent sobre els defectes que poden tenir els processos d'acollida, això sempre es fa per millorar i per avançar, no?, i per una versió millor, no?, d'aquesta societat d'acollida, que en definitiva té moltes coses positives, i el relat també, en els relats es diu.
0: Mm-hmm. Val.
2: Abans, però en els relats s'explica tot això.
0: Val. Ja per acabar, aquest llibre l'has presentat aquí a Malgrat, però em pregunto si també hi haurà futures exposicions per aquí en Maresme, o si també tens algun altre projecte entre mans que vulguis compartir.
2: Sí, de moment s'ha presentat a Malgrat i es presentarà a Tordera, i s'estan organitzant presentacions en altres llocs, el dia 8 de juliol a l'Institut Català de les Dones. Mm. És un llibre que està escrit amb molt sentit d'ironia i ajuda, doncs, és com per mi una porta, no?, d'entrada a un món que potser moltes persones desconeixen i en el que descobreixen, doncs, molta riquesa, molta ironia. Coneixen molt, doncs, de la cultura amazigh, de la llengua amazigh, del Rif, que és el meu poble d'origen, no? I ofereix moltíssima informació a través de la literatura, no? I, I per mi, doncs, la literatura ha de ser això, no? Una eina de transformació, no? Una eina per construir un món millor i per teixir ponts. Per mi és un llibre que teixeix ponts, no? Encara que tingui un esperit crític, no? Com hauria de ser, crec jo, vaja. I sí que intento escriure, doncs, una novel·la, a veure quan surt. Ara estic en procés.
0: Molt bé, doncs estarem pendents del teu procés. Asma Utah, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé el dia.
2: Moltes gràcies, igualment. Gràcies per convidar-me.
0: I malgrat acollirà aquest divendres la tercera edició del Firaví, una proposta que combinarà vins de diferents denominacions d'origen, oferta gastronòmica local i també música en directe. Ho parlem amb la regidora de Comerç, Carme Pons. Escoltem-la. Bé, parlem d'aquesta nova edició de la Fira Vi amb la regidora de Comerç, Carme Ponsa, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: En primer lloc, tercera edició d'aquesta Fira Vi, una activitat consolidada. En primer lloc, expliqui'ns en què consisteix aquesta activitat i una mica quina és la seva importància aquí al poble.
3: Fa dos anys, aquesta serà la seva tercera edició, és consolidada i és una activitat que agrada molt a tothom, a gent de Malgrat i fora de Malgrat, perquè tenim molts de visitants de fora que també venen a aquesta fira del vi i també de gastronomia, perquè va lligada juntament amb la del vi. També hi ha diferents espais gastronòmics que vindran a fer presència en aquesta tercera edició de la fira del vi. Aquest any comptem amb 10 cellers de diferents DOs. Hi ha de la DO Alella, de Penedès, d'Empordà, Priorat, a Rioja i de la Ribera del Duero. Vull dir que hi ha una gran varietat de vins que es podran tastar, doncs, aquest divendres.
0: On es farà aquesta activitat?
3: Aquesta activitat es farà a l'Avinguda Bon Pastor, començarem a les 6 de la tarda i serà fins a mitjanit. Recordar que aquest any també hi haurà la copa aquella tan bonica que la gent pot adquirir per 2 euros, amb el qual, doncs, pot anar a diferents cellers, doncs, a tastar aquests vins.
0: La copa que va adornada, va...
3: Sí, la copa és la mateixa de cada any, té un disseny, que és el disseny nostre de Malgrat, de la Fira Vi.
0: Ah, molt bé. A part, ha destacat també que hi havia 3 establiments de restauració que acompanyaran...
3: Doncs sí, tenim 6 establiments gastronòmics, Peixos Gerard, Cafè Real, Bar El Patio, Aviva, Morro Chico i Tradis.
0: Bé, anem acabant. Regidora, abans d'acomiadar, vol destacar alguna cosa més?
3: Sí, convidar tots els malgratencs i malgratenques que vinguin a gaudir d'una tarda a l'Avinguda Bon Pastor, on te podran tastar diferents vins i diferent gastronomia, i també, doncs, estarà amenitzat amb música del DJ Mario Otero.
0: Molt bé, doncs aquí ho deixem. Gràcies per atendre, regidora. Que vagi bé.
3: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. El principal tema de la darrera trobada amb l'alcalde, que es va fer ahir al vespre al Fòrum Palatiolo, va ser la possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada de Palafolls. En aquest sentit, l'alcalde Francesc Alemany va deixar clar que el govern no vol la benzinera en aquest espai situat en els carrers Passadà i Ramon Turró. No la vol pel que suposaria com a frontal del municipi i pel malestar generat als veïns. Tot i això, reconeix que l'Ajuntament seguirà la normativa vigent i, per tant, actualment permetrà la implantació d'aquesta estació de servei. I a Tordera, l'Ajuntament intensifica el manteniment de les urbanitzacions amb noves campanyes de desbrossament i asfaltat. El consistori informa que ja s'ha formalitzat el contracte per a la realització de les desbrossades urbanes amb l'objectiu d'eliminar la vegetació excessiva i la pinassa que s'acumula en aquestes zones durant els mesos de més creixement. Aquestes batudes s'iniciaran immediatament i està previst que repeteixin a la tardor per mantenir els espais en condicions dignes. I destaquem a nivell nacional 2 temes d'interès, que és, primer lloc, els equips d'emergència busquen des d'aquest dimecres a la nit un menor de 16 anys que es va perdre amb moto d'aigua en una excursió guiada per Roses a l'Empordà. També destaquem que uns 500 cantaires que formaven part dels cors que han participat en la missa de la Sagrada Família van ser expulsats al recinte just abans de la benedicció de la Torre de Jesús. El dispositiu de seguretat a l'interior de la Basílica, competència de la Policia Nacional, va detectar que els membres portaven estelades impreses a l'interior de les partitures i tenien la intenció de cantar Els Segadors a final de l'acte, una partitura que no estava inclosa en el programa oficial. Moment de destacar la situació

0: cafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua i, de fet, encara més al cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular. I el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
1: I destaquem algun dels actes d'aquest cap de setmana. L'Arxiu Municipal presenta el conte Un arxiu és, de l'arxivera Núria Canyelles i la il·lustradora Anna Domènech. La serà a les 6 de la tarda de divendres a la Biblioteca La Cooperativa. No ens movem de divendres perquè el programa d'activitats del Festival Iberola inclou la xerrada Bloc d'habitatges per joves, l'exemple de Caldes de Montbui a càrrec de l'arquitecte David Juárez i el regidor de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, Jordi Martín, a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca La Cooperativa. Dissabte l'Ajuntament organitza la Fira Animalista al pàrquing de la plaça de Catalunya. A partir de les 11 del matí fins a la 1 del migdia es farà una exhibició de les unitats canines de les policies locals dels municipis de Barberà del Vallès i de Lliçà d'Amunt, a més de l'Associació de Guies Canins de Policies Locals de Catalunya. També hi haurà l'exhibició de detecció canina esportiva a càrrec del Club Van Roja. A la 1 del migdia es farà una desfilada de gossos que es poden adoptar. També nova sessió de ioga per a la salut a l'Arxiu Municipal, que està dedicada a la salut contra la menopausa. Serà a les 10 del matí d'aquest dissabte i s'allargarà fins a 2:15.

Repassem els titulars del dia. Pol Àrticus aproparà el circ a infants i centres educatius de Malgrat en el marc del Festival Libèl·lula. El llibre L'Etern Retorn es presentarà aquest divendres a l'Arxiu Municipal. La tercera edició del Fira Vi reunirà una desena de cellers aquest divendres.

0: Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem divendres a la mateixa hora.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem

0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.